0: buidat de contingut l'aspecte més essencial de qualsevol història viva, el fet de ser viscuda i compartida. Ser, a la vegada, origen i final d'històries que es modifiquen al ritme del pols de les societats que la generen. Un dels autors que millor va entendre la concepció mitològica va ser Tolkien, l'autor del Hobbit, el Senyor dels Anells i el Silmarillion. Al llarg de les seves pàgines va desplegar davant dels nostres ulls un món viu i ric que bevia de la llarga tradició mítica europea. Va saber agresolar elements tals com la cultura celta, el món anglosaxó, els mites nòrdics o els contes de fades, i els va dotar d'una profunditat històrica, literària i filològica que encara avui sembla impossible. Aquesta setmana, a les portes de Troia, repassarem els referents medievals que Tolkien va utilitzar per crear la seva Terra Mitjana. Benvinguts a Arda. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa d'història de Ràdio Castellar i la xarxa. Avui, per continuar parlant, com no pot ser d'una altra manera, escoltant la música que estem escoltant de Tolkien, la Terra Mitjana i l'Edat Mitjana. Ho fem avui amb el nostre equip habitual, Albert Torretxe, benvingut.
2: Bones.
1: L'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem?
1: I avui ens torna a acompanyar el Patrick Urbano.
4: Digue-li lo dels estels, que si no, no quedarem tranquil.
1: Com era això?
3: Un estel brilla...
4: Un estel brilla el dia, en el moment de la nostra trobada.
3: El nostre
1: el encila lume...
4: El encila lume no mentia.
3: Sí, sí. Hola, la.
1: Director i guionista de televisió, guionista a l'Avantguàrdia i presentador del 3B.
5: Què tal, com esteu?
1: Molt bé, molt bé, benvingut. Quin és el teu personatge preferit del món de Tolkien?
5: Hòstia, molt difícil és Boromir, clar.
4: Espera. Sí. Albert Abril, quin és el teu personatge preferit de Senyor dels Anells?
3: Boromir.
5: Evidentment.
1: Ja està, han guanyat.
3: Sergio?
1: No, però ja és un empat.
4: El meu és, literalment, qualsevol que no sigui Boromir.
3: I el teu, Sergio?
1: Jo quedaré una mica raro, però és que a mi m'agrada molt Tom Bombadil.
4: Tom Bombadil.
5: Sí, Tom Bombadil, clar, clar.
4: Tom Bombadil! Ordi Oliu.
3: Dóna'm un ding, dóna'm un dong.
1: Doncs comencem amb aquest segon programa que promet moltíssim i que esperem que us agradi.
6: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: endavant, Erlingas. Us diria aquí ara mateix perquè tenim un programa carregadíssim per endavant, aquesta cançó, aquesta part de la pel·lícula, i penso, de les més mítiques, no?
1: Sí, puc fer dos apunts ben ràpids. La primera, quina classe d'estratègia militar tenen els orcs, que no són capaços d'advertir, no ho vull dir,
2: hi ha un canvi de rasant.
1: L'Age of Empires no ho veies, no? Vull dir, no, i segon, jo hi ha un... És dels millors moments, òbviament, de tota la trilogia, però a mi m'agrada molt pensar una idea, que és que quan crida mort tres vegades, tu pots entendre com una càrrega amenaçadora, pots com us mataré, hi hagi mort i tal, o pots entendre amb la idea que el que estan dient aquí els homes és que la mort és un privilegi de l'ésser humà, és un privilegi que no tenen els altres, i per tant estem casats amb la idea de la mort, no us tenim por, no tenim por al nostre privilegi, al regal que tenim, que és que el nostre temps és finit. No?
2: Veure, jo faré un apunt.
0: Ha començat molt intens, el Patrick, eh?
2: Sí, però és que és potser el moment, un dels moments més impactants de les pel·lis, però és potser un dels paràgrafs més bonics del llibre.
1: Sí, sí.
2: Tota la càrrega de Theoden. O sigui, i està ple de literatura medieval, d'èpica medieval, de ressona en les metàfores, en la plasticitat, en els colors, en l'aire, respira totalment poesia trobadoresca bèl·lica. O sigui, podria ser perfectament un poema del segle XII europeu, no? Aquesta càrrega de Theoden, no? I els homes canten i canten sobre la mort, no? I canten rient i lluiten, no? I arriba la primavera i el terra reverdeix mentre els cavalls, no? És tal qual èpica medieval. Vull dir, és fantàstic com les pel·lis trien també el millor moment, un dels millors moments més èpics de les pel·lis, ho és perquè és un dels moments més medievalment literaris del llibre. I llavors, si agafeu aquest paràgraf de la càrrega de Theoden al llibre, és fantàstic. És pura literatura medieval.
3: Un apunt dels apunts, dir que viurem aquest moment perquè en el segon separador escoltarem en Tolkien llegint aquest tros.
0: Bé, perfecte.
2: Després abans o després de partir-se els pinyos jugant al rugby?
3: De fet, ho sentirem en anglès, no sé si en Patrick ho podrà llegir en català.
0: No. De fet, reprenem part del que vam fer a l'últim programa del Portes de Troia, dedicat a Tolkien, que us recomanem que ara el sentiu, perquè us aniria bé per seguir el programa d'avui, i ens vam quedar a mig camí començant a parlar de la història de les publicacions més famoses d'en Tolkien, i per tant, començant parlant del Hobbit.
2: Sí, bueno, no sabem com, ara explicarem com va néixer el Hobbit, sí que sabem on va néixer, a banda d'un forat a terra, on va passar els seus primers anys de vida. El mateix Tolkien ens explica que el Hobbit va ser, o l'inici del Hobbit va ser una troballa fortuïta, no? Pràcticament va ser l'anell a l'estany, no? Que troba ell, perquè estava un dia corregint exàmens, que és una cosa fascinant i totalment burocràtica, i de cop, en un full en blanc, per inspiració va escriure una frase, no? Que és: en un forat a terra hi vivia un hobbit. Sense saber què era això, què era un hobbit. Després s'han fet molta lucubració, no? Dels hobbit, de la tradició,
0: sí.
2: Hobbit com a rabbit, no? Que és un
0: howl,
2: sí. És un conill amb un cau. Bueno,
0: sí.
2: Però és aquest moment de feliç inspiració, és la poma que li cau al cap a Tolkien, i a partir d'aquí comença a desenvolupar una història per intentar donar sentit a aquesta frase. Què són els hobbits? Què és un forat a terra? Per què són especials? Com encaixa en tota aquesta cosmogonia que he fet, no? Per què fins ara no hi havia hobbits a la Terra Mitja? Ja sabeu que també són un poble mític dins de la mitologia. Vull dir, la gent no sap que existeixen els hobbits. No? Els mitjans són
0: sí,
2: una cosa que està allà i que els homes diuen, quan apareix un hobbit els arrojan, diuen, però esto de coño
3: es. Sí, és això.
2: Sí. Això és una cançó, són contes infantils que m'explicava la meva mare, no?
0: Exacte, però sí que tenen un vincle, oi? Fins i tot
2: ens en recordem,
0: sí.
2: Vull dir, és aquella cosa, no? Ja en parlarem, no? Perquè quan les tres obres de Tolkien, el Silmarillion, els Nyons Anells i el Hobbit, no només són tres obres diferents, sinó són tres homenatges a tres moments diferents de la història de la literatura. El Silmarillion és la mitologia.
0: Sí, sí.
2: El Hobbit és el conte de fades i el Senyor dels Anells és l'èpica. I passa, al Senyor dels Anells no hi ha dracs. Oh, és que hi ha molta fantasia. No hi ha fantasia al Senyor dels Anells. Hi ha races humanes.
0: Sí.
2: Els orcs són races humanes, els elfs races humanes, més o menys.
0: És un món que ha perdut la màgia.
2: No,
0: de fet,
2: és un món que
0: està a punt de perdre l'encara.
2: És el món, sí, sí, medieval.
0: Un món en decadència.
2: No hi ha dracs.
0: Sí.
2: No? Si tu A la batalla dels camps de Pelennor pot aparèixer un olifant, que és un elefant vitaminat, però no pot aparèixer Smaug.
1: Exacte.
2: Smaug és del Hobbit perquè són els contes de fades, no? Llavors, és molt guai pensar que, fins i tot en aquest sentit, les tres obres ressonen en tres llenguatges històrics diferents, no? I el Hobbit és això, no? És el descobriment d'una frase que porta a Tolkien a endinsar-se en una narració que estarà molt connectada amb moltes coses i que, per sobre de tot, i això és el que fa fantàstic, i no en vam parlar a l'anterior programa, Tolkien és moltes coses. Un catòlic, un acadèmic, un escriptor, un anglès, que sigui. Però, per sobre de tot, és un pare.
1: Que bonic, això.
2: I molta gent estarà d'acord amb mi que una de les coses quan ets pare més boniques del món és esperar el moment en què comences a llegir-li el Hobbit als teus fills.
1: Compta amb la meva espasa.
2: A mi encara em falta una mica, però Patrick...
1: Estàs
2: en ello?
1: Jo amb la trilogia, la veritat. Vull dir,
2: moda hardcore,
1: però sí.
2: Però Tolkien és, per sobre de tot, un pare que explica històries als seus fills. Un dels llibres més meravellosos de Tolkien són les cartes de Papa Noel. Que ell durant 20 anys simula cartes de Papa Noel als seus fills cada Nadal, inventa històries, bueno, fantàstic. Hi ha una vessant de Tolkien com a autor que connecta molt, no? I que moltes vegades s'ha criticat. És un escriptor per nens. Joder, guai. O sigui, és molt difícil fer bona literatura infantil.
1: Evidentment, sí.
2: I el Hobbit és un conte de fades que és totalment fascinant, no? I que supera tothom i que ja en parlarem, que es publica gràcies precisament a un nen.
1: Efectivament, sí, és que, de fet, de l'escriptura d'una frase fins a la publicació, al final d'aquest camí, hi ha un home que es diu Rainer Anguin, que és fill de l'editor Stanley Anguin, que és qui rep aquest manuscrit de Tolkien, del Hobbit, i va ser el nano qui convenç el pare per publicar-lo. Li va dir, això és el millor que he llegit, a excepció de Winnie the Pooh. No? Això és una cosa que el manuscrit original no hi és, però ell, amb els anys, que després es convertiria en editor, precisament, i un dels principals defensors de l'obra de Tolkien, i també n'ha fet algun documental, una sèrie documental, ell defensa que sí, que va dir això de Winnie the Pooh, i que, no només això, sinó que recomanava la seva lectura per a nens de 5 a 9 anys. A mi m'agradaria fer l'exercici, actualment, de donar-li un nano, no, al llibre del Hobbit de 5 a 9 anys, a veure què passa. No? Vull dir, que veiem que és allò que comentàvem en l'anterior programa, de com hem anat perdent certes... Diguem-ne, com ha canviat el món.
3: No? Ah, sí.
0: Molt bé, si el Hobbit és aquest èxit tan brutal, com és que triga tant a escriure la seva seqüela, que serà El Senyor dels Anells?
3: A veure, el Hobbit es publica, si no vaig errat, el 1937, i a partir d'aquí, doncs això que comentava, no té un èxit brutal, sobretot entre els lectors més joves. Llavors, Tolkien, a veure, és molt difícil dir quan, en quin moment comença a escriure exactament El Senyor dels Anells, però més o menys jo m'atreviria a dir que és entre el 1937, quan acaba, bueno, quan es publica el Hobbit, i el 1949. I encara triga un temps més a publicar-se, no? Entre 1954 i 55. Però perquè, o sigui, aquests 12 anys són 12 anys d'escriure, reescriure, afegir un personatge... Bueno, en Patrick ho comentava molt bé a l'últim programa, no? Afegeix un personatge que de cop m'ho canvia tot i ara he de tornar a escriure. O sigui, era una persona extremadament obsessiva i perfeccionista en el món que estava creant. Clar, no era... el que comentava l'Alberto, no és un conte de fades, no és un conte infantil dedicat a això, als nens, als més joves, no? Està construint una epopeia nacional, vull dir, ha de ser una cosa perfecta, a més, amb un exercici literari, lingüístic, superprofund.
2: I com de flipant devia ser esperar 12 anys per la continuació del Hobbit?
1: Sí, sí.
2: I que et trobis El Senyor dels Anells.
3: Això
2: vull dir que és un canvi de registre total, no? I que és un llibre que nosaltres pensem que és una trilogia, però es publica en tres parts perquè estem als anys 50 i hi ha racionament de paper a Anglaterra. Venim als anys de la postguerra, però si no, és un llibre que està pensat com un llibre, que editorialment es parteix en tres, però que es publica relativament ràpid.
1: I ell no volia que fos un altre. Ell volia un sol llibre.
3: De fet, hi volia afegir El Silmarillion. Però li van dir que... Atura, no et passis.
1: Ho hem de cobrar aquesta dècada, no?
2: La primera és gratis. Però, i també ja no entrarem, però hi ha un debat de... Clar, ell té un llibre, i no té tres. Llavors, no té tres títols.
1: Sí, sí.
2: És un altre tema que no entrarem, però... però...
0: Es baralla amb l'editorial per veure amb quin títol, quin altre, com ho dividim, això...
2: I llavors, no són conscients de l'impacte que suposa als anys 50 la publicació del Senyor dels Anells. No només pel que és, sinó pel que s'esperava d'ell, no? Llavors, sí, és una cosa tremendament novedosa, tremendament diferent, i això explica també per què colpeja tant a la línia de flotació d'una època.
1: Mm-hmm. Sí, efectivament.
0: Seguim avançant, perquè hi ha molts temes. Per què el Silmarillion no es va publicar quan Tolkien encara era viu? Què aportarà el Silmarillion al conjunt de tota aquesta mitologia?
3: O sigui, el Silmarillion, diguéssim que és el que li dona tota la base... el Silmarillion, com deia l'Alberto abans, no, és la base cultural, mitològica de tota la literatura de Tolkien. Llavors... l'origen del món, els déus, no, els Valar, els primers elves, la caiguda de Númenor... És una mena, si volguéssim fer un símil, no, una mena de Bíblia, una mena d'Edda poètica, no, de la mitjana, però era tan dens i tan inclassificable que Tolkien no ho va aconseguir publicar en vida. Va ser el seu fill, Christopher Tolkien, qui a partir de manuscrits, esborranys, doncs va fer una edició definitiva el 1977. Jo penso que Christopher Tolkien, a partir d'aquí, va rebre bastantes crítiques de com es va organitzar, com va intentar reescriure el llibre de Tolkien, però, clar, ell també deia que el seu objectiu no era ocupar el paper del seu pare i fer el que havia fet el seu pare, sinó recollir una miqueta tot el que havia trobat i intentar-li donar una coherència. O sigui, el repte de Christopher, en aquest cas, va ser
0: molt gran,
3: magnànim.
2: Sí, aquí hi ha dues coses a entendre fonamentals. El Silmarillion és impublicable. És un text que és ineditable, perquè és, durant 30 o 40 anys de la vida i de l'obsessió d'una persona, en crear un món que està viu. Tu agafes qualsevol de les obres que Christopher Tolkien publica fins que va morir fa res, no? Que era molt graciós veure els pròlegs de les últimes coses que s'han editat dient: aquest serà el meu darrer llibre, perquè jo ja muero. I el següent és: bueno, he aguantat uns mesos més vius, però ara sí que sí, la caïda de Gondor, sí, serà mi último libro. Però perquè és fer arqueologia de la mitologia. És agafar el mateix relat i tenir 5 versions diferents, que veus com s'estan construint, com estava vendent, com està encaixant, no? Com una peça d'orfebreria o de rellotgeria, d'una manera brutal. I tenim també la gràcia de que conservem un corpus de cartes de Tolkien brutal, que també han estat editades, on ell... com agafava del braç a la gent i no deixava de... No, o sigui, ell no rehuïa cap batalla de quan un fan li deia: he pensat que Galadriel és la Verge Maria. Llavors ell li deia: seu. Era un Pérez Reverte, però bien. En comptes de insultar-te, en vez de decirle cómeme el ciruelo, ell et deia: seu un moment.
1: Seu un moment.
2: Sí. Aquesta vena de professor, no? De la didàctica, d'explicar les coses. I si us agrada, si algú no ho coneix, o no coneix les cartes, endinsar-se en l'epistolari de Tolkien és fascinant, per veure com s'està construint la creació d'una mitologia, com tota la reflexió que hi ha, tot el pensament, tot el perquè del nom més absurd, la dèria que ell tenia amb les traduccions. No? Sí. I va fer una guia de com s'havien de traduir els noms, no? I per què en anglès és així i prové etimològicament d'això, i si fas els noms en català han de mantenir aquesta... Fes el que et doni la puta gana amb el nom, però mantingues aquesta essència, sí, sí, o en castellà, sí, sí, sí, no? Llavors, és fantàstic.
3: I, de fet, a les cartes hi ha moltíssimes anècdotes, no? O sigui, no ens les podríem acabar, de fet, ja n'anirem citant algunes, però per contextualitzar amb l'escriptura del Senyor dels Anells, el Senyor dels Anells s'escriu durant la Segona Guerra Mundial. Llavors, hi ha molts fans, hi ha molts lectors o molts editors que el que fan és dir-li: però escolta, l'anell únic són les bombes nuclears. Clar. Els orcs són comunistes,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
2: i Sauron és Hitler.
3: Sauron és Hitler, exacte. I ell es fa un fart de dir que no, busqueu paral·lelismes, no? El que deia, el que comentava l'Alberto. Aquí cadascú agafa el que vol una miqueta, i aquí cadascú, òbviament, que segur que hi haurà influència, segur, però ell diu: no és això. O sigui, el Senyor dels Anells tracta de qui domina el poder nuclear, i ell diu: tracta de qui té el poder, però el poder com a dominació, no com a arma, no? És...
2: És que la Ilíada tracta de qui té el poder,
1: sí, sí,
2: si Agamèmnon o Aquiles. Vull dir, Tolkien el que fa és plantejar una història universal, no alegòrica. Aquesta cosa de l'escriptor carrincló, de quan dic no sé què, sí, vull estar dient no sé què, quan faig no sé què, és el trauma de la meva infància. Això, mira, pues, tio, paga't un psicoanalista i deixa'ns tranquil. L'aplicabilitat, evidentment, exacte, quan una història és universal, ressona en nosaltres com a l'ésser humà. El poema de Gilgamesh ressona universalment, és aplicable, perquè la primera història èpica de la humanitat és la reflexió sobre la mort. I és el mateix que Tolkien. No vol dir que Gilgamesh estigués pensant si no sé què, si se li ha mort la tieta i que per tant fa el llibre. No? Els temes universals, els clàssics, per definició, i El Senyor dels Anells és un clàssic modern, són obres universals que ressonen i que cada lectura parteix no només de la intenció de l'autor, sinó de la recepció del lector. I per això hi ha tantes interpretacions sobre la Terra Mitjana. No? I per tant, perquè connecta a un nivell molt primari amb una sèrie de reelaboracions, de mitologies molt pròpies, que ho fa fascinant.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web, www.portesdetroia.cat.
6: At that sound, the bent shape of the king sprang suddenly erect. Tall and proud he seemed again, and rising in his stirrups, he cried in a loud voice, more clear than any there had ever heard a mortal man achieve before, "Arise, arise, riders of Theoden! Fell deeds await fire and slaughter! Spear shall be shaken, shield be splintered, sword day, red day, ere the sun rises. Ride now, ride to Gondor!" With that he seized a great horn from Guldlar, his banner-bearer, and he blew such a blast upon it that it burst asunder. And straightway all the horns in the host were lifted up in music, and the blowing of the horns of Rohan in that hour was like a storm upon a plain, and a thunder in the mountains. Ride now, ride to Gondor! Suddenly the king cried to Snowmane, and the horse sprang away. Behind him his banner blew in the wind, white horse upon a field of green, but he outpaced it. After him thundered the knights of his house, but he was ever before them. Elmer rode there, the white horse tail on his helm, floating his speed. And the front of the first Aelred roared like a breaker foaming to the shore, but Theoden could not be overtaken. Fey he seemed, or the battle fury of his fathers ran like new fire.
0: Mirada perduda d'en Patrick Urbano mentre escoltàvem l'àudio... Mirada perduda.
1: Arise, arise.
0: És en Tolkien llegint la càrrega als Rohirrim, sí, com ens deia l'Albert que escoltaríem, i és molt, molt emocionant. No?
1: Sí, és molt emocionant.
0: De narrar també la seva pròpia escriptura, doncs està molt a l'alçada.
1: Com a curiositat, perdona, de les pel·lícules, superràpida, moltes de les dones, moltes dels cavallers que apareixen a la càrrega, molts dels genets de Rohan, són realment dones amb barba postissa. Vull dir que tenien cavalls a la seva disposició per la zona en la qual estaven i tal, i es va dir qui tingui un cavall, que vingui, i molts d'ells eren dones.
0: Aprofito per dir que deixarem un espai al final del programa per parlar bastament de les pel·lícules.
1: T'agafo perfectament
0: per recordar, perquè si algú està escoltant el programa pensant en les pel·lícules, que espereu que sí que en parlarem,
1: sí.
0: Deixarem al final, però encara ens queda molta teca perquè estem trepitjant molt fort el món d'en Tolkien, però també ens agradaria saber, Alberto, quin és l'origen de la seva cosmogonia, del seu univers.
2: Clar, és el que anem repetint ja des de fa programa i mig, no? La gràcia del món de Tolkien o de la creació de Tolkien és que no es limita a una obra o no es limita a una història o a un tema. És talment la subcreació d'un món verídic, no? D'un entramat mitològic. Ell està fent, com un autor, el que la història de la humanitat ha fet com a col·lectiu durant mil·lennis, no? I ell, com a expert, com a acadèmic del món anglosaxó, de les Edes, dels cantes de gesta, ell està capacitat per crear, no? Per crear aquesta mitologia, que, de fet, el que està creant és una mena de mitologia base de les mitologies mundials. Això és una flipada. Vull dir, ell no decideix un dia inventar-se alguna cosa. Vaig a fer One Piece i vaig inventar-me una història de pirates que no sé quant, 1.000 capítols i tot està pensat. No, ell el que diu és, jo crearé una història de la mitologia mundial. No? Jo agafaré i crearé un món que Arda, la Terra Mitjana, no són una invenció, són el nostre món. Simplement que està en un passat mític que hem ignorat. I per això el mapa de la Terra Mitjana és un mapa que podem reconèixer,
1: sí.
2: Per això hi ha coses que ens ressonen moltíssim. I el que està fent és no és que Tolkien creï la mitologia del Senyor dels Anells a partir de les mitologies reals, sinó que les mitologies reals són l'eco no? Són la, exacte. Són com quan tires una pedra en un estany, són les deformacions de la història verídica que ella està explicant.
1: Sí.
2: No? Per això, quan ja en parlarem, no? Farem el paral·lelisme, quan Gandalf i el Balrog lluiten al pont de Khazad-dûm, com a Balder i Surtur lluiten al Ragnarok, no és que Tolkien estigui imitant a les sagues nòrdiques, sinó que les sagues nòrdiques són el record, no? Perdut, són les restes d'aquella història real. Quan Aragorn forja, no? Quan
1: reforja
2: Andúril, Narsil Andúril,
1: sí.
2: No està imitant tota la tradició d'espases reforjades en la literatura celta, la literatura anglosaxona, sí, sí, sí, nòrdica, sinó que tot això, no? L'espasa de Gram, de Sigurd, no?
1: Són iteracions, són ecos, són
2: deformacions d'aquesta història primigènia, no? Tot en aquella seva mitologia transua d'una veritat, no? Mm-hmm. Que amb la que tu connectes, que és el que si no entres, perquè a tu el que t'interessa és veure que t'expliquin com s'afeita una persona davant d'un vidre, no? I com pren el cafè. I com reverbera la teva vida avorrida, pues no entres. Però si tu connectes amb la vessant mitològica, amb la literatura com a història, no? com a un element compartit a vora el foc o aquestes històries que passen de manera oral i es deformen de manera oral, la creació, no? El Silmarillion no deixa de ser potser la mitologia conscient més important creada els darrers mil·lennis.
3: I, de fet, ara que menciona del Silmarillion, una de les coses més interessants és la pròpia creació del cosmos, no?, que proposa...
1: Sí, ell parla que hi ha un déu superior, un déu suprem, que és l'Eru i l'Ilúvatar, no? Sí, i que ell crea una altra sèrie de déus, de déus, diguem-ne, menors, i es posen a tocar música, cadascú toca la seva pròpia música, no? Que és una cosa com molt interessant, no? com molt poètica d'alguna manera, i tots toquen amb una certa harmonia, excepte un d'ells, que és el Melkor, que toca la seva pròpia versió, que va introduint coses molt pròpies, i que, de fet, no només és el que després serà el malvat, diguem-ne, el gran malvat de tot aquest univers, sinó que serà també el més poderós. Vull dir, d'entre tots aquests déus menors, és el més poderós de tots ells. Aleshores, aquest conflicte dins la música, d'alguna manera, ja anticipa el bé i el mal al món, no? I després, comença la creació del món, arriben els elfs... És el Silmarillion, és la primera part del Silmarillion, és on, si us interessa, jo crec que és molt bona lectura, està escrita més d'una forma que recorda la Bíblia, realment, no? Que recorda
2: el Gènesi,
1: efectivament, no? L'Antic Testament, sí.
2: I que és una visió... Ja en parlarem quan parlem del catolicisme de Tolkien, però s'ha parlat molt... El Senyor dels Anells és una obra profundament catòlica en el fons, però res catòlica a la forma.
1: Per exemple,
2: és un escriptor catòlic. No hi ha cap resta o cap empremta de religió organitzada al món del Senyor dels Anells. No hi ha, més enllà dels Istari que van por ahí, un concili, no sé què, no hi ha una església, no hi ha una jerarquia, no? És una mena de religiositat natural,
1: sí,
2: anàrquica, no? De fet, Tolkien...
1: No institucionalitzada, d'alguna manera. Exacte.
2: Tolkien es definia com un anarquista catòlic, el qual també és molt xulo, no? Hi ha aquesta idea de aquest mite de la creació del Silmarillion que ressona constantment, no? Els Ainur, els Valar, són els àngels, el cor celestial que crea el món, no? Com encaixa aquest mite de Lucifer, no? De l'àngel més... Melkor significa el més brillant, no? És l'àngel més brillant, és
3: el més poderós, no?
1: L'àngel caigut.
2: De l'alba que cau, no?
1: I
2: com el pecat original és la supèrbia d'intentar canviar la creació, i com ja veurem com Melkor, Morgoth, i Sauron després intentaran pervertir la vida, no? Quan els trolls és la degeneració dels ents... Els orcs són la generació dels elfs, no? El crear és un fet diví i l'única opció que li queda al mal és pervertir, no?
1: Això últim que has dit és de les poques coses ben parides, jo crec, de la sèrie d'Amazon, dels Anells de Poder. És d'aquest camí dels elfs cap als orcs, és un tema controvertit, si és una sèrie que no sé si cal gastar temps parlant.
0: A mi no estava al contracte, tampoc.
1: No estava al contracte. Però sí que és cert que té aquests moments que dius, home, això és interessant.
2: Això només diré és que a mi m'entra tot. sí, perquè, sí, perquè forma part de la pròpia, sí, idiosincràsia de la Terra Mitja. Mentre la Guerra del Rohirrim, sí, mentre, mentre tot, perquè són versions diferents que ressonen amb un eco d'una mitologia comuna.
1: I estic,
2: mitologia,
1: i estic d'acord, sí,
2: vull
1: sí,
2: dir,
1: sí, sí, sí.
2: El cicle artúric està guai, sigui el rei Artur de Mallory o sigui el, sí, sí, sí, la novel·la artúrica de Quentin de Troyes, no?
1: Totalment,
2: si entres, entres
1: totalment,
2: en tot.
1: Totalment. El que és interessant, potser, és el, és el, és el, hi ha una part també de la voluntat de crear aquesta mitologia que també és per aportar un passat mític a Anglaterra, que d'alguna manera Tolkien considera, que això potser en parlem després, però que la mitologia artúrica no acaba de formar part realment, sinó que veu que una cosa cortesana francesa, no?
2: Francesa.
1: Exacte, diguem-ho clar, no? De gabatxos. De, i, en canvi, ell el que fa... Bé, de fet, crec que hi ha una carta a Milton Whatman que deia tenia la intenció de crear un cos de llegendes més o menys connectades que anés des de les grans i cosmogòniques fins al nivell de contes de fades romàntics, que pogués dedicar simplement a Anglaterra, el meu país. Hauria de posseir el to i la qualitat que desitjava, una mica fred i clar, i està impregnat del nostre aire, no? I tot i posseir, si ho aconseguia, aquella bellesa fugaç que alguns anomenen celta, encara que rarament es troben coses celtes, antigues, genuïnes, hauria de ser noble, no? Purgada del vulgar. Vull dir, és la creació d'una mitologia anglesa.
2: Sí, i això és molt interessant, no? Perquè tu agafes els elfs, són celtes. Aquesta idea sublimada, no? Aquesta idea dels Tuatanadai, no? Aquest el poble antic,
1: sí, sí,
2: que desapareix quan arriba l'ésser humà, no? I els elfs són immortals, són màgics...
1: Que això t'ho trobes fins als Nens del Bosc, el senyor a Joc de Trons,
2: mm,
1: t'ho trobes a Berserk amb les fades... Vull dir, sí, sí, sí.
2: I els elfs ja no existeixen, perquè s'han anat, però en El Senyor dels Anells també és el moment en què ja estan de retirada, no? A la tercera edat, els elfs, els que no s'han anat,
1: sí, sí,
2: no? Que
1: sí,
2: són
1: sí,
2: molt
1: sí,
2: pocs, estan enmig de la natura, no? Rivendell, no? És l'Orient, però també Gondolin, Nazgoroth, no? Són Eregion, són aquells espais on el món antic es va retirant,
1: sí,
2: i el món dels homes està arribant.
1: Això
2: no?
1: Quan també Frodo és una visió... camina per Eregion, no? les runes d'Eregion, no? Ja ho veus molt clar, sí.
0: Bueno, comencem obrint el capítol del Tolkien filòleg, i aquesta passió per les llengües, que evidentment és importantíssima. Com s'arriba a inventar Tolkien l'èlfic i per què ho fa?
3: A veure... jo penso que és una cosa que hem anat repetint una miqueta. O sigui, Tolkien crea tot aquest món, però és que en molts casos primer crea una llengua i llavors diu, ui, aquesta llengua l'hauria de parlar algun poble, no alguna espècie, i diu, bueno, doncs m'invento un poble, m'invento una espècie, tot en consonància, no? O sigui, ha de ser una llengua que tingui un poble que tingui molt sentit que parli aquella llengua, no? Per exemple, sabem que ell agafa influències de moltíssimes llengües antigues per crear l'èlfic, no? El Quenya o el Sindarin, que són llengües diferents, agafa el finès antic, no? Del Calèbala, etc, que hi vam dedicar un programa ja fa temps, el 255.
2: Fa just la meitat de la història. Estem al 509, 510, no sé quin és exactament, però fa mig Troia, justament estàvem parlant del Calèbala.
3: Que fort,
2: deixa de ser bonic,
1: que bo.
2: També...
3: Això, i també amb moltes estructures germàniques. De ser, si tenim un momentet, escoltarem un trosset d'ell recitant un poema en èlfic, etc.
1: Molt bé. Sí, ja, ell feia una metàfora, considerava que el Quenya era la llengua d'or, que era pura, solemne, que tenia un aire litúrgic, i després estava el Sindarin, que era la llengua d'argent, no? Que era potser menys pura, però més viva. Però és que en va crear moltes més de llengües. D'algunes d'elles, la llengua negra de Mordor, no? que fins i tot Gandalf diu, no, poca gent pot pronunciar això, i a mi... No li acaba d'agradar. És de les poques que no es basa en res concret, i ell deia en una carta, deia el següent, la llengua negra era la llengua inventada per Sauron per ser la llengua comuna dels que el servien, dissenyada per ser una llengua d'ordre i control, no de bellesa i expressió. I és tan... Ell fa una cosa molt maca, si us fixeu, una de les diferències principals entre les pel·lis del Senyor dels Anells i el llibre del Senyor dels Anells és el tractament de la màgia. La màgia, a les pel·lícules, potser són més evidents, tot i que no hi ha molta màgia, però... veus una sèrie d'efectes especials. Els llibres sempre succeeix, sempre és subtil, com per exemple el Consell d'en Elrond. Hi ha un moment que Gandalf llegeix la inscripció de l'anell que diu Aishnash Durbatuluk, no? Que és aquesta llengua negra, no fotem, no? I aleshores el que diu és Tolkien, el canvi en la veu del màgic fou sorprenent. De cop aquesta esdevingué amenaçadora, poderosa i dura com una pedra. Una ombra semblà creuar per davant el sol de migdia i el porxo s'enfosquí un instant. Atenció, perquè diu una ombra semblà creuar. No t'està dient No? Vull dir, és aquest suggeriment. Tots tremolaren i els elfs es taparen les orelles. No? I fins ara cap veu no havia gosat mai pronunciar les paraules d'aquesta llengua a Himmler. No? Gandalf el Gris va dir Nelrond mentre l'ombra passava i la companyia tornava a respirar amb alleujament. És el poder que otorga Tolkien a les llengües que són capaces de... que tenen màgia. Per ell les paraules poden tenir màgia. I després tenim el Rohirrim, que és aquest anglès antic, que ara parlarem del Rohirrim. Però després hi ha una cosa molt interessant, que és les parles dels orcs, que realment són deformacions de llenguatges. Ell ho deia en Shippy, que deia els orcs parlen de manera grollera i deformada, reflectint la seva naturalesa caiguda i la falta de cultura pròpia. Per tot això us recomano, per cert, molt ràpidament, un fantàstic fil d'en Jaume Diadoc, no? Sí. Que és una de les persones que cal seguir, per les poques coses que cal seguir a Twitter, és els fils de Jaume Diadoc i les seves visions sobre el món tolkanià, sobre el joc que fa Francesc Parcerisses, que és el traductor en català del Senyor dels Anells, que val molt la pena aquest fil, us el recomano.
2: Sí, perquè al final és això, no? Les llengües són la base de la història. Això és una cosa que podem transplantar ara, no? Un dels grans... Obrim el meló del debat del català, no? La pèrdua d'una llengua és la pèrdua d'una manera d'entendre el món, d'una manera, d'una cultura, d'una tradició, d'uns topònims, d'uns contes, d'unes rondalles, de moltes coses, que això porta a la desaparició d'un món. I Tolkien el que fa és aquest camí, no? A través de la llengua creu el món, perquè és la manera de que tot tingui un sentit, del que veig tinguin sentit, de sí, les sí. Històries que es parlen tinguin sentit, no? La llengua dels nans és el castellà. Aquí ho deixo.
6: Ai lauri elantar lassi surine, inyar un noti narve ramar alron, inyar velinti julmar vanier mior marge...
3: Això que estem sentint és Tolkien pronunciant un poema en èlfic, que és un tall extret precisament del programa aquest, del Calèbola, que si podeu veure una miqueta les influències lingüístiques que va tenir el finès antic en els idiomes creats per Tolkien, us recomanem moltíssim que l'escolteu o que el reescolteu.
0: Molt bé, seguim avançant perquè no es pot evitar parlar dels paral·lelismes que hi ha entre la mitologia nòrdica i la mitologia germànica. A l'obra de Tolkien, un anell, el senyor gran misteriós, els nans, els elfs... Tot això, a què ens porta?
1: Home, hi ha una cosa evident, que és la divisió dels mons nòrdics mitològics, com els regnes dels nans, els elfs, els homes, els déus, que tenim Alfheim, Nidavellir, Midgard, Asgard... El Ragnarok, el Senyor dels Anells estan presenciant al final d'un món que donarà comens a un altre. Després també hi ha qui diu que Frodo i Sam representen els dos... un és Balder. Qui són els dos déus que sobreviuen al Ragnarok? Un d'ells és en Balder.
3: Els fills de Thor, pot ser?
1: No, aquests són Magni i Modi, però
3: sí,
1: jo crec que és Balder, que d'alguna manera, sobreviuen, però una mica cardats, una mica fet pols, com en Frodo i en Sam, no?
3: Vale.
1: I hi ha qui veu un paral·lelisme en el Ragnarok. Home, hi ha un personatge que és evidentíssim, que és en Gandalf, és Nodin, no? Vull dir que tenim aquí una figura clarament odínica. Apuntar només una cosa. No, senzillament, que hi ha una cosa que molt interessant, que també ressona a Nodin, que és el fet que Gandalf és mag, és capaç de fer màgia, és un màgic, cert, però el que és savi. O sigui, la gent el va buscar no tant perquè faci màgia, sinó perquè és una persona que sap moltes coses, no? Aquesta figura de l'ancià venerable, que en sap moltes coses, i que també juga una miqueta com Odin, jo sé moltes més coses de les que dic, no faig trampa, però si cal que em faci passar per un ancià desvalit, i entri aquí al palau, no? Doncs aquestes coses les fa. Disculpa, Alberto.
2: No, perquè
1: Gandalf tira.
2: Perquè veieu com Tolkien planteja la seva història. La mitologia, el Senyor dels Anells és una mitologia cristianitzada, on existeix una lluita entre el bé i el mal. La mitologia nòrdica no concep la lluita entre el bé i el mal. Els personatges són grisos, són humans. Gandalf és Odín, però Gandalf és només una part d'Odín. L'Odín nòrdic és un personatge taimat, que sempre busca el seu benefici, que apareix, que fa... És el Senyor dels Anells, no? El Draupnir, que és l'anell. Vull dir, per Tolkien, Gandalf és Odín, però Sauron és Odín. No? I aquesta persona, Gandalf i Sauron, són dos personatges destinats a lluitar, perquè són les dues meitats d'Odín. la versió juganera, juglaresca, no?
1: Sí, sí, sí, sí,
2: rapsoda, sí, sí. Que canta, que juga, que fa focs d'artifici, que és un avi divertit, és Gandalf.
1: Sí,
2: no?
1: Sí,
2: aquell
1: sí,
2: que el Mithrandir, el paregui gris, que camina entre nosaltres,
1: totalment,
2: com Odin apareix, no? Sempre amb el seu bastó, el seu barret, la seva barba, que és el vell de la muntanya.
1: Sí, senyor.
2: Però Odin també és el déu implacable que et puteja, que sí, ve sí. I et clava una espasa màgica perquè et fotis, que ve i t'ofereix una cosa que sap que és la teva perdició, no? Llavors, és molt interessant perquè Tolkien no fa una distinció maniquea d'aquest personatge tal, sinó que hi ha un eco mitològic que nosaltres hem arribat a ell a través d'una altra forma, no? I Gandalf és Sauron. I Gandalf ho diu. Quan Frodo li diu agafa l'anell, li diu no el puc agafar, perquè si l'agafo...
1: Sí, sí, sí, em convertiré en...
2: Seré jo, però el meu jo és Sauron.
1: Molt interessant. Sí,
2: no? Llavors, Odin transpua les dues visions, no? Que des d'un punt de vista cristià té el Senyor dels Anells, que és aquesta lluita del bé i el mal, però el món nòrdic no té aquesta concepció. És una concepció molt més visualista, molt més fatalista, molt més humana en aquest sentit. Llavors, hi ha aquesta ambivalència. No? A nosaltres ens ha arribat un personatge que és Odin, però que és a la vegada la barreja de Sauron i Gandalf, igual que la bruixa malvada és la barreja actual, és la Verge Maria, és Galadriel. Galadriel és a la vegada, no?, potencialment la reina de gel majestuosa, que quan Frodo li ofereix l'anell, si l'agafa, seré la pitjor.
1: Sí, sí, sí.
2: La pitjor
1: sí, sí.
2: De les opcions possible, i a la vegada és la prístina i blanca elfa virginal, no? Encara que sembli més ara sembla una altra cosa. Llavors, en aquesta densitat de la metàfora, no? De les metàfores mitològiques, és on Tolkien és un mestre, però, vamos, irrepetible.
1: Sí, sí. Què ben representada, per cert, està Galadriel
2: a
1: les pel·lícules.
2: A les pel·lis, molt.
1: Què ben representada la idea aquesta d'un elf que ha traspassat en el temps, vull dir que, no? que hi és però no hi és, que, hi ha, sí. Que és més ànima que cosa, a vegades, no?
3: Jo només afegir un parell de punts sobre tota aquesta influència nòrdica. Tenir clar, no, que els anglosaxons deien que els homes habitaven la Terra Mitjana, i això Tolkien ho agafa, no, per nombrar la Terra Mitjana, i també els escandinaus, no, amb Midgard, terra al mig, no, Terra Mitjana. I una última curiositat, i és que, per exemple, molts noms, sobretot del Hobbit, no, Gandalf, Thorin, Kili, Fili,
1: total,
3: són literalment extrets del Voluspá, que és el primer poema de la saga Volsunga.
2: De fet, Gandalf apareix aquí.
1: És un nan?
2: Gandalf és un nom de nan. Gandalf és el nom que li posen als nans, que li significa literalment elfs, mag-elf.
1: Sí.
2: No? Llavors, és molt curiós que en aquesta llista de nans del Hobbit, etimològicament, Gandalf és un nan més, simplement, que sí. És el fetitger elf. No?
1: He llegit en algun lloc, que no em sap greu no poder refrendar-ho amb una cita, però he llegit en algun lloc que en un principi Gandalf era un nan. Era un nan, que les primeres versions era un nan, que després era un nan mag, i que un nan màgic, i que després de ser un nan màgic ja es va convertir en la persona del bastó. Que hi ha qui diu que es basa en la... Que Gandalf és un personatge que es basa en la tieta de Tolkien. Que si mireu les fotos, us fixareu, perquè van fer uns viatges per Europa amb ella, i és un personatge altíssim, amb un bastó, amb un barret...
2: No me pisen lo fregao!
1: I d'aquí ve Gandalf.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa, segon programa dedicat a la figura de Tolkien i la seva obra, el Portes de Troia, amb Into the West, la cançó que ens deixa ja al final de la trilogia d'en Peter Jackson, que després en parlarem. Toquem un tema dels temes principals d'en Tolkien. Ell era profundament catòlic, com hem dit. De quina manera influeix la religió en la seva obra?
1: A veure, de moltes maneres. Jo sí que crec que, per exemple, que Frodo, i ho refrenden diversos alguns estudiosos de Tolkien, és una figura absolutament crística. És una persona que ha de fer un viatge, que carrega una, diguem-ne, carrega un mal, carrega una creu per redimir el mal dels homes, d'alguna manera, no? També tenim a Galadriel, una escena, el moment de Galadriel que comentàvem una miqueta abans, que ella resisteix la temptació de l'anell, i això ressona una mica a Jesús resistint a les temptacions del diable al desert, no?
2: Cosa que no fa Boromir, però bueno.
1: Disculpa un moment. Hem d'entrar en aquest debat.
2: Bueno, la gràcia de Tolkien és que és catòlic, però la Terra Mitja no ho és. No? Ja venim, ja ho vam explicar a l'altre programa molt ràpidament. L'Anglaterra de principis del primera meitat del segle XX està molt fragmentada, no? entre catolicisme, anglicanisme, molt diferents varietats que havien tensionat molt la societat. Llavors ell, tota la seva obra transpua catolicisme, però a la vegada entronca en un nivell molt, molt primari, no? No hi ha una... No és com Lewis amb Narnia, que sí que veus aquí, no? Que el León sí. és Jesús,
1: que no és René,
2: Pelazo, tot sí, això. Sí, sí. No? però la gràcia és que, a més, Tolkien viu la religiositat d'una manera molt humana, en el sentit de que Frodo falla.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Frodo no és l'heroi que salva el dia. És l'ésser humà que, davant les càrregues de la temptació, del patiment, de tot, té un moment de flaquesa. I Frodo no és l'heroi. És el villà de la història. Però no arriba a ser-ho.
1: A veure.
2: No arriba...

0: Sí. Però l'extendida podia haver estat. Sí. No hauria passat res.
1: Ara la sèrie.
2: Sí, no, no, és que ja surt a la sèrie, ja, és terrible.
0: Bueno, està terrible, és igual,
2: és igual. No entrem.
1: Galadriel, que el rebutja, i Gandalf, que el rebutja. Només són els personatges immortals els que es permeten eliminar la tentació de l'anell. Sí. Qualsevol personatge mortal que la toca sent la càrrega. No? I aquí és Boromir. Boromir és el personatge que, amb la millor de les intencions...
0: Efectivament.
1: Acaba tocant la corrupció, es redimirà, però és impossible, no? I aquest és la virtut de Sam, o la virtut de Frodo, i és el missatge cristià, que és molt més profund perquè no és evident, no? Perquè no busca dir-te, has de ser bo perquè, no sé què, perquè vendrà Sauron i te comerà.
0: Sí,
1: no,
0: sí, sí, sí, sí.
1: És a través de l'exemple, a través de l'èpica, no? Els personatges en aquest sentit són molt nòrdics, en el sentit de la fatalitat del destí porta a que tu... No? Facis una línia a la Terra i diguis aquí em planto.
0: Sí, sí que és cert que en algun moment, en alguna carta, Tolkien defineix en Gandalf, amb aquella expressió tan britànica, com m'atreviria a dir que era un àngel encarnat. No? Però, o sigui, sí que hi ha paral·lelismes evidents.
3: Molt bé, ens queden 6 minuts. Podem parlar de moltes coses encara, però jo penso que ha arribat el moment de parlar, ha anat sortint perquè és inevitable, de les pel·lícules de la trilogia que va fer Peter Jackson a principis dels 2000, i també fer un petit esment a videojocs del Senyor dels Anells, de la Terra Mitjana, que s'han fet. Patrick, la trilogia de Peter Jackson ha fet justícia a l'obra de Tolkien?
0: A veure, Christopher Tolkien no pensaria el mateix, però... Jo crec que sí, o sigui, jo crec que primer va aconseguir que molta gent es llegís els llibres. Només sí. Per això ja val la pena. Segon, ens va donar escenes tan espectaculars com el Elm, ens va donar el personatge de Gandalf, que, tot i que, no sé, a mi em sembla un absolutament icònic, no? I aconsegueix... Aragorn et cau millor a les pel·lícules que el llibre. Això és una cosa que dic i no passa res, i em vaig a la guerra per això, no? Vull dir, perquè no. a la guerra, el llibre ja és algú que jo sóc i jo
1: i
0: seré...
1: És un 50 con ínfula.
0: Exacte. I en canvi, jo crec que les pel·lícules el compensen una miqueta. També potser pel tema...
2: Construint.
0: Sí, per contraposar amb en Boromir. I després la batalla dels camps de Pelennor. La relació entre Frodo i Sam a mi m'agrada molt a les pel·lícules. És molt maca. Tot i que Frodo i Sam, explico això molt ràpid, tenen un costat fosc. Això aquest el sabeu o no?
3: Aquest és el minut que demanaves?
0: És el minut que demanaves.
1: Va, ràpid.
0: No, només explicar el paper de la política de Frodo com a alcalde, que els llibres, si et llegeixes els llibres, Frodo acaba com d'alcalde de la comarca, un lloc polític. Sabeu qui substitueix Frodo quan acaba el seu mandat?
1: Sí, però digue-ho.
0: En Sam, però és que després d'en Sam, el Sam ha de marxar un moment i li diu, mira, ha quedat amb el meu lloc polític el seu cunyat, no li dona el seu cunyat, que té collons la cosa, però és que després hereta, o sigui, el següent alcalde és el fill d'en Sam, que a més es diu Frodo. Vull dir, és un clar de corrupció hobbitiana. Que no són tan macos els hobbits com semblen. Aquí és on volia arribar.
1: La comarca és el PP de València.
0: Efectivament.
1: Però jo crec que les pel·lícules fan molt bé això, actualitzar la història, no? I depurar-la en un llenguatge, ara sí, profundament èpic, no?
0: Sí.
1: I el que Jackson fa és depurar tot el que no porta a que El Senyor dels Anells sigui una èpica moderna. I per això ens agrada tant, o per això agrada tant a molta gent, i per això han veït també, no?
0: Sí.
1: Després ja podríem entrar en definir personatges, en definir si un el fa millor que no. Hi ha personatges que apareixen reivindicats a les pel·lícules i personatges que estan profundament menys tingut a les pel·lícules.
0: Gimli, tio.
1: Però Faramir, no? Faramir, el llibre, a la part final, és un personatge central que els llibres, que les pel·lis està totalment desdibuixat,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí,
1: és una persona enfadada, no sé, bueno, sí. És com una mena de Boromir 2 quan són personatges molt diferents. I podríem parlar de moltíssimes coses, de les influències no només cristianes o nòrdiques, sinó fins i tot clàssiques, mediterrànies, no? Per exemple, Tolkien, en aquesta idea de reivindicar els mites i fer-los reals, el mite del Minotaure, no? I de com Egeu, les veles, no? L'home que el rei que espera els vaixells amb bones notícies i apareixen amb veles negres perquè no posen les veles blanques, no? Com quan Aragorn torna i s'afegeix a la batalla dels camps de Pelennor, però Aragorn és el responsable de la mort de Denethor. que es suïcida perquè el veu arribar i pensa que venen els dolents i es llença.
0: Personatge molt perjudicat també a les pel·lícules d'en Denethor. Sí.
3: No sé si voleu fer algun esment a 2 minuts i escaig que ens queden d'algun dels videojocs que sé com...
2: Ja, ja,

0: que tenim en Patrick, presentador de Tres Vides, no?
1: Exacte. Destacar-ne un per sobre de tots.
2: Jo només diré quatre coses. Les dues torres, el retorn del rei, de PlayStation 2, i després de la passada i actual generació, més o menys, passada generació, Sombres de Guerra, Sombres de Mordor, no fotem. Sí, sí, increïbles.
3: Juegazos, i quina pena, no?, que per tema de drets d'autor,
2: sí,
3: i aquest sistema de joc no pugui...
2: Una llàstima, el Nemesis, sí, sí.
3: I afegiria la tercera edat, també, de
2: Play 2, guapo,
3: sí, un RPG...
2: Sí. I d'estratègia en tenen també molt bons.
1: Estem parlant de PC tota l'estona, eh?
2: Jo parlo de Play. Jo parlo de PC 2, PlayStation 2, no, Sombres de Mordor i Sombres de Guerra el teniu tant per PC, com per PlayStation 4, com per Xbox, com per... Sí.
3: I el...
0: Jo afegiria també el de la batalla per la Tierra Media.
2: Ah, efectivament.
0: És un joc així...
2: La Guerra de l'Anillo. No, es diu la batalla així, és veritat. Sí, és veritat.
0: Hi ha 1 i 2, que és per unió d'estratègia, que et pots personalitzar herois, les campanyes són xulíssimes...
2: Sí.
0: I un dels personatges principals és Glorfindel, que és un personatge abandonat al cinema.
2: Totalment. Que crec que és el primer personatge que va escriure Tolkien.
0: I el primer que mata i llavors el ressuscita.
2: Efectivament.
3: I ens hem sentat molt a les pel·lis, però si agaféssim el Silmarillion i agaféssim tota aquesta mitologia, no? Túrin Turambar, Fëanor...
2: Fëanor.
3: Tot aquest món mitològic...
2: Fëanor té un spin-off, eh?
1: Fem un altre dia el Silmarillion?
2: Fem un altre.
1: Queda obert. Ara no tenim més temps. El cas és que esperem Patrick Urbano, que hagi estat a gust.
2: Molt, molt. No sé si he parlat massa, hòstia.
1: No. Ets el convidat, és qui més ha de parlar. Estem molt contents que ens hagis acompanyat.
2: Molt content. Programa,
1: molt important per nosaltres. Ens feia molt respecte.
3: Portem anys intentant dedicar-nos a fer algun programa al Senyor dels Anells i ens feia molt respecte. Llavors va venir aquí... Vinc a fer-vos...
1: Ha obrit la llauna, és la primera vegada que canviem les sintonies del programa per algun motiu, més de 500, així que moltíssimes gràcies, Patrick Urbano, per venir a Portes de Troia.
2: Per mi ha estat tot un honor.
1: Moltíssimes gràcies, Alberto Retxe.
3: A tu.
1: Albert Abril.
0: A vosaltres.
1: En Carlos Lecegui a les narracions i al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
4: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem a Nova York i ho fem amb el nou disc de la banda Antibales, una de les referències en el món de l'afrobeat. Una banda que ja té gairebé 30 anys d'història i que incorpora, doncs, bueno, a més de ser això, una referència de l'afrobeat, incorpora altres dels ritmes que sonen a Nova York, com per exemple, doncs, la salsa d'Edip Palmieri o, doncs, altres com pot ser el funk o el diep, i que això és una referència mundial. Antibales acaben de publicar un nou disc aquesta tardor passada, fa apenes uns mesos, i el disc es diu Hourglass. Hem sentit aquest primer tema instrumental, Solas, i ara el que és el single, i aquí veurem aquesta també, diguem-ne, mixtura amb els ritmes llatinoamericans. La Ceiba, Antibales.

Antibales aquest 2026, bueno, de fet a finals del 25. Antibales, des del disc Hourglass. Aquesta formació de 12 músics està liderada, o l'ànima i el fundador d'aquesta formació Antibales és Martín Perna, que a finals dels 90 va crear aquesta formació d'Afrobeat, però que alhora ha estat involucrat en multitud d'altres de les coses que han passat a Nova York. Per exemple, i és només un petit exemple, amb la creació de Desco Records, que després acabaria sent també Dub Tones, inclús tocant amb Sharon Jones and the Dub Kings. Per tant, allà, a l'escena de Nova York, actualment també, per exemple, col·labora amb Adrián Quesada en aquell grup o fantasma on això és a Texas, on d'alguna manera es barreja la música colombiana, el rock, el funk. Bueno, de fet, totes les mixtures són possibles en mans de Martín Perna, i Antibales és un dels millors exemples. Hem parlat d'això, de que aquest és el nouè disc des del primer, que va ser l'any 2000, i estan a punt de fer 30 anys. Anem a buscar un tema del segon disc. Es va dir Tal Katif, i allà hi havia un tema com aquest, Gave's New Joint.

La descoberta que presentem avui és la d'un disc extraordinari. Un disc que reuneix la tradició musical i espiritual del nord d'Austràlia, de la zona d'Arnhem, de la terra d'Arnhem, amb aquí, amb Catalunya, i en part amb el flamenc a través de la guitarra. El qui canta és Engulmilla, si ho sabem dir bé. És el nom d'aquest cantautor legendari, és una persona amb una trajectòria enorme que ha fet un disc, ha estat col·laborant en un disc amb Pau Figueres, el guitarrista català, que de fet és un dels millors guitarristes que tenim en aquests moments aquí a Catalunya. I Engulmilla i Pau Figueres van presentar aquest disc, el van presentar al Centre Tradicionarios a Barcelona el novembre passat. I des d'aleshores que li busquem un forat i que de fet doncs, també en part escoltem aquest disc que és extraordinari i que es diu tal qual Catalunya. Hem sentit aquest primer tema, que és l'ocell de la pluja, i Engulmilla, doncs, amb aquesta veu i amb aquesta espiritualitat que transmet aquesta veu, doncs això ens porta a un altre món. Acompanyat, ja ho hem dit, i és molt important, d'aquesta extraordinària guitarra de Pau Figueres. Un altre tema del disc Catalunya. Engulmilla, Pau Figueres, i en aquest cas un altre aborigen australià, Nayur Yur, si també ho sé dir bé, doncs fan aquesta bandera vermella.

El disc Catalunya, engolmilla des del nord australià, representant, portant-nos aquesta música aborigen de la terra d'Anheim, i Pau Figueres a la guitarra. Un disc extraordinari que recomano que aneu a buscar-lo allà on sigui i que l'escolteu de dalt a baix. Ara, però, en aquest apartat de descobertes ens toca anar a buscar altres coses d'aquest extraordinari músic australià, d'aquest cantautor que, partint d'això, de la tradició aborigen musical, doncs va més enllà, perquè fa una música pròpia, és un cantautor. I alhora jo vull dir que aquesta veu, que de fet jo l'acabo de descobrir amb aquest disc Catalunya, doncs em recorda en bona part doncs la d'un grandíssim cantant que, sense aquells melismes de la seva veu, però Nusrat Fateh Ali Khan, doncs en bona part l'espiritualitat sí la comparteix amb aquest home. Nugulmilla. I anem a buscar un tema de l'any 22.

engolmilla el cantant del nord d'Austràlia, representant aquesta tradició i aquesta música aborigen del nord d'Austràlia. En aquest cas, en aquest tema que acabem de sentir, amb aquest acompanyament, diguem-ne, doncs això, de beats electrònics força discrets, jo prefereixo la guitarra de Pau Figueres, però en tot cas aquí hi havia també l'acompanyament d'una banda que és també un dels grans exponents d'aquesta tradició musical a Arnhem, i a l'hora de... això, és una banda amb tota una sèrie de músics, són uns quants, que es diuen Yililas. Això, per a qui li hagi agradat aquesta espiritualitat, aquesta música d'Austràlia, doncs pot buscar aquests Yilila, comença amb Y. I ara anem a buscar un altre tema de, per acabar aquesta primera, bueno, aquesta part dedicada a aquest músic australià, que descobrim gràcies al disc amb Pau Figueres, el disc Catalunya, que aquest sí que l'heu de trobar i escoltar. Doncs anem a buscar un altre tema de... no ho dic bé, Engolmilla. Aquí el tenim.

El nostre concert recomanat és el de Goran Bregovic. Per què aquest home, a més de músiques de pel·lícules, s'ha doncs convertit en això, en un dels divulgadors de les tradicions balcàniques? I tot i les crítiques per doncs, estar cobrant o per haver posat el seu nom cançons que de fet són tradicionals, cosa que és una crítica que podríem aplicar a més d'un, doncs bé, Goran Bregovic s'ha convertit en això, en un dels grans divulgadors de la música tradicional balcànica. Goran Bregovic serà a la sala Paral·lel 62 el proper dimecres 25 de febrer. Acaba de publicar un nou disc, que és el que ve a presentar. El disc aquest doncs, es diu Champagne for Gypsies, i, bueno, doncs això, Champagne for Gypsies. De fet, en aquest disc hi ha alguns temes una mica fàcils i una mica, diguem-ne, de cara a la galeria. Però, bueno, però no passa res, la festa és la festa. Goran Bregovic i l'Orquestra for Weddings and Funerals seran a Barcelona una vegada més a la sala Paral·lel 62 el 25 de febrer. Aquí va un dels singles d'aquest nou disc, Gypsy Zumba.

l'efectivitat festiva de Goran Bregovic, que serà a la sala Paral·lel 62 el 25 de febrer. I ara canviem completament per tenir un record per un disc, per un artista que és dels pocs que té un premi Nobel que no va voler recollir, i per un, això, per un disc, per un artista, per un tema universal. Ara fa 50 anys que arribava el número 1 aquest tema i aquest disc, el disc Desire de Bob Dylan, que havia estat publicat el gener del 76 i que, això, a principis de febrer ja era número 1. Desire és un dels discos de Bob Dylan, que el número 17, i que portava un dels temes que serà, doncs això, que serà recordat per tothom, Hurricane. Gràcies per escoltar un Mixtures, que hem començat amb Antibales a Nova York, que hem sentit una descoberta extraordinària, el disc de Nugulmilla i de Pau Figueres, que hem recomanat un concert de Goran Bregovic, i que sobretot doncs acabem amb aquest record per Bob Dylan i el seu Hurricane. Fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: que heu estat com nosaltres cantant aquest tema, perquè jo crec que aquí més que menys es coneix la lletra. Eren els M Clan l'any 2001 quan treien aquest tema tan, tan xulo, Souvenir, i a més amb aquest format certament una miqueta doncs acústic, o de concert en directe. Els M Clan, que ens ha vingut molt de gust escoltar, i avui venia Superatom, perquè amb el tema del dia, que és el tema dels viatges, nosaltres ens hem quedat en un petit detall. De fet, és això, un souvenir. I ara seré d'Enric de Cardedeu i us explicaré quatre coses sobre els souvenirs, però quatre, perquè també hem preguntat a la nostra IA particular i la de tothom, vaja, que d'on ve això de portar-se records, no?, dels viatges. De fet, és això, souvenir, és paraula francesa, jo crec que així ja ho intuïem, que significa record o una cosa que et ve a la ment. Tirem enrere, Allà ens parlen dels peregrins grecs i romans que compraven àmfores, medalles o vasos en els santuaris. Jo crec que més que per record, una mica per portar-los a casa, això a l'antiguitat, per dur-los a casa, que els protegís la casa, objectes sagrats. Sembla que també passava això a l'edat mitjana, en aquells llocs on els cristians anaven de peregrinació, i així doncs sortien tot de productes que podien comprar i emportar-se a casa per protegir-los, no? Ampolles de metall, de fang, amb oli sagrat o amb insígnies dels sants. Avui en dia això encara segueix, i si no, mireu les conxes típiques del Camí de Santiago. Però el tema dels souvenirs va experimentar un boom totalment diferent, més no tan sacre, vaja, durant el segle XVII, segle XVIII. I és que va ser quan es va documentar per primera vegada aquest, el 1775, em diuen, no?, aquesta paraula. Qui va comprar molts souvenirs? Doncs hi havia tota una corrent entre els aristòcrates europeus, des del segle XVII, ens diuen, fins al segle, començaments del segle XIX, tota una corrent de viatges que es deia Grand Tour, i que consistia en que aquells aristòcrates, no?, aquelles persones culturalment inquietes i que s'ho podien permetre, evidentment que tenien un estatus, doncs feien viatges per tota Europa, sí, a l'estil Interrail, més o menys, però imagineu-vos, al segle XVIII n'hi deien Grand Tour, i la destinació la tenien molt clara, havien de va a Itàlia. Llavors va ser a Itàlia quan van desenvolupar tota una indústria, doncs això de records, entre cometes, de souvenirs, que bàsicament tenien a veure amb la cultura. De fet, moltes de les persones, dels aristòcrates que feien el Grand Tour, acabaven emportant-se a casa petites obres de records artístics, bàsicament, Ja passem al segle XIX, amb l'arribada del tren i del vaixell de vapor, doncs bé, la classe mitjana ja va poder viatjar, i això va facilitar també doncs aquesta comercialització del turisme, i la cosa ja va esclatar, i suposo que per això la paraula la tenim en francès, a l'Exposició Universal de París, 1889, amb la inauguració de la Torre Eiffel, quan es van disparar la venda massiva, ens diuen, d'objectes impresos, de postals, de miniatures col·leccionables i tot plegat. Doncs això és a grans trets el que ens diu la intel·ligència artificial i Google, de fet, el que ens expliquen sobre la història dels souvenirs. Jo crec que imprescindible, en qualsevol viatge, gran, petit, encara que sigui una pedreta del camí, un record que a vegades són fotografies i a vegades són objectes, no?, que fins a cert punt a vegades es queden també una mica arraconats a casa. I què passa amb els souvenirs que us porten els demés? La resta de gent que va de vacances, si et porta un souvenir que per ells és molt interessant i el contextualitza, però que tu, com que no has estat en aquell viatge, vas com una mica perdut. No sé si això l'he passat mai a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això és només un aspecte dels viatges, dels souvenirs.
1: Però és només un aspecte.
0: Preguntem per viatges en general, per turisme, sí.
1: Turisme en general, però m'ha semblat molt interessant tot el que has explicat, perquè no tenia ni idea jo,
0: Jo tampoc.
1: Està molt bé, mira.
0: Que consti ha sigut a raig, no ho hem contrastat, que és allò que sempre es recomana fer amb la IA, però entenem que és un tema que no té polèmica ni necessita massa contrast, perquè la IA pilla d'aquí d'allà.
1: Sí,
0: i fa un resumet xulo,
1: Disculpeu. Està bé.
0: Sí. Pues sí, molt interessant, la veritat que sí.
1: Sí, avui és el tema és viatjar, turisme, perquè al final hi ha qui aprofita aquests mesos, no?, per descobrir nous racons al món, qui torna cada any al mateix destí perquè és com que ja forma part de les seves tradicions, no?, i qui prefereix també fer una escapada doncs ben a propet de casa, ja sigui doncs per facilitat, per poc temps o inclús econòmicament és més factible, no?, també. Clar. Sí, com sigui, el turisme forma part de l'estiu de milions de persones.
0: I de fet hem estat a les dues bandes, no? Hem rebut turistes, els hem patit també i els hem gaudit, i també hem sigut nosaltres.
1: Exacte, sí, sí, sí. Llavors, coneixem molt bé les dues bandes. Però bueno, a mi el que m'agrada de viatjar personalment és que permet conèixer altres cultures, tastar gastronomies diferents, descobrir paisatges que són realment espectaculars i llavors també crear records, no?, que sovint ens acompanyen tota la vida i que poden passar els anys i sempre acabes tornant allà, no?, en certa manera. Però també, per exemple, és una font inesgotable d'anècdotes. Quantes vegades viatjant ens han passat coses que després, posteriorment, expliquem en un sopar amb amics o amb familiars o el que sigui, no? Doncs avui, precisament, us preguntarem... és un tema molt obert, ens podeu explicar el que vulgueu, però la pregunta que us llancem per inspirar-vos, si voleu dir-ho així, és on us agradaria fer turisme o que ens expliqueu alguna anècdota d'algun viatge que hagueu fet o coses que us hagin sorprès o coses així.
0: Molt
1: així
0: bé.
1: Que si voleu podeu enviar ja a través de WhatsApp i si no també per Instagram.
0: Vinga, doncs així ho farem i a les 10 recollirem una mica les vostres impressions. Perfecte. Aina Barbany des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Més enllà de turisme i d'anècdotes de viatge, passaran altres continguts per aquest parell d'hores que dura l'Obert per vacances fins les 11. Mireu, us explicarem, just haurem començat a tirant d'intel·ligència artificial per buscar informació, hem començat així el programa, i avui us parlarem d'una llei europea que pretén regular els usos de la IA, de la intel·ligència artificial, no en tots els sectors, eh? Això sí, pel que fa a les empreses, a l'ús empresarial que se'n fa. Ara ho explicarem en detall i sabrem fins on aquesta llei pot ser efectiva. Després posarem en forma el nostre català, el Despertarem, amb aquest podcast de llengua que ens ofereixen des de la Nova de Reus. Ai, i a Terres Lleidatanes sabrem què és aquesta proposta tan xula que es diu Artistes amb Tractor. Artistes amb Tractor. Jo ho deixo aquí de moment. És que és molt suggerent, eh? I entre una cosa i l'altra ens anirem cap al Museu Romà de Premià de Mar a fer d'arqueòlegs. També us farem tot un seguit de recomanacions de pel·lícules que no us podreu perdre aquest estiu. Abans que s'acabi l'estiu, totes les pel·lis que l'Adrià Jurado pensa que no ens podem deixar escapar. I si, en vez de mirar pel·lis, preferiu caminar per la muntanya, avui ens conviden a conèixer els ports. Doncs vinga, comencem amb els temes, que en tenim un munt i són molt interessants, i ho fem com sempre amb aquesta ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bonica notícia per començar. Detingut un home per masturbar-se davant d'uns nens d'un casal d'estiu a plena llum de dia en una plaça de Girona.
3: Els fets van passar aquest dimecres. Pels vols de 2:15 del matí a la plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís, va ser una monitora la que es va adonar que al darrere d'un arbre hi havia l'arrestat masturbant-se mentre mirava fixament la mainada que estava fent l'activitat. Després, l'home de 48 anys va anar a una font propera de la plaça per mullar-se la cara i va tornar a amagar-se de nou darrere l'arbre per repetir aquesta acció de forma compulsiva. Quan la monitora ho va descobrir, va anar corrents a alertar una patrulla dels Mossos que estava per la zona fent tasques de vigilància i els agents fent recerca van trobar el sospitós i el van localitzar poc després a la mateixa plaça.
0: I continua la marea política a l'Ajuntament. Sembla que Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona per dignitat, diu després de la filtració dels àudios.
3: L'alcaldable d'Esquerra Girona ha renunciat a ser el candidat dels republicans de la ciutat, diu per dignitat i responsabilitat després de la filtració. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
4: Bàsicament el que he pres és deixar ser cap de llista d'Esquerra Republicana en les properes eleccions municipals, a les properes eleccions municipals del 2027. Bàsicament, doncs, perquè he comès un error, i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
3: Puigtió també subratlla que s'aparta perquè el projecte d'Esquerra Girona és més important i que perquè és el més honest.
0: I acabem explicant-vos que han pogut detenir el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal, us ho explicàvem ahir, d'un home que anava en moto d'aigua a Empuria Brava.
3: La Guàrdia Civil ha detingut a Empuria Brava el patró que portava l'embarcació recreativa implicada, que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home.
0: Molt bé. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies i bon cap de setmana, que ja és divendres.
3: Bon cap de setmana.
0: Vinga, i ara saludem la Tina Forés des de Cugat. Cugat, Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant dels veïns del Putxet que demanen una auditoria externa abans de tornar a casa perquè és que no es refien dels tècnics de l'obra.
5: Són els veïns de les finques desallotjades per l'esvoranc de l'L9. Les obres continuen ara dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% dels veïns. Els residents que sí que ho poden fer, però recelen dels certificats que acrediten que tornar és segur. Josep Maria Oliver és propietari d'un dels blocs afectats.
6: Teòricament, ells ens diuen que podem tornar. Nosaltres el que volem en aquests moments és que un tècnic ens faci un informe de l'estat actual de com estan els edificis. Perquè ens ho diguin ells, amb els seus tècnics, no és suficient. Llavors, ara estem parolats amb un tècnic que ha de fer les inspeccions i segons el que ens digui, doncs llavors decidirem ja d'entrar.
5: La situació també afecta el comerç a la zona, tant el que està tancat i ha de fer front al pagament de factures i nòmines, com també el que està obert, que han notat un descens de vendes del 25%.
0: I us expliquem també que menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió i l'objectiu és poder arribar al 100%, això seria l'any 2028.
5: La Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals amb més de 92.000 hectàrees de bosc, però només el 40% té plans de gestió. Anualment s'intervenen unes 700 hectàrees i el govern admet que per portar el bosc ben endreçat caldria doblar aquesta xifra fins a les 1.200 o 1.500 hectàrees anuals. L'objectiu és ordenar el 100% dels boscos que gestionen i si vol arribar entre el 2027 i el 2028. El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, un 60%, i d'altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública.
0: Les resultes d'un estudi ens expliquen que la pèrdua d'un ésser estimat pot accentuar el deteriorament cognitiu, això en persones d'avançada edat.
5: Sí, són les conclusions a les que ha arribat un estudi de l'Hospital del Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona que han publicat a la revista colombiana de psiquiatria. El treball ha revisat l'evidència científica disponible sobre aquesta qüestió analitzant dades d'11 estudis publicats. Els resultats han mostrat que el dol perllongat pot causar alteracions de la memòria immediata, l'atenció, la velocitat de processament, les funcions executives, la fluïdesa verbal i l'habilitat visuoespacial. Per tot plegat, la recerca ha alertat de la necessitat de detectar i tractar aquest tipus de dol en les valoracions geriàtriques per prevenir conseqüències cognitives. Tot i que l'estudi s'ha centrat en persones de més de 60 anys, els investigadors han recordat que el dol perllongat també pot afectar persones més joves.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i també bon cap de setmana, companya.
5: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: Cap a Lleida que marxem. Emun, Arnau Vila, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Diversos municipis de les comarques de Lleida tornen a denunciar deficiències de la xarxa elèctrica, un problema que aquest estiu s'ha agreujat amb les activacions gairebé diàries del Pla Alfa per l'alt risc d'incendis.
7: Sí, perquè l'activació d'aquest protocol obliga a revisar sobre el terreny qualsevol incidència abans de reconnectar el subministrament, fet que allarga la durada dels talls. Segons dades d'Endesa, durant el mes de juliol s'han registrat 90 talls de llum a la demarcació de Lleida provocats per avaries o incidències a la xarxa. A tot Catalunya la xifra ha arribat als 333 talls, pràcticament el triple que en el mateix període de l'any passat. Els ajuntaments lleidatans asseguren, però, que més enllà de les restriccions vinculades al risc d'incendi, els microtalls són un problema habitual que arrosseguen des de fa anys i reclamen inversions per modernitzar la infraestructura elèctrica. Davant d'aquesta situació, a les Garrigues s'ha impulsat la plataforma microtalls.cat, una iniciativa que permet registrar les incidències i facilitar les reclamacions dels afectats davant les companyies elèctriques.
0: Ens encanta donar notícies de fauna. Mireu, la població d'ossos al Pirineu continua creixent i enguany ha assolit un nou rècord de natalitat. Fins ara s'han comptabilitzat 15 nous cadells, una xifra provisional que eleva el cens de l'espècie per sobre dels 120 exemplars i que veu de tants ossos, Arnau.
7: Sí, mira, perquè la majoria de nous naixements s'han detectat al vessant francès del Pirineu, tot i que també s'han observat noves cries a la Vall d'Aran. L'augment sostingut de naixements ha confirmat la recuperació de la població d'ossos al Pirineu, tot i que els experts continuen alertant dels riscos derivats de la consanguinitat. Malgrat això, la Generalitat preveu que la població pugui arribar als 200 exemplars l'any 2035. Aquest creixement coincideix amb una major presència de llops al Pirineu lleidatà i amb la previsió que el linx ibèric pugui tornar els pròxims anys a les comarques de Lleida.
0: Molt interessant. Seguirem també de prop aquesta notícia, a veure com es desenvolupa. Arnau Vilà, moltíssimes gràcies des d'Emunt i bon cap de setmana, també.
7: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Bon dia.
0: Vinga, tot preparat pel 12 d'agost, pel dia de l'eclipsi. Sembla que l'Ajuntament de Tarragona ja ha presentat el dispositiu de seguretat i mobilitat.
8: Doncs sí, tornem a parlar de l'eclipsi.
0: Ui, espera't.
8: Què farem quan s'acabi? Aquest dispositiu involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, Voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. Es controlarà l'aforament i els accessos, quedaran tancats un cop s'arribi a la xifra de 20.000 persones. No s'hi podran entrar amb bicis o patinets ni amb objectes voluminosos. Alberto Lacueva, cap de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat de la Guàrdia Urbana, explica que el dispositiu s'anirà adaptant en funció de l'afluència de gent per evitar col·lapses.
9: Al dispositiu tenim una fase de seguretat, que és una fase que en un principi, quan comença a arribar la gent, doncs estarem allà amb una patrulla, i en el cas que veiem que pot haver un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí.
8: El consistori, que demana comprensió i la col·laboració de la ciutadania, explica que la gent que vingui de fora tindrà 6.500 places per aparcar en esplanades o aparcaments dissuasius a banda de les aparcaments municipals.
0: Vinga, i expliquem altres notícies, que, com diem, hi ha més vida més enllà de l'eclipsi.
8: Doncs sí, tornem de festa major.
0: Vinga.
8: Estàs preparada?
0: Vinga. Sí, tant.
8: Va. Ens quedem a Tarragona perquè podríem dir que d'alguna forma comencen les festes de Sant Magí, tot i que encara no comença el corpus gran de la festa, però aquest cap de setmana, ja del 7 al 9 d'agost, al Camp de Mar, és l'escenari de la programació de La Imaginada, que combinarà festa i lleure, però també amb esperit crític. És la 18a edició i destaquen les taules rodones i els espais de debat. Són propostes que aposten per una cultura comunitària i una transformació social i sostenible. O sigui, aquest cap de setmana ja La Imaginada, aquest cap de setmana aquí a Tarragona, ja també relacionat amb les festes de Sant Magí, tenim la cursa del Seguici, 800 persones inscrites. Ja no t'hi pots inscriure?
0: Sí, tenia ganes, però no.
8: No, ja et veia, jo que volies córrer aquests 5 quilòmetres.
0: I tant. Penseu que Sant Magí és el dia 19?
8: Sí,
0: i ara ja estem, avui ja comencem, eh? Ja comencem la festa, ja hi ha els autobusos engalanats amb la bandera de Tarragona, ja hem començat. El que passa és que ara ja, si veu de venir aquest cap de setmana, és ideal, perquè hi ha com la festa alternativa amb aquesta imaginada.
8: Sí, no? Després, la setmana que ve, ho empalmarem amb Sant Roc, que ja hi ha festes al Cos del Bou, i nosaltres anem fent. I on també començaran festes és a Torredembarra. Ja han presentat la programació, gairebé una setantena d'actes que ompliran els carrers entre el 22 d'agost i el 6 de setembre, motiu de la Festa Major de Santa Rosalia, i entre els més destacats hi ha els concerts de Buos, Els Pets, l'espectacle de Quim Masferrer o l'estrena del Lleó de Torredembarra.
0: Mira, molt bé. Doncs espero que se'ns ompli la zona aquest cap de setmana.
8: Jo ja he recomanat llocs per anar a festa aquí. A partir d'aquí hi ha tothom que vulgui.
0: Marina Pérez Gant, moltes gràcies. Fins ara.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ja ho dèiem, i de fet hem començat el programa en la nostra entradeta, per dir-ho així, utilitzant la intel·ligència artificial, i d'això continuem parlant. I és que el passat diumenge va entrar en vigor una nova part de la Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, una llei que regula bàsicament els usos de la intel·ligència artificial, noves directives que no afecten, però, només a grans proveïdors, com podríem pensar, com Google o OpenAI, sinó que també a petits empresaris. Avui volem saber en què consisteix aquesta llei europea de la intel·ligència artificial i ho fem en connexió amb la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
0: Tens una informació que ens interessa, eh?
10: Sí, sí. Mira, amb la intel·ligència artificial cada cop està a tot arreu i ja no ens podem amagar de la intel·ligència artificial. I la llei europea que s'ha aplicat exigeix transparència, perquè tots sapiguem quan interactuem amb aquesta intel·ligència artificial. Aquests requeriments afecten també autònoms, petits empresaris, i en parlem amb una especialista, la periodista Montserrat Rigall. Bon dia, Montserrat.
11: Hola, molt bon dia, companys.
10: Doncs explica'ns una mica. La llei de la IA ja porta aplicant-se un temps, no?, des de 2024, però què hi ha de nou des d'aquest 2 d'agost?
11: Doncs bé, d'entrada sí, és evident que aquesta llei que ens preocupa i ens ocupa molts dels professionals, jo crec que s'ha aixecat una revolada ara de nou des d'aquest diumenge, però és una llei que ja està aplicada formalment des de fa un parell d'anys, és a dir, l'1 d'agost del 2024 ja va entrar en vigor aquesta anomenada Artificial Intelligence Act europea, la AI Act, no? El que sí que ja es va dir en el seu moment que s'aplicava de mica en mica. Per tant, el que ha canviat des d'aquest diumenge passat és que tot i haver entrat en vigor fa un parell d'anys, doncs ara sembla que les obligacions de transparència s'han identificat de forma més clara. És a dir, els continguts que generem a nivell professional, estem parlant en l'àmbit, en l'entorn laboral, doncs els continguts que generem a intel·ligència artificial, ja siguin generació d'imatges, de fotografia, de vídeos o àudios o textos, no?, quan fins i tot incloguin risc de confusió, és a dir, que tinguin una manera de manipular, una intencionalitat, etc., s'han d'informar de forma transparent. I també s'ha d'avisar quan una persona està parlant amb un sistema d'intel·ligència artificial, és a dir, truques a un restaurant, te surt un chatbot, doncs has de saber que estàs parlant amb un chatbot. I això es fa justament per evitar confondre el personal. Per entendre'ns, parlàveu també d'algunes d'aquestes eines de... Però grans models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, el famós, el que potser està més utilitzat, però que ara, segons els benchmarks, segons aquesta valoració, està per darrere de Claude, no? Claude o Gemini. Ja van començar l'agost de l'any passat, el 2025, aquestes obligacions més dures per a aquests grans models. Ara el canvi més visible és que aquesta transparència és per a tothom. Saps? Per a totes les plataformes, no només per a aquest ChatGPT, Gemini o Claude.
0: Montse, per entendre'ns, perdoneu que incideixi, o sigui, la llei en general no a regular l'ús que en fem, això no s'hi posa, però sí que ens diu, escolta, facis l'ús que facis, el receptor ha de saber, has de notificar.
11: Correcte.
0: Que l'has utilitzat, seria això.
11: Sí, però... Correcte, sí, però facis el que facis en un entorn en el que tu donis peu a confusió. És a dir, és evident que tots nosaltres estem utilitzant la IA dia a dia. No? Vull dir, això no es posa en dubte. El que es posa en dubte és que si tu, per exemple, nosaltres de Ràdio Televisió Espanyola ahir estàvem elaborant i vam treure una informació molt potent d'investigació de 5.000 missatges monitoritzats i traduïts de grups de WhatsApp d'aquest moviment ciutadà marroquí per una possible segona entrada massiva per Ceuta.
0: Sí.
11: És inviable, jo no parlo d'origen marroquí i jo no puc traduir 5.000 missatges en poc temps i per elaborar una notícia veraç. Bé, jo vaig elaborar aquesta informació i en aquest text que podeu trobar a la pàgina web està identificat que hem utilitzat eines d'intel·ligència artificial. Doncs per què? Per traduir, per englobar temàtiques, per discernir entre gent que és més líder de l'equip, és a dir, qui intervé més en aquests grups de WhatsApp, etc. Per tant, jo el primer que expliquem, no, com a professionals en una empresa pública com és Ràdio Televisió Espanyola, és justament, ens hem utilitzat eines d'ahir, no us espanteu, perquè res és per manipular, sinó per ajudar-nos a desenvolupar una millor feina. I aquí la llei, si em permeteu, fa una diferència molt, molt bona entre els proveïdors i els responsables dels qui despleguen aquesta llei, no?
10: Sí, justament et volíem preguntar, què són aquests dos perfils? Quina és la diferència entre un proveïdor i un responsable?
11: Doncs mira, és una distinció que jo crec que és molt important, bàsicament perquè ens entenguem. El proveïdor és qui està desenvolupant el sistema d'IA i el qui posa al mercat aquest sistema d'IA. Parlem, doncs, per exemple, empreses d'OpenAI, no? ChatGPT, o el de Google, que tens Gemini, o l'Anthropic, que és l'empresa mare de Claude, o Meta, que és l'empresa mare de Meta AI. Per tant, tots aquests serien els proveïdors i el responsable, en canvi, del desplegament és tu i jo. Qui l'utilitza? Qui utilitza aquesta tecnologia a la nostra feina o a la nostra activitat professional, ja sigui del món de la comptabilitat, de les finances, és a dir, el món de la creació cinematogràfica. Pot ser una administració pública qui sigui responsable del desplegament d'aquesta llei, pot ser una gran empresa, pot ser un mitjà de comunicació, evidentment, o un petit negoci. Per tant, no sé si m'explico, però d'una manera senzilla seria com el proveïdor fabrica l'eina, sabeu, i el responsable la fa servir. La distinció entre Adif i Renfe, no sé si això potser pels nostres oients, no? És més fàcil. No vull obrir aquest meló, però m'enteneu, no? En tot cas, les obligacions més bèsties cauen sobre qui la fabrica, no només sobre qui usa aquesta intel·ligència artificial.
10: Tot i així, els responsables de desplegament has mencionat, no?, que podien ser, pues, mitjans de comunicació, pues, també negocis. Llavors, pel que serien els empresaris locals, els petits autònoms, què significaria l'entrada d'aquesta llei? Què han de fer? Què han de vigilar? Perquè sé que els proveïdors tenen la major part de la responsabilitat, però els responsables també, no?
11: Correcte. Sí. Tot i que hem de relativitzar, perquè he rebut com moltes trucades neguitoses de què passarà a partir d'ara, no? Una trobada que vaig fer d'un espai econòmic a l'Anoia, amb molts empresaris i alguns polítics d'això, petits empresaris que tenen, doncs, això, la majoria d'empreses a Catalunya són pimes, no? L'impacte serà limitat, és el primer que els hi vaig comentar. Per què? Doncs perquè un restaurant, una botiga o un autònom que utilitzi eines d'IA per redactar textos o per gestionar correus que te'ls pot respondre automàticament, o per crear imatges perquè volen fer una publicitat a xarxes, no hauran d'assumir les mateixes obligacions que una gran empresa tecnològica. Ara bé, sí que hauran de ser una mica més curosos, saber primer quines eines estan utilitzant, llegir les condicions d'ús particulars de cadascuna d'aquests proveïdors, d'acord? És a dir, què diu la seva lletra petita? Si estem emparats per llei, si no estem emparats, quina governança les tenen, perquè hi ha plataformes que potser s'adequen més a la nostra ètica professional, m'explico? I si s'estan protegint les dades personals, doncs dependrà també de cadascuna de les plataformes, no? I sí que se'ls demana que informin els clients quan la IA intervingui de manera important. Per exemple, si una botiga utilitza un chatbot, el que us deia, no?, per atendre clients, doncs hauria d'avisar que tu estàs parlant amb un chatbot, amb una IA. És, a dia d'avui, encara detectable quan ens surt un chatbot, perquè les respostes estan molt enfocades a unes preguntes previsibles. Recordem que estem parlant amb un robot, d'acord? Per tant, si tu surts del guió, perquè una IA no és una base de dades, i per tant, si no és una base de dades, per molt que li preguntis determinades coses, no te les pot respondre. Per exemple, què trigo a arribar al meu restaurant? Ell no sap des d'on et truco, d'acord?
10: Deixa que et pregunti alguna cosa, Montserrat. Sí, hi ha alguna eina d'IA que potser estan aplicant negocis i no saben que és IA? Vull dir, el chatbot és molt obvi, però hi ha altres eines d'IA que potser queden més amagades?
11: Home, la generació de continguts per a xarxes, pots tu no saber que allò està generat per contingut. Jo, per exemple, que m'hi dedico i estic acabant un doctorat, no?, sobre l'ús de la IA i la verificació d'informació, sí que puc detectar, me la poden colar, evidentment, com a tothom, però sí que puc detectar quan una empresa petita m'està generant contingut de forma automatitzada amb determinat llenguatge repetitiu i amb les característiques que usa la intel·ligència artificial. Al final és viure i conviure amb aquesta eina i aleshores a mi el que em fa és restar punts per aquella empresa, si no m'ho diu. Com a consumidora, si allò està mecanitzat i no m'avises, em resta punts. Mireu, jo no sé si això és un defecte que tinc perquè vinc de família empordanesa i l'avi que era pagès em va ensenyar a negociar una mica, però sempre pregunto com vaig a un lloc si l'empresa el tracta bé, aquell treballador, i si el tracta bé, hi torno. Si em diu, no, estic cremat, no puc més, falta personal, etc., jo no hi torno. Per tant, quan una IA no satisfà les nostres necessitats i una empresa no ens acaba de convèncer en qüestió d'ètica i ús de les nostres dades, doncs probablement no hi torni. Això és una qüestió molt personal de cada ciutadà.
0: Montse, hi ha una cosa que a mi m'amoïna, a tomb del que has dit abans. No sé fins a quin punt la llei trava i decideix, o sigui, qui decideix, tu has dit abans. L'empresa, clar, penso, per exemple, en un cas molt habitual, que podria ser que una botiga, un restaurant, fins i tot una associació de restauració, ja no parlem de coses de botigues petites, sinó fins i tot d'entitats o d'associacions, decideix fer un cartell per promocionar una activitat que fan, un simple cartell, i utilitzen eines d'IA. Clar, tu dius, han de notificar sempre que sigui que l'utilitzin l'IA de manera important. Qui decideix si allò és de manera important o no i, per tant, cal notificar-ho o no cal notificar-ho? Perquè també hi ha una cosa, dius, avui dia, tu saps si estàs parlant, és més evident si estàs parlant amb un chatbot, perquè es nota, però és que arribarà un moment en què sí. No es notarà, no? Llavors, qui decideix quan és important notificar-ho i quan, bueno, no passa res, no cal?
11: Quan hi ha una conseqüència posterior en funció d'allò que tu has manipulat. Crec que aquesta seria la clau. És una molt bona reflexió, també, i és la més generalitzada. La normativa el que no fa és regular l'ús domèstic, que tu com a particular o estrictament personal puguis fer. Si tu a casa generes una imatge divertida a enviar i l'envies als teus amics, no passa res. Mm-hmm. Si ets una empresa que utilitza una imatge, no sé, d'algú manipulat, saps? Una fotografia manipulada i li està afectant doncs la seva reputació personal o professional, aquí sí que pots tenir un problema. Perquè té una conseqüència aquella imatge manipulada.
0: Entenc que sí? Aquí serà importantíssim sí. les sentències que vagin sortint, no? de litigis
11: sí.
0: i tot el que és, sí, sí, la jurisprudència que es vagi sentint, sí, sí. No?
11: Exacte. El que sí que afecta, sobretot, i serà important veure què passa amb les grans plataformes que sí. utilitzen aquests sistemes a gran escala. Això introdueix obligacions de transparència, bàsicament, a partir de diumenge passat. El que cal és identificar determinats continguts sintètics, especialment imatges, especialment vídeos o àudios, perquè amb els àudios sí que jo, quan imparteixo classes, sí que reconec que és un dels més complicats de detectar perquè no hi ha marca d'aigua. En fotografia, les plataformes com Gemini ja t'adonen una marca d'aigua, que si tu passes per un detector d'IA, oberts, open source, nosaltres en tenim una sí. ràdio televisió espanyola, desenvolupat durant 3 anys, que es diu Iberes, però la Unió Europea n'ofereix també tots els nostres ciutadans de la Unió Europea, que es diu Invit We Verify, però si busqueu Invit és open source, per tant podeu pujar una imatge i dir, ei, això és IA, no és IA, no? Amb els àudios, us haig de dir que per mi és molt i molt complicat, perquè hi ha un risc molt elevat de confusió i un risc molt elevat de que ens manipulin. Per tant, yeah. a nivell familiar, hauríem de tenir paraules clau que ens identifiquin. Mama, corre, fes-me una transferència perquè estic yeah. en una situació d'urgència, i la mare doncs pregunta què vam sopar ahir, no? I l'altre li contesta doncs el que li ha de contestar. Paraules clau, yeah. interpretació interna de la família per evitar que ens colin un àudio manipulat amb la IA, no?
0: També se m'acorda.
11: I el que sí.
0: Digues.
11: Sí. No, que els deepfakes, per exemple, s'han d'etiquetar clarament perquè la gent sàpiga que no són reals. Per tant, la distinció bàsica, la teva pregunta seria, quan és un deepfake, sí. que hi ha voluntat de manipular, ho has de dir? Això és el que diu la llei des del diumenge passat. Mm-hmm. Si no hi ha voluntat de manipular, de fer mal, de falsificar, de confondre el personal, estiguem tranquils.
0: Mm-hmm. Se m'acut que estem intentant protegir el consumidor. No sé si el consumidor té consciència a vegades de perill. Mira, m'ho donen fet i m'és igual si hi ha IA o no hi ha IA. Saps? No sé si tenim l'esperit crític que requereix.
11: No tenim. Jo inverteixo molt de temps i esforç, us ho dic de debò, i des del Col·legi de Periodistes també s'estan fent molta divulgació a les aules, i he rebut moltes peticions també de les escoles. Us sorprendria les AFAs, com es mobilitzen perquè els pares estan preocupadíssims de que la formació que reben els seus fills dintre de les escoles, no? I des de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya també hi ha programes perquè es pugui ensenyar. Fins ara parlàvem d'alfabetització mediàtica, cert? Ara jo el que crec és encara anar un pas més enllà. Més enllà de l'alfabetització mediàtica i de desenvolupar el pensament crític, cal que els nostres nanos siguin una mena de, perdoneu-me l'expressió, és una de les meves ponències que tenen com més èxit, però detectius digitals.
0: Sí.
11: A veure, primer de tot, veiem alguna cosa. Qui m'ho envia, això? Primera pregunta, no? Segona pregunta, té indicis de ser fake? És a dir, les labials d'aquest vídeo me quadren, no me quadren? I això els nanos s'empoderen moltíssim i tots nosaltres, eh? Però m'encanta veure com els nens es converteixen en detectius digitals i em diuen, Rigall, jo veig que aquí aquesta mà no acaba de ser natural, o els altres, aquest moviment és molt sincopàtic, no? O aquesta cara és molt llisa. És veritat que cada vegada més la IA ens reprodueix imatges més creïbles, menys detectables. Però sí, la primera pregunta que ens fem tots els ciutadans és qui m'ho envia i amb quina intencionalitat m'estan enviant això, si és per generar-me discurs d'odi o aparco, ja tenim molt de guanyat, però cal formació contínua, sí senyora.
10: Bueno, sé que la llei no està acabada d'aplicar per això i que queden un parell de dates, no? Crec que són el desembre, que hi ha una nova aplicació de la llei, que crec que és l'especificació de consciència sexual, pot ser?
11: Mira, doncs correcte. Aquesta és la potser que ens afecta també, ens preocupa alhora, no? Recordeu que les pràctiques prohibides ja va entrar en vigor i l'obligació de formar-nos en IA va entrar al febrer de l'any passat, al febrer del 2025. A l'agost les normes eren per als models d'ús general, és a dir, que van anar en fases, no? I ara a l'agost del 2026 entra aquesta altra fase d'obligació de transparència, val? I la major part de les altres normes restants i el que, com bé dius tu, al desembre, no? Obligacions més exigents per sistemes, diguéssim, no sé, d'alt risc, en diuen. Això és el que queda pendent. I,
10: bueno,
11: i
10: doncs estarem atents a com segueix aplicant-se la llei i, bueno, Núria, ja ho has escoltat. Això ha sigut la Montserrat Rigall, periodista i especialista en IA. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
11: A vosaltres per preocupar-vos una temàtica que realment ens preocupa i ocupa a tota la ciutadania. Gràcies, companyes.
10: Jo doncs, crec, bueno, i fins aquí.
0: Mariona, jo crec que no em deixis massa apartat el telèfon de la Montse Rigall perquè la necessitarem per alguna entrevista.
10: Molt bé. Tota una especialista.
0: Déu-n'hi-do. Escolta,
11: ja us avanço. Sí? Sobretot és l'eina que s'utilitza i qui és el propietari, eh? Sobretot evitar introduir informació sensible i confidencial. I per la resta, com que som bones professionals, la nostra feina no es veurà gens afectada, noies.
0: Gràcies.
10: Genial, pels ànims, fantàstic.
0: Gràcies. Mi Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
10: Bon cap de setmana.
0: I nosaltres seguim endavant. Sembla que el que toca ara és posar en ordre una mica el nostre català, Despertar el català. És aquell podcast de llengua que ens fa plantejar si parlem el català com cal. Moltes vegades no en som prou conscients, eh? Quan expressem, utilitzem paraules que venen d'altres llengües. Les incorporem sense adonar-nos-en, però bom, les hem robat d'altres llocs i aquest estiu ens hem colat a les converses del David Fernández de la nova ràdio de Reus i l'Agnès, una col·laboradora filòloga molt especialista que corre per allà i a través de les seves converses d'estiu aprendrem una miqueta a despertar el nostre català.
12: Bueno, Agnès, primer anem a comprar fruita i després ja veurem què fem, no?
13: Comencem bé, David, comencem bé.
12: Què passa ara? Què he fet ja?
13: Que aquest bueno ens el podem estalviar en català. Podem dir un bé, un doncs, o fins i tot començar directament la frase.
12: D'acord. Bé, primer comprarem fruita, doncs.
13: Ara sí. Molt millor, així m'agrada, David.
12: Mira, agafem algú de préssecs.
13: Alguna cosa.
12: És veritat, alguna cosa de fruita. També podríem agafar un meló.
13: I síndria.
12: Vale.
13: Oh, d'acord.
12: Ostres, Agnès, no me'n deixes passar ni una, eh?
13: És que aquestes són les que més ens enganxen, les diem sense adonar-nos-en i cal fixar-nos-hi.
12: Ara que ho dius, m'acabo de donar compte que he deixat la cartera al cotxe.
13: Te n'has adonat, David, te n'has adonat.
12: Ja hi som.
13: No t'has donat compte, te n'has adonat, coi.
12: Doncs m'he adonat que si no vaig al cotxe, avui no dinem.
13: Has dit, bueno, vale, i donar-me compte en menys d'un minut, David.
12: Ja ho sé, però també m'he adonat que parlar bé en català fa venir gana.
13: Jo sí que encara no ho havia sentit mai.
12: Mira, Agnès, aquest jersei està superbé.
13: Sí, és veritat, però fixa't que moltes vegades diem super quan simplement volem dir molt.
12: Ja, però ara tothom diu super.
13: Sí, però el molt és nostre i és més curt.
12: És veritat. I escolta, has vist el pantaló?
13: Ha de ser pantalons, perquè tenim dues cames. També diem ulleres, perquè tenim dos ulls i hi ha dos vidres.
12: Sí, sí, sí, de lògica en té. Mira aquest color.
13: M'agrada.
12: A mi també, però no sé si pega amb les sabates.
13: Hauries de dir que hi combina, o que hi queda bé.
12: És veritat.
13: Combinar també pot voler dir anar bé plegat, no només barrejar coses.
12: Doncs aquest jersei, Agnès, hi combina força bé. Ja quasi que ho tinc tot, Agnès. La tovallola, les ulleres, el tub... Només tinc que trobar la crema solar.
13: Ai, mare! Només has de trobar-la, David.
12: És veritat, sempre em surt això de tinc-què i mira que sé que està malament, eh?
13: I això que és ben fàcil, he de, has de, hem de. En català tenim altres opcions per expressar obligació, com també el verb caldre.
12: Doncs he de trobar la crema, o cal que trobi la crema abans d'anar-nos-en.
13: I ens l'hem de posar, perquè si no després tornem tots dos de la platja cremats.
12: I jo encara ho diria millor, ens posarem vermells com un tomàquet.
13: Veus? Això sí que és ben català.
12: M'acabo de trobar un company de feina i m'ha dit: quan tornem al setembre hem de fer un meeting per preparar com toca el briefing, perquè tenim la reunió amb els clients. Encara no he acabat les vacances i ja m'ha fet mandra.
13: Això és començar fort.
12: És que la feina sempre parlem així.
13: Però dir-ho en català és més fàcil del que sembla. Un meeting és una reunió.
12: Sí, aquesta sí que la faig servir de vegades, però...
13: I el briefing depèn del context, però moltes vegades és simplement un resum o unes indicacions abans de començar una feina.
12: Doncs dit així, fins i tot sembla més curt.
13: Veus, no sempre l'anglès estalvia paraules.
12: L'altre dia, Agnès, un client em va escriure per dir-me que necessitava el meu feedback abans de divendres.
13: I tu què li vas contestar?
12: Doncs que estava de vacances.
13: Home.
12: Però què passa? Què li hauria d'haver dit?
13: Doncs que quan tornis ja li faràs arribar el teu retorn o la teva opinió.
12: Mira, en aquest cas, en retorn no l'havia sentit gaire.
13: Cada vegada es fa servir més i és una paraula ben nostra.
12: Doncs mira, me l'apunto. Sigui com sigui, doncs, m'hauré d'espavilar i, per tant, abans de divendres intentaré fer-li arribar el meu retorn, que el pitjor és quan et diuen anem justos a timing.
13: Aquesta també té remei, David.
12: Quina? Timing? Il·lumina'm, Agnès, il·lumina'm.
13: Podem dir que anem justos de temps.
12: Tan senzill com això?
13: Sí, a vegades busquem una paraula més moderna i acabem amagant la més normal i clara.
12: Doncs aquesta crec que començaré a dir-la, sobretot perquè cada estiu vaig just de temps, per no fer res. Avui, Agnès, vinc preparat.
13: Ah, sí? I què vol dir això?
12: Doncs que no penso dir ni una paraula en anglès.
13: A veure, segur?
12: Seguríssim.
13: Com t'has connectat al bar?
12: Ja hi som. El wifi. Ja hi som una altra vegada.
13: No, no pateixis. Aquesta la pots dir tranquil·lament.
12: No m'has de corregir avui?
13: No, wifi ja és la forma habitual en català.
12: Doncs mira, començo molt millor del que em pensava. Al final m'estic adonant d'una cosa.
13: De quina, David?
12: Que moltes paraules angleses les faig servir per costum, no pas perquè em facin falta.
13: Això diria que ens passa a tots.
12: I llavors, per què val la pena intentar canviar-les?
13: De fet, jo no ho veig com un canvi, ho veig com tenir més recursos, és com portar una navalla suïssa. Si tens més eines, sempre surts guanyant.
12: Doncs avui m'enduc unes quantes eines noves.
13: De fet, les eines ja les tenies, David. Només les hem tret de la butxaca.
0: És el temps de despertar el nostre català cada divendres en aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Seguim endavant, ara sí, gairebé un quart d'hora i seran les 10 i anem tancant. Ara hem tancat d'aquella manera amb una entrevista ben xula que ens ha d'ocupar en aquests darrers minuts de la primera hora de programa. Una entrevista que ens va parlar d'una activitat, atenció, que es diu Artistes amb Tractor. Aquesta activitat ens du cap a les Borges Blanques i ens du a conèixer la Sara Boldú. Les Borges Blanques, anem a la capital de les Garrigues. Aquesta zona, ja sabeu, és molt agrícola i té molta varietat de cultius i, per tant, té paisatges superxulos de tota mena. Doncs la Sara, amb el seu dron, aconsegueix des de l'aire unes imatges impressionants de la feina que fan els pagesos a la terra. És una feina molt important, a la vegada molt dura, però pel que veurem ara, molt, molt estètica. La Sara, em sembla que està amb el nostre company de Ràdio Ponent, Mollerussa. Avui s'estrena Mollerussa, aquí a l'Obert per Vacances. Julen Andrés, bon dia.
14: Bon dia, aquí estem.
0: Bon dia, benvinguts, Mollerussa. Com esteu?
14: Molt bé, amb calor, però anem fent.
0: Saps a quants graus esteu per aquí dalt?
14: No, ara mateix, bueno, ara no et sabria dir, però ara s'està bé, pel que passa que quan les onades de calor apreten, vull dir, ja sí. És normal arribar als 40 graus.
0: Jo entenc que per terres lleidatanes, com menys sapigueu la temperatura, millor, no?
14: Sí, ja no ho mirem.
0: Julen, que és molt xulo aquest projecte, explica'ns què és això d'Artistes amb Tractor.
14: Sí, doncs, bueno, tenim ja per aquí a la Sara. Sí. Bona, Sara, ens escoltes?
15: Hola, bon dia, què tal?
14: Bon dia, Sara. Doncs, bueno, que ens ho expliqui ella mateixa, perquè, com tu bé has dit, aconsegueix unes imatges espectaculars. Sara, què és aquest projecte d'artistes amb tractor i per què el vas començar?
16: Mira, Artistes amb tractor és una exposició de fotografies i vídeos que fan referència al món de l'agricultura amb una peculiaritat que són imatges fetes amb dron amb un pla completament com si fos un ocell, que seria un pla cenital on a cap fotografia podem veure el cel. Totes les fotografies, el protagonista i la protagonista són la terra i els dibuixos i les figures que fan la pagesia i els pagesos a l'hora de dibuixar aquesta terra, de cultivar-la, de treballar-la. I aquesta mena de fotografies les converteixo a art per elevar, diguéssim, aquesta feina de la pagesia a una feina artística, no?, a través d'artistes amb tractor.
14: I això com ho fas? Tu ja coneixes el pagès, ja coneixes el lloc en concret, vas una mica a l'aventura, cada indret té el seu encant, com ho fas?
16: Doncs quan vaig començar a fer aquest projecte, que va ser l'any 2018, jo volia conèixer la meva comarca, que era les Garrigues, llavors és una comarca que té molta varietat de cultius i el que vaig fer és una mica anar a l'aventura, a buscar aquesta part artística que tenia la terra. I anant a l'aventura em vaig trobar que era l'època de la floració i llavors va ser una manera... Era ida, perquè ja sabeu que quan hi ha la floració dels ametllers i dels presseguers, doncs els camps esclaten, no? De colors. I llavors...

0: No, no, no, jo veig completament el que estic, o sigui,
1: Vale, tens
0: sí,
1: pantalla
0: jo
1: i
0: ho
1: veus el
0: veig.
1: que està sobrevolant, eh? Veus.
0: Sí,
1: Vale.
0: jo tinc un dron que, diguéssim, que el control li poses el dispositiu mòbil, i el dispositiu mòbil el que fa és que fa de monitor de
1: D'acord,
0: lo que està veient la
1: d'acord, d'acord.
0: càmera.
1: És
0: Vull dir
1: que...
0: que sí, no, en aquest cas no, no seria impossible, la veritat.
1: Bueno, seria
0: Bueno, sí.
1: sorprenent després.
0: Seria,
1: Seria
0: sí.
1: sorprenent el que t'ha quedat. Vale.
0: També és veritat que tampoc sabries on el tens, no sabries ni on estàs disparat, ni com, ni
1: Clar,
0: allò.
1: clar.
0: Podria ser com una sorpresa, de dir, a veure què
1: A veure què
0: surt, no?
1: passa.
0: Sí.
2: I Sara, quina és la reacció del pagès? Perquè tu treus l'encant d'una feina molt necessària pel territori, però també molt dura. Quina és la reacció del pagès quan veu les imatges?
0: Pues la reacció normalment, bueno, jo crec que un 90% és de satisfacció i d'orgull rural, diguéssim, perquè és un punt de vista, com que la foto està tirada, per exemple, jo què sé, des de 40, 50 metres, 60 metres per sobre del tros, jo que sé, de pomeres o de préssecs que tu has estat cuidant tot l'any, que els has collit, que t'ha costat, que igual has perdut la collita o que no t'ha donat el rendiment. De cop i volta veus una fotografia d'aquella terra, d'aquell tros de terra, d'aquelles hectàrees que has estat cultivant, i les veus d'una manera bonica, artística, amb uns colors, amb unes formes, doncs és un orgull pel pagès veure aquesta fotografia, no? Perquè l'eleva una mica amb aquest d'allò de dir, ostres, que guapo el que estic fent jo, no? A part
2: Clar.
0: d'alimentar les persones, a part resulta que també dibuixo el territori, dibuixo el paisatge, no? I li dono forma a la terra. Vull dir que sí, la veritat és que és d'orgull.
2: I també, clar, aquestes exposicions d'alguna manera també reivindiques, no, la importància de treballar la terra i tenir el territori cuidat, i més ara bueno, amb els incendis que hi ha.
0: Sí, totalment. Aquí a Borges, per exemple, estem veient, hi ha pagesos que... Jo, per exemple, vinc de família pagesa. És evident que el món de la pagesia s'ha anat abandonant. Són condicions dures. Bueno, tampoc no és una feina que tu puguis posar el preu que tu vols, a no ser que venguis tu pel teu compte, te'n vagi en un mercat i així. Vull dir que és una feina molt dura i poc reconeguda i poc agraïda. Llavors, jo crec que també amb aquest projecte, bueno, pues també dones una mica un impuls o dones un petit homenatge amb aquesta feina que bueno, que s'ha de continuar seguint i que per sort, poquet a poquet, jo que vaig com investigant i vaig buscant trossos i vaig buscant finques i vaig buscant pagesos, també m'està sorprenent que estic trobant pagesos joves que estan relativament començant o que fa poc que començant i que tenen ganes. Vull dir que clar, que hi ha un problema també de clar, les terres,
2: Sí.
0: ara moltes de les terres que abans veies que estaven cultivades, moltes les veus que ja s'han deixat de cultivar. Vull dir que això és un problema, no podem perdre la pagesia.
2: I Sara, com ha sigut la resposta de la gent? Quantes exposicions pots haver arribat a fer i per on?
0: Pues mira, d'exposicions n'he fet més de 50 exposicions. Vam estar una temporada amb micropobles, d'arreu de l'associació de
2: Sí.
0: micropobles. Per tant, va anar a les quatre províncies, a diferents poblets. A més, era una manera també, no?, de reivindicar també els micropobles, que també viuen molt de la pagesia, doncs, que també passin coses i que hi hagi exposicions, no? Llavors, aquesta exposició ha estat a diferents llocs d'això, de Catalunya. Ha estat al Pompidou. On ha estat més lluny ha sigut al Pompidou de Màlaga, que van fer una exposició temporal sobre el món rural, i no sé com se'n van enterar, però sabien que hi havia una noia aquí a les Borges Blanques que feia fotos de l'agricultura, i em van trucar, em van dir: "Oh, que bonito, ens agradaria que, saps, exposar-ho aquí". Jo, encantada, bueno, pues de veure allò, no?, una fotografia d'Aitona
2: Sí.
0: allí amb una paret del Pompidou de Màlaga, no? I dius: "Com he arribat aquí amb, jo que sé, amb fotografies de les Garrigues o de Ponent o algunes d'altres llocs", no? I la veritat que va ser una acollida molt, molt bonica, i és un projecte que m'ha donat, la veritat és que m'ha obert moltes portes i m'ha donat moltes alegries.
2: Doncs esperem que ne segueixin obrint més. Ara hem d'anar tancant. Moltes gràcies. Animem a tothom perquè és un projecte molt visual, que entrin a les xarxes.

0: mirin i que contactin amb ella si necessiten qualsevol cosa. I res, gràcies per atendre'ns, Sara.
1: Vale, recordo, artista extractor.
0: Així, què he dit?
1: A l'Instagram, si ho voleu mirar, artista extractor a l'Instagram.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies, companys de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen Andrés, us tindrem durant la resta d'estiu, eh? Sí, comptem amb vosaltres?
0: Sí, sí, sí.
2: Vinga, ben trobats i bon cap de setmana. Fins ara.
0: Igualment.
2: I re, amb 3 minutets i mig seran ja les 10 del matí. Fem una mínima parada aquí i a les 10 i 3 ens tornem a saludar. Recordeu que avui el tema del dia, el que us estem preguntant, són anècdotes sobre turisme. Així en general. Ara escoltem els vostres àudios.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Es nota que és divendres, eh? Estem amb aquest esperit festiu de cap de setmana, déu-n'hi-do. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia. Sí, sí que es nota, sí, eh?
0: Sí, home, adéu, el zoo per preparar-nos per anar de festa. Per
1: sí, de festa. Festes i festes majors, també, que ara també. Ja... Estem sí. En plena època, vull dir que això també convida.
0: És veritat, tens raó, que molts pobles ja estan, ja comencen festa major aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: A veure,
1: sí, sí, sí.
0: Aina, que la cosa és que preguntàvem als oients, parlàvem sobre que es parlessin sobre viatges, però buscàvem com a anècdotes, no?
1: Sí, anècdotes, i també hem preguntat a quins destins els agradaria fer turisme.
0: Ah.
1: I, per exemple, de moment a xarxes no hem tingut resposta, així que... Animem els oients a que ens deixin cosetes a la caixeta Instagram, d'acord?
0: Sí.
1: Però per WhatsApp sí que ens han arribat notes de veu, com per exemple la del Gerai.
2: Pues a mi m'encantaria anar al Japó, perquè crec que té coses per visitar supermodernes, com les ciutats de Tòquio, totes aquestes ciutats tan grans, amb tantes coses per veure, amb tendes superespecialitzades, amb un munt de coses per comprar, xorrades que siguin com coses petites, però supercookies. I a més, té un munt de coses a veure al país tradicionals, en plan temples, boscos, muntanyes, que són una passada. Llavors, crec que uneix molt bé com els dos conceptes d'un viatge més turístic, més d'oci, i a la vegada també cultural, perquè és que està tan barrejat i al mig d'una ciutat a tot és un temple mil·lenari i és superguai. Quin és el problema? Que està superlluny i cada cop és més econòmic, però clar, fer un viatge de 24 hores en avió encara es fa una miqueta pesat.
1: Clar. Ostres, i és que a més, al Japó, sí. Per exemple, jo crec que ha de ser tan gran el xoc cultural, en el sentit de que és tan diferent la seva cultura de la nostra, que ha de ser impressionant veure doncs, algo tan diferent, no?
0: Sí, tot i que ara ho estava pensant, abans teníem molt poca referència del Japó, però ara a través de, bàsicament, d'animes, eh?
1: Sí.
0: Sabem, no? El coneixem més, sabem més coses sí. I ja és un país més de destinació, que fa uns anys ni ens ho plantejàvem.
1: És veritat, i és cert que és un destí que jo, amb la gent que he anat parlant, o t'agrada molt i tens moltes ganes d'anar-hi, o el descartes completament.
0: Clar.
1: No ho sé per què. A tu, en el teu cas, Núria, t'agradaria anar-hi
0: sí,
1: al Japó?
0: Sí, és
1: no?
0: Un dels llocs que sí. És un dels llocs que sí. No ferventment,
1: també,
0: vull dir, però està a la meva llista dels 10, sí.
1: A mi també, i et diré una cosa, i és que em tira molt la gastronomia, eh?
0: Ah, bueno, clar, clar.
1: Soc molt fan del sushi.
0: Per l'estómac entra la cultura, moltes vegades.
1: I tant.
0: Ets fan del sushi, eh? Molt bé.
1: M'agrada molt a mi el sushi.
0: Ai, que sí,
1: o sigui, que no m'importaria anar una setmana a menjar únicament sushi i coses japoneses, la veritat.
0: Res més, eh? Tu no cal ni que compris souvenirs cookies, ni que visitis
1: no.
0: Temples, tu, de restaurant en restaurant.
1: A restaurants i ja està.
0: Molt bé, Aina.
1: Tenim més notes de veu, l'Arnau d'aquí de Cardedeu, que ens diu el següent.
3: Bon dia, Aina. Doncs la veritat és que cada cop em fa més pal viatjar i fer trajectes
0: sí.
3: I sortir. I sembla que hem d'aprofitar cada segon que tenim de vacances sí, perquè si no, no l'estem aprofitant.
1: És veritat, això sí.
3: Hi ha tantes
1: sí.
3: Coses tan maques, tan a prop, que amb un anar i tornar al mateix dia pot ser, o fins i tot, al contrari, fer 2-3 dies aquí prop, però en una caseta... o en un apartament, o en un bungalop, o en un càmping amb una tenda de campanya ronyosa. Ja està, més
1: clar.
3: Fàcil encara.
1: És que tenim la gran sort que el nostre entorn, que el territori català, està ple d'indrets espectaculars i que podem gaudir no, d'aquesta natura, d'aquests espais.
0: Sí,
1: llavors...
0: i a vegades avui perquè estem parlant de turisme, o sigui, de viatges en definitiva, no? Perquè el turisme consisteix en això, en moure't pels
1: sí.
0: Llocs, però també s'ha de combinar, és el que deia, diu, d'aprofitar cada microsegon. Has de combinar turisme i veure coses i fer coses amb descans, descans i no fer res.
1: Ah,
0: o fer aquelles coses que durant tot l'any... O sigui, fer turisme sí, però també un ratet per no fer.
1: Sí, per descansar i desconnectar, que també va bé i també ho necessitem.
0: Per llegir, per pintar... Mira, hi ha molta gent, jo quan no me les mossegava o feia així, que aprofita l'estiu per pintar-se les ungles.
1: Sí,
0: especialment les dels peus, és cada dia se les canvien.
1: Clar, això és veritat, amb les sandàlies que estan més a la vista.
0: Clar, i és que, normalment no tens massa temps, no? I llavors
1: clar.
0: A l'estiu és com, venga...
1: Sí, llavors sí que ja tens més temps.
0: Ai...
1: Tenim una altra nota de veu de la Gemma, en aquest cas de Sant Antoni de Vilamajor, que ens diu això.
4: Bon dia. A mi un dels llocs on m'encantaria fer turisme
0: sí.
4: És al sud d'Itàlia, la regió de la Puglia.
0: Ah.
4: És una zona espectacular.
0: Fa una calor,
4: sembla que tots són pobles de contes. Són molt curiosos, blancs, molt mediterranis, a més tenen unes platges fantàstiques. I jo, bueno, és un dels meus objectius. Clar. Anar a fer una ruta per la Puglia. Hi ha uns pobles preciosos.
1: És veritat.
4: També diuen que la gent és encantadora. L'únic inconvenient és que, clar, en el meu cas, jo no puc fer vacances en un altre moment que no sigui a l'agost.
1: Clar, ja.
4: I a l'agost està farcit de turistes. Hi ha un turisme massiu.
1: Sí,
4: i, clar,
1: sí.
4: Aleshores això... Sí. Et fa tirar una mica enrere.
0: I una calor que fa, eh? També t'ho dic, sí. Una calor. Però mira, estic veient imatges, la Puglia, perquè ens entenguem, és la part de la bota d'Itàlia, la del taló. La del taló i tot
1: vale.
0: El taló ben cap endins, eh? I
1: sí.
0: Crec que és això, deu ser, no em vull equivocar. Bueno, digues. Fa molta calor.
1: Sí, fa molta calor. Clar, és que aquesta és el principal, diguéssim, inconvenient de viatjar a l'agost, no? Que potser sí. Fa més mandret anar pel carrer i sentir sí. que no pares de suar i bueno, és el que hi ha,
0: sí.
1: No?
0: Però mira, ara he confirmat, és costa adriàtica, eh? Ja és mar adriàtic, per tant ja és una altra Itàlia. És que és una
1: vale.
0: Altra Itàlia que potser no és, clar, no sé, tan mediterrània, no? Ja és una altra història.
1: Clar.
0: Aquí
1: bueno,
0: jo m'apunto amb la Gemma, m'apunto. Anem, Gemma?
1: Jo també m'hi sumo. Vinga, al viatge, eh? Si tinc un lloc a la maleta, m'hi colo.
0: I tant, ja hi som.
1: Molt bé, doncs per últim tenim sí. L'àudio diari de la Maria, que ens fa actualització sí. I que ens contesta la pregunta.
0: A veure, com té la picada, que ahir ens deia que li havia picat algun bitxo i tenia el peu inflat.
1: A veure. Sí, a veure.
5: Bon dia, Albert, per vacances.
1: Se la veu animada.
5: Ja hem arrencat sí. Des de Pontevedra i avui arribarem fins a Caldes de Rei. Tenim per davant uns 20-22 quilòmetres, però anem a bon ritme. Les picades, bé, almenys no n'he anat a més. No m'han picat més,
1: bueno.
5: Però haig estat tota l'estona pendent de posar-me la pomada, antihistamínics, en fi, tot sigui això.
1: Ens n'alegrem.
5: Mira, la pregunta d'avui, on ens agradaria estar? Jo, personalment, ara... qualsevol lloc on no hagués de caminar.
1: Oh.
5: Fer un massatge i on no hagués de fer absolutament res.
1: Clar.
5: Em serveix qualsevol espai del planeta Terra on sigui aquesta situació. El Martín opina que a Nova York. No sé, jo em sembla que em canso una mica més. Però, per gustos, ja sabeu. Bon dia.
0: Home. Mira, estava buscant Caldes de Rei. Això està el més apropet conegut. I a prop és un dir, però el més a prop conegut és Villagarcía de Arousa, que potser ho tenim més en ment, no?
1: Sí.
0: Doncs això, estem en localització Pontevedra, Caldes de Rei. Molt bé, cap allà van. Que xulo.
1: Doncs res, a veure el dilluns per on van, perquè clar, el cap de setmana no tindrem notícies.
0: És veritat, haurà avançat molt, no? Dos
1: haurà avançat.
0: Vamos.
1: Ens haurà de fer el resum del cap de setmana.
0: A les portes de Santiago la tindrem ja. Déu-n'hi-do.
1: I tant. Sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs,
0: sí,
1: fins aquí els àudios que ens han enviat fins ara. Seguirem atents i al final del programa, si de cas, ja els posarem.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Aina. Fins ara mateix.
1: Fins ara, gràcies.
0: Doncs vinga, el que fem és escoltar com està la situació turística, concretament a Badalona. A Badalona els hem encarregat aquest reportatge al voltant del tema del dia del turisme i, clar, ells pateixen, estan patint el que és el turisme de masses i ho pateixen en el preu dels allotjaments en aquests llocs, en aquestes poblacions, sobretot que estan en ciutats limítrofs amb Barcelona, que estan al voltant de Barcelona, no? Allí ha fet, doncs, que pugin el preu dels allotjaments, no només turístics, i també, doncs, ha revolucionat en negatiu, segurament, el que és el tema de l'habitatge pels autòctons. En tot cas, ens ho expliquen des de Badalona Comunicació i ens ho explica el company Mateo Cachipuendo.
6: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts d'ells acaben fent nit o passant part de les seves vacances a només 10 quilòmetres de la capital, a Badalona. La ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat de Barcelona. Una realitat que han descobert turistes internacionals com la Pilar, la Tània o la Lea, que coincideixen a destacar les bones connexions de transport, uns preus més assequibles i unes platges menys massificades com alguns dels principals atractius del municipi.
7: Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
8: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
9: De fet, m'estic quedant a Barcelona, però venim aquí perquè la platja és millor. Hi ha menys persones i l'aigua està més neta.
6: Però Badalona no només atrau visitants internacionals. També s'ha convertit en una destinació habitual per a molts veïns de l'àrea metropolitana. Persones com en Salvador o en Robert hi arriben buscant el mateix, una escapada a tocar de casa.
10: Me encanta mucho la playa aquí de Badalona, porque queda el transporte, vengo de Barcelona en el tren, salgo del tren y me queda la playa cerquita, que no tengo que andar mucho lejos.
11: Esta realmente es como la cuarta vez que vengo, tercera vez que vengo, y me ha parecido como muy bien en el sentido de como la gente que hay, la calidad de gente que hay, se siente un ambiente bien, familiar, y porque se puede aquí traer a los perros también, es como una playa para los perros, entonces pues también puedes pasarla bien con tus animales aquí, y bueno, pues eso también es lo que nos llama la atención, porque tenemos dos perros en casa y nos gusta salir con ellos, pues como no en todas las playas dejan, pues mira. Y pues nos queda cerca también, nos parece como muy asequible a nuestro pueblo. Entonces por eso es más que todo vengo. También la playa es como limpia, realmente, la arena está bien, no como en otras playas.
6: I és que la platja és, sens dubte, el gran reclam. Però no és l'únic. La sensació d'amplitud, la tranquil·litat, la facilitat per arribar-hi i un passeig marítim on al llarg del dia fan que molts escollin Badalona tot i viure en altres municipis. La Jawa i la Jabu de Sabadell en són un exemple. Aprofiten els dies d'estiu per venir a la ciutat, gaudir de la platja i acabar la jornada passejant per la Rambla.
12: Venim a la platja de Badalona perquè a la platja de Barcelona hi ha molta gent i pues, com volem canviar d'aire, ¿sabes?
13: És que hi ha molta gent, és molt, molt excessiu. No tens ni lloc per posar la toalla. Si vols posar la toalla, et has de posar molt al costat d'una altra persona i és com que estàs invadint la seva privacitat també, saps? Solem venir a l'estiu. A l'hivern venim una vegada, dues vegades, però no molt. Venim preparades amb el menjar, fem un pica-pica, ens fiquem a l'aigua i després ja, si ens cansem, donem una volta per aquí i ens anem cap a casa ja.
6: Aquest moviment de visitants també es nota als hotels de la ciutat. El sector assegura que cada gran esdeveniment que acull Barcelona acaba tenint un impacte directe sobre Badalona. Congressos, concerts o cites internacionals fan augmentar l'ocupació hotelera, convertint la ciutat en una alternativa per allotjar-se molt a prop de la capital. Però Badalona també genera el seu propi atractiu. Aquest setembre, la ciutat acollirà la Supercopa Endesa de bàsquet, un esdeveniment que els hotelers com en Jordi Batet, director de l'Hotel Marina Badalona, confien a mantenir la gran ocupació, allargant així la temporada més enllà dels mesos d'estiu.
14: El setembre sempre és un molt bon mes, al igual que el mes de juny, on es mesclen d'alguna manera molt important el client corporatiu i el client vacacional. I el setembre és un d'aquests mesos. I si a sobre en tenim la Supercopa de pel mig, doncs serà important també per la ciutat de Badalona i per els hotels de Badalona.
6: El sector hoteler, però, també segueix de prop la regulació dels habitatges d'ús turístic, un debat sobre el qual en Iago Camps, director de l'hotel Badalona Tower, ja en té una opinió clara.
15: La nostra opinió és que hi ha lloc per tothom, el que passa és que ha d'haver la mateixa regulació per tothom. Vull dir, el que estem nosaltres en contra és de l'oferta de pisos turístics no legals, no? Que no compleixen la normativa ni les normes fiscals.
6: Alguns expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes. Una realitat que badalonins com en César i l'Aina asseguren que també es reflecteix en el mercat immobiliari.
16: Moltes immobiliàries ens diuen que la majoria de gent que compra pis per Badalona són turistes. Turistes europeus que amb els sous d'allà venen aquí i agafen pisos per aquí. La zona on vivia abans, Montigalà, tenia un veí que sí que alquilava molt per turistes, però no només l'estiu, és veritat, o sigui, m'estic recordant que no només l'estiu, sinó era tot l'any que a aquella casa, cada fin de o cada setmana, hi havia gent nova, turistes, o sigui, cada setmana hi havia turistes nous.
17: Al final els preus són més econòmics aquí a Barcelona, al final al centre de Barcelona tampoc s'hi pot estar al Raval, per anar, i a l'hotel no l'agafes, i els preus de la família són impossibles, igual que a Gràcia, per tant, per estar un hostal a Gràcia vens aquí a Badalona.
16: Parc, per exemple, de Cansolella es diu, no?
17: El que sí, està allà...
16: sí, és molt bonic. Bé. Jo ja jugava molt de petit i és un parc molt bonic, molt bonic. Aquest us recomano, per exemple. La muntanya de Montigalà a mi m'encanta, també ja el personal, perquè jo vivia per aquella zona abans, llavors aquella muntanyeta, fer una excursió per allà, per darrere, mirar les vistes des de la creu de Montigalà és molt bonic també.
17: I venir al centre, les cases unifamiliars del centre d'un poble pescador, a mi m'agrada molt.
6: Tot i que Barcelona continua sent el motor principal turístic, Badalona ha sabut trobar el seu espai. No competeix amb la capital pels grans monuments ni pels milions de visitants, però ofereix allò que molts turistes valoren cada vegada més quan acaben les visites. Tranquil·litat, platges obertes, bones comunicacions y un ritme molt diferent de vida del de la gran ciutat.
7: Cuando salgo también hay muchos restaurantes, no está tan llena, o sea, pienso que en estas épocas del año la Barceloneta y todas esas playas que son más famosas se ponen muy, muy llenas, entonces me siento más segura dejando mis cosas aquí en Badalona.
10: Que el que quiera venir aquí también puede venir aquí, que ya cuando venga lo prueba y sigue, seguirá repitiendo, volver aquí.
8: Que sí, es como un buen lugar, Badalona, para que se vayan un poquito del caos de Barcelona.
16: Passejar la Rambla és superbonic. També els carrers que hi ha amunt de la Rambla, hi ha carrerons molt bonics i bones tendes, i m'agrada molt aquesta zona.
6: Les vacances no sempre consisteixen a descobrir grans monuments. De vegades també passen per trobar un lloc on desconnectar després d'un dia intens. I és aquí on Badalona sembla haver trobat el seu paper. No com a substitut de Barcelona, sinó com una ciutat que complementa l'experiència de molts visitants i que per alguns acaba convertint-se en un dels millors records del viatge.
0: Fantàstic reportatge que ens apropa cap a la realitat turística de Badalona a través del company Mateo Cachipuendo Baca de Badalona Comunicació. Moltíssimes gràcies. Una altra emissora que també se'ns incorpora a l'antena de l'Obert per Vacances. I qui ja està més que incorporat des del dia zero, minut zero, és el Manel Ferrer de Premià. Ara ja

0: Jo m'imagino el Manel si va vestit com cal per fer arqueologia amb un salacot, una barret d'aquests durs, que no li caigui cap pedra al cap. I és que avui es proposen això, des de Premià Mèdia, anar a descobrir tresors arqueològics, els més importants del Maresme. Anem a l'Espai Ferrarons, això és la sala annexa del Museu Romà, i allí, us anem allí perquè aquest estiu ens expliquen que organitzen tallers i activitats per descobrir com vivien els romans. Vinga, Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que teniu Museu Romà, també. Teniu
1: sí, tenim Museu Romà, i de fet tenim tècnics i tècniques del Museu Romà. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Montfulleda, i és tècnica dels Museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Núria, ja et desvello la primera trampa que deies tu en aquesta presentació. No vaig vestit per fer arqueologia ni una mica,
0: Jo esperava la foto, no gens?
1: No, gens. Et diria que gens. Aniria més per anar a un festival, potser d'estiu, que per anar a fer arqueologia, segurament. Però bé, sóc aventurer, això sí que ho porto. Escolta, comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrarons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
2: Bueno, l'Espai Ferrarons és un espai d'acollida del Museu Romà, és un espai on fem els tallers didàctics per les famílies, també tenim una exposició sobre l'arqueologia Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
1: Uh-huh. De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
2: Sí, és un dels jaciments, doncs, més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'Estat hi ha un exemple igual, i a Itàlia hi ha un altre, així que és únic.
1: De fet, hem d'explicar a Núria també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, un dels seus descobridors era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
2: Exacte, era el Ramon Coll, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu, que portava el Museu Romà.
1: I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta, o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
2: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, que s'estava urbanitzant la zona, l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes, i efectivament van sortir, van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan es va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
1: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no? Podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no? Prou moderna.
2: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història, perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial, i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
1: Núria, no sé si tens alguna pregunta per a la nostra convidada.
0: Ostres, és que, sí, mira, tiraré cap a casa. És que, clar, aquí de Museu Romà també en tenim, i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
2: Bé, tot forma part de... estan connectats amb una xarxa, tots els arqueòlegs ens coneixem, i bueno, més o menys doncs som del mateix període, així que sí.
1: Per tant, és això. Hi ha vincle.
0: Moltes vegades això, hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats, i en fi, molt bé.
1: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
2: Exacte, és un gran desconegut, però bé, a poc a poc doncs anem fent reforç de comunicació, i anem explicant al públic doncs que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast, i que són visitables durant tot l'any.
1: Molt bé. De fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.
2: Exacte. És l'activitat Fem d'Arqueòlegs, que és una activitat familiar a partir dels 6 anys, on els nens i les seves famílies doncs han de fer una excavació estratigràfica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
1: Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant, i és de veritat, això, és a dir, que cal aquí una tècnica.
2: Exacte, sí, sí, és una excavació en quadrícula, amb les seves eines, amb el seu palatí, amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar amb un arqueòleg és bàsic.
1: Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta, i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè així la gent es desconnecta totalment i estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
2: Exacte. Es va fer el museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, ja t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
1: De fet, Núria, hem de dir que teniu fins un gegant que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí aquest gegant que també surt en ocasions contades, no?, i forma part també de la cultura popular de Premià.
2: Exacte, és el Primulus.
1: Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
2: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom va arribar al nom de Premià.
1: Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
0: Me crida moltíssim l'atenció, estic veient imatges, m'he connectat a iClar i busques i trobes, no?, Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo o simplement l'edifici estava fet i us ho vau trobar?
2: Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2 metres i mig, que és, això és una rara avis, no es troba, perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat és perquè clar, el nivell de circulació romà és molt més baix i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, que va protegir, i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens ho haguem trobat. Així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
0: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit de que es representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos.
2: Sí.
0: En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
2: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
0: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
1: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
2: Exacte, era un lloc on el Dominus doncs rebia els seus convidats, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, etcètera. Hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, si un residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagatzaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
0: I tot això que dius són diferents estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
2: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
1: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost, que encara queda, que just estem començant.
2: Exacte, el diumenge dia 16 es farà un taller per construir el teu rellotge de sol romà. Es construeix un rellotge de sol portàtil, Sí, que això és la... A més, es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que Romà, que es va trobar a Alemanya, i els visitants es podran fer la seva rèplica.
1: Molt bé. I hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?
2: Exacte, bueno, ara el Museu de l'Estampació, actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però on també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
1: Per tant, ja ho sabeu, tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs preparant-se i modernitzant-se, i aquest Museu Romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
0: No, sí, he de venir, sí que vindré, perquè jo amb aquestes connexions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
2: Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobàvem fins a Roma. I estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs, ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un, a Catalunya només, sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer. L'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva. I l'altre és aquest.
1: Doncs mira, som exclusius també en això.
2: Del Maresme. Sí, Maresme, sí. Si a Tarragona sí que en tenen. Tarragona en tenen molts, també.
0: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel,
1: gràcies per aquest
0: viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de
1: setmana. Gràcies, Ariadna, també.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Des de Premià, amb qui connectem cada dia, amb el Manel Ferrer, marxem ara amb una petita píndola que ens du cap a Tortosa. Parlem de rutes de muntanya. És l'espai que us proposem els divendres per si heu d'organitzar-vos el cap de setmana i teniu ganes de caminar. En aquestes rutes de muntanya, avui ens duen cap al Parc Natural dels Ports, un dels grans tresors de les Terres de l'Ebre, però també, diuen, un dels més desconeguts. Des de Ràdio Tortosa, el company David Benito ens convida a descobrir-lo. Així que prepareu-vos, agafeu la motxilla, lligueu-vos bé les xiruques, que fem una ruta sonora per conèixer les activitats del Parc Natural dels Ports.

0: Avui volem parlar d'un dels espais naturals de Catalunya segurament més desconegut, el Parc Natural dels Ports, un massís espectacular situat entre les Terres de l'Ebre, Aragó i el País Valencià, que amaga boscos immensos, cingleres, barrancs, fauna salvatge i alguns dels paisatges més impressionants de Catalunya. Avui descobrim què fan tan especial aquest espai natural. Coneixem un projecte que treballa perquè la gent el descobreixi d'una manera diferent i us proposarem tres rutes per gaudir-ne. El Parc Natural dels Ports va ser declarat Parc Natural l'any 2001 i ocupa més de 35.000 hectàrees. El seu punt més elevat és Montcaro, a 1.442 metres d'altitud. És un espai de gran valor ecològic i conviuen centenars d'espècies vegetals i animals, entre les quals la cabra hispànica, els voltors o les àguiles. Però més enllà de la biodiversitat, els ports també són un espai per aprendre, descobrir i viure la natura. I precisament amb aquesta idea va néixer EducaPorts. Jordi Cirera és un dels impulsors.
1: A EducaPorts el que fem és donar a conèixer principalment el Parc Natural dels Ports d'una manera més educativa a partir de diferents activitats, que ja puguen ser públic familiar o públic més per a xiquets o per a adults, en activitats de senderisme interpretatiu, activitats també de gincames, d'orientació, i estem situats més a la part de la zona de Caro, la part del Mascà, on allí a partir del refugi a la UEC surten diferents itineraris i totes les activitats que nosaltres proposem.
0: Les activitats d'EducaPorts estan pensades perquè qualsevol persona pugui descobrir aquest entorn, tant si es fa en família, amb infants, com si es fa amb grups escolars o excursionistes amb més experiència. Les rutes interpretatives, les gincames o les colònies escolars tenen un objectiu molt clar: entendre el paisatge i aprendre a respectar-lo. I moltes d'aquestes activitats tenen un punt de partida molt especial.
1: Sí, el refugi de la UAC, de la zona de Caro, dels ports, lo portem nosaltres, tant d'EducaPorts com el refugi. Allí podem disposar també de zona d'acampada, de zones de campers, també disposem de 40 llits, de tot el que és també la gastronomia que oferim des del refugi, tant menjars com dinars com esmorzars. I a part també de l'empresa EducaPorts patrocinem tot el que són les activitats més educatives, familiars, de lleure i de que puguem passar un bon matí, ja sigui una família, un grup d'adults o un grup de xiquets com a les nostres colònies escolars.
0: Aquest refugi, situat molt a prop de Montcaro, és molt més que un lloc on dormir. És un espai ideal per començar excursions, recuperar forces després d'una ruta o passar-hi un cap de setmana envoltat de natura. I ara que ja coneixem aquest punt de partida, us proposem tres rutes per descobrir els ports.

0: La primera és perfecta per anar-hi amb nens o simplement buscar una excusa tranquil·la.
1: Primer que tot, jo em cenyiria a les rutes que ofereixen des del Parc Natural, on hi ha diferents punts d'àrees de lleure, que es diuen, i allí surten diferents alternatives. A la zona del Mascar, per exemple, surt una que és per la de la Barcina, ¿vale? Que surt, està molt ben explicada, són 3 quilòmetres, és una ruta lineal d'un nivell de dificultat molt fàcil. I després també es pot pujar fins al cim de Caro, que és el punt més elevat de tota la província de Tarragona, en 1.442 metres.
0: I això també seria fàcil per a fer en família.
1: Està també, perquè per arribar al cim de Caro es pot arribar en cotxe i llavors es pot adaptar també la dificultat si vols pujar fins al cim o deixar el cotxe al que és el punt de la Barcina, on començaria aquesta excursió, i després pujar fins al cim de Caro, que serien un quilòmetre més en uns 80 de desnivell.
0: És una excursió assequible amb molt poc desnivell i envoltada d'un paisatge espectacular. I si encara us queden forces, sempre podeu completar-la pujant fins al cim de Montcaro, des d'on les vistes sobre les Terres de l'Ebre són impressionants. Si, en canvi, ja esteu acostumats a caminar però no busqueu una gran travessa, hi ha una altra proposta molt interessant.
1: Jo la que recomanaria és, per exemple, la que surt tant del refugi de la UEC, dels ports. És una ruta que també va fins al cim de Caro, una ruta circular d'uns 10 quilòmetres, entre 9 i 10 quilòmetres, en uns 400 metres de desnivell positiu. És la ruta que es diu Pallescaro, ¿vale? És una ruta on té unes vistes panoràmiques tant de la Vall de l'Ebre com la vall interior del massís espectaculars. Arribes fins a la punta de Caro i després baixes per una sendera d'un nivell de dificultat entre baix i moderat fins a una altra vegada al punt on has deixat el cotxe, que podria ser el refugi de la vall.
0: Una ruta circular amb grans panoràmiques sobre la Vall de l'Ebre i que, a diferència d'altres espais naturals molt coneguts, continua sent poc massificada. Això és precisament un dels grans atractius dels ports. Encara és possible caminar durant molta estona sense trobar pràcticament ningú. I pels excursionistes més experimentats també hi ha opcions espectaculars.
1: Llavors, dins del Parc Natural dels Ports, dins d'aquestes 35.000 hectàrees que trobem, trobem diferents rutes que estan marcades en GR o la ruta Estels del Sud, on pots anar d'un refugi a un altre, ¿vale? Pues des del nostre refugi a la UEC, al refugi Fontferrera, que se troba a la part de la Sénia, a la part de Fredes, o, per exemple, a Beseit. Llavors són rutes d'uns 20-25 quilòmetres en uns 800-1.200 desnivell, on pots fer itineraris d'anar dormint per diferents refugis, una rotllo travessa, i poder conèixer més el port en aquella profunditat, no?
0: Una travessa exigent que permet descobrir els massís passant d'un refugi a un altre i coneixent algun dels racons més salvatge dels ports. Però abans de caminar cal preparar bé qualsevol excursió.
1: Primer que tot, el que es recomana sempre és mirar la meteorologia, no? Tindré una mica específic quin temps farà, què pot previndre, si pot vindre pluja, vent, temperatures, les hores de llum també, no és el mateix a l'estiu que a l'hivern, també a l'estiu s'ha de tindre molt en compte tot el tema de la calor, principalment també tots aquells aspectes pel risc d'incendi que estem patint actualment, i després a nivell de material, doncs, un calçat de muntanya, a la motxilla sempre portar aigua, menjar, es pot, doncs, una mica de botiquín en la seva manta tèrmica, i el que són mòbils carregats, bateries, per poder accedir a aquella ruta que t'has descarregat en aplicacions com el Wikiloc.
0: Són recomanacions bàsiques, però imprescindibles. Consultar el temps, portar aigua suficient, un bon calçat i respectar sempre l'entorn. I aquest és un dels valors que Educaports intenta transmetre especialment als més petits.
1: Nosaltres també fem colònies d'estiu, fem colònies escolars, on hi ha des de molt petits, agafem un públic molt xiquet, de xiquets de 6 a 14 anys, fem molt èmfasi al cuidado a l'entorn, a tot el que és el patrimoni natural, cultural, històric, fent activitats d'educació ambiental. Estem durant 5 dies en aquestes colònies també remarcant en aquests xiquets tot el valor que trobem i les indicacions que han de seguir, i a part en totes les activitats familiars o per adults també sempre intentem a conscienciar, no?, i que aquella gent que vingui dins d'un parc natural sigui conscient del que troba i del que ha de fer.
0: Cada vegada hi ha més persones que visiten espais naturals i això fa més important encara conscienciar sobre la necessitat de conservar-los. Els ports continuen sent un dels grans desconeguts del nostre país.
1: És el gran patrimoni desconegut. Al final aquí tenim cims de 1.000-1.400 metres, tenim 35.000 hectàrees, tenim un paisatge molt abrupte, en un ecosistema molt divers, i me dono compte que tant la gent de Terres de l'Ebre com gent del Camp de Tarragona no ho coneix, molt menys els de Barcelona, i sempre que estem rebent gent aquí flipen, se queden al·lucinats de tot el que trobem i del que està totalment desconegut, no? I per algunes parts, pues, també que et fiques a caminar i no estan no senyalitzats aquells camins o aquells senders, o és molt a la vegada perdedor.
0: Potser aquest desconeixement és, en part, la que encara permet gaudir d'un paisatge tranquil, lluny de les grans aglomeracions. Però també és un repte, donar-lo a conèixer sense perdre la seva essència. I precisament per això projectes com EducaPorts són tan importants. Els ports són molt més que un parc natural. Són un espai on conviuen patrimoni natural, esport, educació ambiental i tranquil·litat. Tant si busqueu una excursió familiar, una ruta exigent o simplement desconnecta de la rutina, aquest massís ofereix opcions per a tots els públics. Això sí, recordeu que la millor manera de gaudir dels ports és respectant-los, mantenint els camins nets, seguint les indicacions del parc i preservant aquest entorn perquè les futures generacions també el puguen descobrir. Gràcies per acompanyar-nos en este recorregut pel Parc Natural dels Ports. Us convidem a descobrir.
2: Un reportatge molt, molt interessant i molt llaminer que ens han fet arribar des de Ràdio Tortosa el nostre company David Benito sobre el Parc Natural dels Ports, un dels parcs naturals que es veuran afectats durant aquests propers dies pel tema de l'eclipsi. Per tant, no seria bon moment aquests dies per descobrir el Parc Natural dels Ports. Espereu-vos que hagi passat el dia 12 d'agost i llavors cap problema. Gràcies al David de Ràdio Tortosa. Seguim endavant i encara tenim una miqueta de temps, em diuen que sí, per fer recomanacions d'estiu. És aquest episodi píndola que anomenem abans de que s'acabi l'estiu i que ve a ser com a allò, una recomanació per aprofitar el temps per fer durant l'estiu aquelles coses que no hem pogut fer durant o que no podem fer durant tot l'any perquè anem més de bòlit. Us hem recomanat sèries per veure, llibres per llegir, jocs de taula i videojocs per jugar, i avui toca parlar de les pel·lícules de cinema, aquelles pel·lis que, a més, per durada, no? Jo crec que podem aprofitar aquests dies per veure. Ens ho recomanen, de fet, tot un expert, el company Adrià Jurado, en aquest cas des de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Molt bones, amics i amigues de l'Obert per Vacances. Avui parlem de cinema.

0: I per fer-ho encara més el tema us porto 5 pel·lícules dels països catalans, en català o bilingües, que fan estiu, que fan que puguem anar-les a veure a la fresca o a casa, fresquets amb l'aire condicionat i un gelat. I he ordenat aquestes pel·lícules de la que menys gust estiu té per mi fins la que més en té. I sobretot són, com us deia, pel·lícules pràcticament en català o bilingües, que recordem que podem veure grans films fets a casa nostra i en la nostra llengua, i que a més no sempre són coses de festivals, que fem cinema molt bo en tots els aspectes. Però bé, que m'enrotllo. Anem al tema.
1: Usted es modista, ¿verdad?
2: Más o menos.
1: Es que mi hija es festera este año y necesita un vestido.
2: Yo ya tengo mucho trabajo.
1: No quiero que lo haga usted, señora Teresa. Lo voy a hacer yo.
2: ¿Pero tú sabes coser?
1: Sí. Era mi profesión en mi país.
2: ¿A Sanata compraría el moro?
3: Yo diría que es más bien pakistanés.
2: Preferiría que viese Sanata que la marina.
3: Aunque la abuela era una buena clienta.
2: ¿Qué Dios?
4: Mira que no era comprarle al moro. A saber d'on trau eixen la fruita.
5: Dona de traure, mare, dona de traure. De dalt dels arbres, com tot el món.

0: I com escoltàvem en el tràiler de la pel·lícula, comencem la primera pel·lícula i ens traslladem a un poble del País Valencià. Aquesta pel·lícula és L'àvia i el foraster. I és que l'Enric, que vivia a Manchester, torna al seu poble després de la mort de la seva àvia Teresa. Allà descobreix la relació tan especial que ella mantenia amb en Samir, el fruiter pakistanès del poble que abans havia estat sastre al seu país. Aquest retorn farà que es replantegi moltes coses. La relació amb la seva família, els prejudicis del poble i també cap a on va la seva pròpia vida. No és una pel·lícula d'estiu en el sentit més clàssic, però sí que és una pel·lícula que ens recorda molt, sobretot aquests pobles que tant tornem sovint durant els estius a veure i que tracta temes tan profuns com el despoblament, aquest retorn i també sobre una cosa tan vigent, malauradament, que és el racisme. Si us ha picat la curiositat sobre aquest film, la teniu gratuïtament a 3Cat. Anem amb la següent pel·lícula.
1: Amb quin noi ballaves ahir?
2: Mi cançó.
3: Qui era?
1: Ballar i el que no és ballar.
2: ¿Va?
4: Pues ya se pasa.
2: ¿Cómo?
4: Desapareces y no pasa nada.
2: No, no está desaparecida, estaba en casa.
4: A ver si empiezas a pensar un poquito.
1: Si tienes algún problema, pues parla amb mi, ¿no?
2: No, no tinc cap. ¿Tú me pagarías una escuela a Barcelona?
4: ¿Qué me das escuela a mí?
2: Que no se puede hacer res, aquest puto poble.

0: I continuem al País Valencià i parlem de primers petons, primeres vegades, un tema que veurem que és recurrent a les pel·lícules d'estiu. I és que parlem del film de La Innocència, un llargmetratge dirigit per Lucía Alemany. En aquest film, la protagonista és la Liz, una adolescent que somia en convertir-se en artista de circ i marxar del seu poble natal. Però abans, viu un estiu com qualsevol altre, tardes amb les amigues, un nòvio que els pares no aprovarien, les festes del poble, fins que una notícia inesperada fa que aquell estiu deixi de ser tan innocent. És una pel·lícula molt natural, molt realista, que retracta perfectament aquesta adolescència de poble que molts hem viscut o hem conegut de ben a prop. Sens dubte, en el meu rànquing de pel·lícula que fa més estiu no estaria a dalt de tot, com bé la ubiqueu en la segona posició, però sens dubte no us la podeu perdre. La trobareu a la plataforma gratuïta de Radio Televisió Espanyola.
1: Estos días, cuando tenía ganas de hacer un crampack, me inventé una cosa. Haz como yo, ponte la mano en el culo.
2: ¿Y qué?
1: Espera, espera, hay que esperar.
2: Oye, parecemos gilipollas, ¿eh?
1: Espera un poco, si no, no funciona. Ahora. ¿Notas como hormigas? Como un cosquillo en la mano.
2: Sí.
1: Eso es que la mano se está quedando sin sangre. Si esperamos un poco, al final es como si no fuese tu mano. Y es como si te hiciese la paja otra persona. Por ejemplo, Berta. Es como hacerse un crampa, ¿entiendes? ¿Entiendes?

0: I fins aquí aquesta secció de recomanacions de cinema d'estiu. N'hi ha moltes pel·lícules més, algunes també de les Illes Balears, però no m'hi cabien més, només n'hi havia 5. Així que espero que gaudiu, i que sobretot gaudiu d'aquest estiu també fora de prop de les pantalles. Que vagi molt bé.
1: Doncs ens ha quedat curts, ja veieu que fora de temps estem ja, però tenim ganes de més recomanacions, de més de pel·lícules, i li agraïm moltíssim a l'Adrià Jurado, company de Radio Ciutat de Tarragona, tot un especialista en cinema, un loco pel cinema, que ens hagi portat aquestes recomanacions, no tant d'estiu, però ideals per veure l'estiu, i sobretot de cares bé, que això és el que ens interessa, eh? Pel·lícules, cinema que no és tan obvi o que no està tan tan publicitat, per dir-ho així, però que té la seva història, la seva vàlua, i val la pena reivindicar-lo. Vinga, va, que en 10 minuts ja ens situem en el punt de les 11 i ara sí, és moment d'anar tancant el programa d'avui, i això és molt simbòlic. Després expliquem per què de moment el que fem és passar a temes d'agenda i per tant saludem la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, que perdo el guió, perdo les pestanyetes del guió i ara ja
2: no
1: el
2: passa
1: tinc
2: res.
1: Aquí.
2: Ja tiro jo.
1: És que
2: no passa
1: res. No, que ho tinc. Perquè,
2: vale,
1: i a més,
2: vale.
1: Comencem amb un festival molt xulo que ens du cap a la Conca de Barberà. Un festival de dansa, pot ser?
2: Doncs sí, al poble de les Piles, des d'avui fins diumenge, hi ha la 14a edició del Danseu Festival, que és una cita marcadíssima al calendari internacional dedicada a la dansa i les arts en moviment en un context molt concret, que és el context rural. I tenim les declaracions que ha parlat amb nosaltres l'Héctor Boada, que és el programador i coordinador artístic del Danseu, per explicar quina és la temàtica d'enguany.
3: El festival fa una proposta amb una programació de més de 20 companyies repartides en 14 espais, totes traçades sota un mateix concepte que proposem, que és com mires. Amb aquest concepte volem posar el focus a la mirada, en aquesta mirada que és viva, que és condicionada per molts factors i que la majoria de vegades és imprevisible. Volem posar consciència en aquest acte, que és l'acte de mirar, i apel·lar a aquesta responsabilitat.
2: És un festival molt, molt, molt, molt xulo i que és bastant diferent. Dansa en un poble superpetitet, vull dir, però està molt guai, la veritat.
1: Dansa i territori. Sí, sí, us recomanem que ho aneu a veure. És espectacular, a les Piles, a la Conca de Barberà. Escolta, i ara a mi m'explota el cap. Estem parlant d'un concert a Tarragona en un lloc que no és massa habitual de fer concerts i, a més, gens d'aquest estil, punk i metal. A veure, explica'ns-ho, Lídia.
2: Doncs sí,
1: ha quedat clar.
2: Ha quedat claríssim el tipus de música del que estem parlant. I és que sí, es celebra el tercer Tarracorroten, que és un festival dedicat als estils punk, metal, i que aposta per donar visibilitat a grups d'aquí del territori amb una programació reivindicativa i juvenil.
1: El que passa és que té lloc a la Quinta de Sant Rafael, que
2: sí,
1: això és aquí part de la ciutat, que normalment es fan activitats per petits, activitats per família, llavors serà una mica com a raro.
2: Sí, sí, perquè organitzen juntament un grup que es diu Finger Bitter i l'Associació de Veïns de la Verge del Carme. Fan una fusió conjunta. I doncs tenim a l'Héctor Salmerón, que és un dels organitzadors del festival, que ens ha explicat el motiu, no, de per què això.
4: L'objectiu és demostrar com a la ciutat de Tarragona es poden fer coses d'aquest tipus. A través d'una barra autogestionada demostrem com els gèneres del metal, rock i el punk encara segueixen vius. Així, donant visibilitat també a la ciutat i el que pot arribar a demostrar.
2: Per demostrar que Tarragona no està morta, que a vegades diuen que aquí no passa res, que la gent jove no té res per fer, doncs sí, hi ha moltíssimes coses per fer, activitats i propostes impulsades per gent jove que doncs fan l'oferta cultural de la ciutat.
1: Hi ha moltíssimes coses de fer, sí, i és un goig poder dir que encara, i això no només passa aquí a Tarragona, jo crec que arreu de Catalunya, és un goig poder dir que hi ha festes i activitats organitzades, com deia ara el tall de veu, no?, per entitats gairebé particulars, associacions de veïns, associacions de joves, simplement, que no hi ha l'administració pura i dura al darrere. Està molt bé, això. Vinga, Tarracorroten, tercera edició, aquí a Tarragona, dissabte, 7:45. I més enllà d'això, Santa Cecília?
2: Sí.
1: A Santa Cecília de Torreblanca, això és la població, eh?
2: No, és el nom del, de la...
1: Ai, callo. Digues tu, Lídia, digues tu,
2: Lídia. Tiro. Doncs és a Pons, que és una població de la Noguera, un poble també superpetitet. Avui anem de poblacions petites, però propostes molt xules. Doncs que és la segona edició del Festival Zona Pons, que reivindica espais patrimonials amb una programació que uneix música, literatura i creació contemporània. I des de Radio Ciutat hem volgut destacar una activitat que és la de demà dissabte a les 9 del vespre, a tal com deies, a Santa Cecília de Torreblanca, que és el nom de l'ermita, que és una ermita romànica, crec, si no ho he mirat malament. I és una lectura de Zuró a càrrec de l'actor Carlos Cuevas, i després hi haurà un concert del Duet Alosa, que ja va vindre a Valls fa unes setmanes, així que és un grup que, bueno, un duet que ja coneixem i que està fent la seva gira del seu últim disc, i ja l'hem anat, jo he anat veient-lo per les diferents agendes que he anat organitzant, va apareixent per diferents localitats.
1: No tenen vacances tampoc, el Duet Alosa, van fent feina.
2: No.
1: Molt bé. Doncs molt xulo, també ens ve de gust molt aquestes petites, no?, petites actuacions en marcs allò xulos, marcs a la natura, marcs petits, poblacions allò entranyables, coses d'agenda cultural de proximitat. Molt bé, a Pons, en aquest cas. Fantàstic. Doncs ja està, Lídia. Tres propostes de les moltíssimes que hi haurà d'agenda en tot el cap de setmana per tot Catalunya. Ens retrobem dilluns, dilluns més, sí?
2: Dilluns més.
1: Moda eclipsi, ja, gairebé dilluns.
2: Sí, ja, i tot el dia pensant en l'eclipsi. Sí, no parem, no parem.
1: Descansem el cap de setmana. Una abraçada, Lídia, gràcies.
2: Una abraçada, bon cap de setmana.
1: No ens queda massa més temps que saludar l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, per dilluns, quin tema hem triat?
5: Doncs mireu, el dilluns parlarem sobre campers, càmpings o hotels, però més generalment en allotjaments, tipus d'allotjaments, sobretot enfocats a l'eclipsi, no? Perquè la setmana que ve hi ha un esdeveniment molt especial, que és aquest eclipsi que es produirà el dimecres. Llavors, els dies previs, els temes aniran força enfocats a aquest eclipsi, precisament.
1: Doncs, en general, què trieu d'allotjament turístic i especialment, si us desplaceu per l'eclipsi, on dormireu? La nit abans o la mateixa nit? Molt
5: bàsicament,
1: bé.
5: Ens podeu explicar això.
1: Aina, moltes gràcies, no tenim temps de...

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Senyores i senyors, no us penseu que l'empatx de futbol que pateix la nostra societat s'hagi acabat amb el partit d'aquest darrer diumenge. Només fa una petita pausa, creiem que per agafar arrencada i començar una nova temporada d'aquí a 3 setmanes mal comptades. Conscients de la malaltia que patim i de la dificultat de trobar un remei efectiu, hem decidit apagar foc amb foc i començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb cançons relacionades amb l'esport. De manera que aquí teniu a Nina Simone i Baseball Boogie, un petit divertiment de 58 segons de durada.

Nina Simone ha obert Jazzit amb Baseball Boogie. Com és evident, el món de l'esport, especialment de les disciplines més populars, crea el seu star system, i sovint trobem músics que admiren algun esportista. De tant en tant, aquesta admiració es tradueix en una composició dedicada, i ara us en portem un exemple. Jackie Robinson, que va ser un jugador de béisbol. Béisbol, com sabeu, és un dels esports més populars dels Estats Units. Jackie Robinson va ser el primer jugador negre que va jugar a la Major League, que vindria a ser la nostra primera divisió, en aquest cas del béisbol. Es va convertir no només en una gran estrella de l'esport, òbviament també va ser un símbol de l'abolició de la segregació racial. Va debutar primera l'any 1947 i dos anys després, l'any 1949, es van registrar, a lo que seria l'equivalent americà de la Societat d'Autors Nostra, s'hi van registrar quatre cançons dedicades a la seva figura. De Jackie Robinson Boogie, Jackie Robinson Blues, però la que es va fer més famosa es titula Did You See Jackie Robinson Hit That Ball, que vindria a traduir-se com Vas veure a Jackie Robinson picar aquella pilota? La va escriure el pianista de blues Buddy Johnson, però la versió que va triomfar realment va ser la de l'orquestra de Count Basie, i aquesta versió és la que escoltem tot seguit.

0: Hello, this is Mark Turner, and you're listening to Jazz It.
1: Hem començat Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant jazz més o menys relacionat amb l'esport i concretament amb el béisbol, que als Estats Units és un esport molt popular. Per això, quan hem vist que en el disc del trompetista Lee Morgan, titulat The Gigolo, gravat en part el juliol de 1965, hi ha una cançó titulada Speedball, hem pensat que aquesta ens aniria bé per seguir la línia del programa. A més, al costat de Morgan hi ha Wayne Shorter en el saxo tenor i Harold Mavern en el piano. Però, per molt que Speedball soni a terme esportiu, resulta que té més a veure amb videojocs que amb esports reals. Per molt que digui la intel·ligència artificial que hi ha un esport creat a la Universitat de Michigan l'any 1921 que es diu així, un esport híbrid que combinaria dinàmiques del futbol nostre, del bàsquet i del futbol americà. Com que el fet interessant per nosaltres és que la cançó mereix ser escoltada, perquè és una mostra excel·lent de l'estil Blue Note dels anys 60, aquí la teniu. I si Speedball no és exactament un esport, ens és ben igual.

Speedball, el quintet de Lee Morgan, l'any 1965. Sonoritat Blue Note típica, és a dir, sonoritat hard bop. Anem ara al jazz actual, amb un quintet liderat pel baixista Christian McBride, possiblement un dels millors contrabaixistes del món, avui per avui. Tenim una gravació de 2008. El grup, a més, té un nom, Christian McBride and Inside Straight, i compta amb Steve Wilson en el saxo, Eric Scott Reed en el piano i Carl Allen a la bateria. Aquesta colla van fer una versió d'una composició del trompetista Freddie Hubbard titulada Theme for Kareem. Aquest Kareem no és altre que el jugador de bàsquet Kareem Abdul-Jabbar. Freddie Hubbard va morir poc després d'aquesta gravació. Va morir el 29 de desembre d'aquell mateix any, 2008. I d'aquesta manera, la cançó va ser un homenatge al jugador i també un homenatge al compositor Freddie Hubbard, que havia sigut professor de Christian McBride a la universitat. Escoltem-la. Theme for Kareem. Tema per Kareem.

Theme for Karim, una cançó dedicada al jugador de bàsquet Karim Abdul-Jabbar. Els següents protagonistes són un grup, Weather Report, un grup que girava al voltant de dues figures principals, el saxofonista Wayne Shorter, que precisament l'hem sentit fa una estona al costat de Lee Morgan, i especialment el teclista Joe Zawinul. Aquesta colla, l'any 1985, van editar un disc titulat Sporting Life, que una vegada més ens porta a confusió, perquè aquesta expressió, que podríem pensar que té a veure amb l'esport, Sporting Life, vida esportiva, té un sentit real habitual completament diferent, ja que es refereix a la vida fàcil, la bona vida o la vida alegre. Per acabar-ho d'arreglar, la primera cançó del disc és Corner Pocket, que en sentit literal és qualsevol dels quatre forats que hi ha a les cantonades d'una taula de billar americà. Aquí hi tindríem un altre punt de contacte amb l'esport, encara que sigui un esport de saló. Però, com a expressió, utilitzada sobretot en ambient jazzístic, Corner Pocket es refereix al fet de tocar d'una manera molt precisa, amb el swing o amb el groove ideals. Farem veure que tot això no ho sabem i la posarem com un homenatge al billar. Vinga, Corner Pocket, el forat de la cantonada per Weather Report. After fans.

0: Ciao, sono Mario Biondi, stai ascoltando Jazz It. Ciao.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arribats en aquest punt, hem de reconèixer que la selecció de cançons d'avui, que volia girar al voltant de l'esport, ha estat feta amb molt poca precisió i amb moltes irregularitats. Vaja, hem fet trampa descaradament. I en argot esportiu, i utilitzant un barbarisme, hauríem de dir que ha sigut un tongo. I aquí la teniu, l'Elisabet Raspall, pianista i compositora de Vilanova i la Geltrú, que en el seu disc, gravat el juliol de 1996, titulat Triangles, hi té una balada que es diu precisament Tongo. I per connectar-ho encara més amb la cosa esportiva, el baixista en aquest disc es diu Cucurella, com aquell jugador de futbol que, com que no hi entenem gaire, no sabem si juga bé o molt bé, però que gairebé tothom coneix per la seva cabellera. Vaja, si aquest programa no és tot ell un tongo, que baixi un sant i ens ho digui.

0: Hola, sóc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzy, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Avui, amb un programa ple d'irregularitats, necessitaríem revisar-lo amb el VAR. Per redimir-nos i demanar perdó, tornem cap a casa. Viatgem en el temps fins l'any 1992, any olímpic, però també any jazzístic, perquè la big band de moda en aquell moment era la París-Barcelona Swing Connection, liderada per dos catalans, el compositor i multiinstrumentista Oriol Bordes i el guitarrista Ramon Fossati, que l'havien creat a la capital francesa on estaven estudiant. Aquell any, 1992, van gravar un disc amb un convidat excepcional, Frank West, saxofonista veterà de diverses big bands clàssiques, però especialment de la de Count Basie, en la que hi va estar 11 anys. Us portem Bluesin' in Cadaqués, amb una introducció de flauta a càrrec del propi Frank West.

La París-Barcelona Swing Connection, Bluesin in Cadaqués, amb Frank West a la flauta i el saxo tenor. La propera destinació es troba també a la costa, però una mica més al sud, la comarca del Maresme, que la visitem de la mà d'un dels seus fills il·lustres, el trompetista Ivo Oller, que va néixer a Mataró l'any 1972. A part de ser membre de diferents formacions catalanes, com la Big Band Jazz Maresme, l'Ivo també lidera els seus projectes. L'any 2016 va presentar el disc Way, és a dir, camí o direcció, en anglès. En aquest disc hi trobem la cançó Maresme Rules, que es pot traduir com El Maresme és la millor.

Maresme Rius ens l'han portat al quintet Divo Uller. I per moure'ns per les nostres comarques, uns especialistes són el grup de fusió Pegasus, és a dir, Max

Hola, sóc l'Horacio Fumero i el jazz, it is jazz, jazz it, m'agrada el jazz, jazz it, escolteu jazz it.

I no deixem a Pegasus perquè acabarem amb ells. Tornem al Maresme i a la localitat de Tiana, que, com sabeu, si escolteu jazzit habitualment, celebra el primer cap de setmana de juliol un festival de jazz que es diu Tres Dies de Jazz. Dèiem que Pegasus i una vegada més Kid Flus ens porten Tiana i el Mull. I amb aquesta cançó us direm adeu l'equip habitual de jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa que ha de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
4: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes.
5: La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar a tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
3: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet de Vinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes, en total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
5: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. no sé on acabarem el dia de demà. De moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, a lo millor d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, nosaltres hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però, clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
3: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
5: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és en el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent cos de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que hem anat fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Està. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno...
0: Al final, boca a orella, no?
5: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
3: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
5: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, què més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
3: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
5: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien. Però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensant a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, i per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs, per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional doncs, amb el tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
3: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
5: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
3: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
5: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent, una feina més explosiva... La feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat, hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres, com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats, dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú, i per tant poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador, perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
3: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
5: Com a cos també tenim en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. I en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
0: Així que de moment no ho heu de tenir.
5: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència de, del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
3: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
5: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o banistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar. Vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures. O sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo, doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
3: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però, tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: I benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de fragilitat i per fer-ho que millor que amb el geriatre i director de l'àrea de dependència de la Fundació Sanitària Mollet a l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, el doctor Joan Solà.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Doctor Joan Solà, benvingut al Fem Salut. No és la primera vegada que ens trobem en aquests micròfons.
2: No, ja no. Som habituals amb aquestes tertúlies.
0: Sí, perquè això és el que anem a fer, parlar de fragilitat. De fet, pensar, dic, ara fent servir allò persones vulnerables, fragilitat, expliquem una miqueta allò, què vol dir això, no? Sí. Jo, quan som fràgils, de fet, des que naixem podríem dir que som fràgils, no?
2: Bueno, mira, a partir dels 30 i alguna cosa d'anys,
0: sí.
2: El nostre cos comença a envellir, entre cometes, Anem
0: sí.
2: molt lentament, el que passa que això no es manifesta fins a edats més avançades.
0: Després hi ha un tobogán.
2: Aleshores hi ha un tobogán, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, la fragilitat és una mica inherent associada a l'envelliment. A partir dels 75 anys ja es considera que les persones tenim algun grau de fragilitat. Està clar, doncs, que hi ha persones que arriben amb edats avançades molt bé, sense cap alteració significativa, però és veritat que hi ha persones, doncs, que inclús amb menys anys, si tenen segons quin tipus de malalties cròniques o oncològiques, doncs ja adquireixen un grau de fragilitat.
0: I llavors quan parlem de fragilitat és perquè diem, ai, és més fàcil que se't trenqui un os, sí. És més fàcil que t'ofeguis, és més fàcil que... No?
2: Mira, la fragilitat és, podríem definir-la de moltes maneres, però jo diria, perquè per fer un tenedor, que és quan et vas fent gran, doncs el grau de reserva que et queda al cos per fer front a algun tipus de malaltia o algun tipus de, doncs, de injúria, una caiguda, un accident, no? És la reserva que té el teu cos. Conforme et vas fent anys gran, doncs vas perdent aquesta reserva. Jo a vegades explico que és com una llibreta d'estalvis, no? Que vas traient, clar, doncs, si un dia et ve un pagament així sobtat, doncs, per exemple, una fractura de fèmur, doncs aleshores tens dificultats. I aleshores el teu cos té més dificultats, doncs, per reaccionar, doncs, enfront les malalties o qualsevol problema que puguis tenir. Seria el grau de reserva.
0: És a dir, que amb aquest exemple que ens ha posat es tractaria d'anar ficant allò calarons, no? Allà, anar ficant benzina, sí. No? Una mica de reserva al nostre cos per fer front a aquesta etapa, no?
2: Sí, això és un concepte que m'agradaria
0: desenvolupar.
2: Amb el sentit de que entenem, doncs, que una persona gran, una persona amb malaltia crònica, doncs, és fràgil i es va fent fràgil, és més vulnerable a qualsevol cosa, no? Però també és veritat, de cara, hi ha dos conceptes, un que la fragilitat és prevenible, en part, i potencialment podem tractar-la. No dic revertir-la al 100%, però podem, fent determinades coses, doncs, millorar-la. De fet, la fragilitat va molt relacionada amb la força muscular.
0: Ara es parla molt allò de través de força, eh?
2: Sí, aleshores, doncs, fins i tot, doncs, ara ja tenim escales o proves executives, que diem, senzilles, com pot ser apretar un dinamòmetre, la força de la mà, la velocitat de la marxa. Tenim unes escales, l'SPBB, que ara estem posant en marxa el socio i que fem sistemàticament a les persones.
0: I què és això?
2: Això és una escala que mesura la força, la velocitat de la marxa i com t'aixeques d'una cadira. No és el mateix aixecar-se de la cadira doncs, recolzant els braços que aixecar-te directament. Per això et diu doncs, la força que tens a la musculatura del tren inferior, de les cames. Totes aquestes coses les mesurem amb un cronòmetre i això tenim unes escales que ens donen un grau de fragilitat. En base a aquest grau de fragilitat, ara doncs, especialment a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, això és un projecte que lidera la Marta Pascasio, que és la nostra referent, diguem-ne, responsable de rehabilitació, doncs hem fet un programa que, en funció d'aquestes proves, apliquem un tipus d'exercicis o uns altres, un tipus d'intervenció de rehabilitador o de fisioteràpia, doncs, o un altre, no? Amb la idea de que cada vegada això es té que individualitzar més i aconseguir, diguem-ne, la màxima millora, tornar a posar a la llibreta d'estalvis, tornar a posar una mica. I aleshores això és una de les coses, doncs, la fragilitat està clar, ho hem parlat amb altres intervencions.
0: De vegades jo penso, home, també hem d'assumir que fer-se gran, no?, que també és un valor, sí. No? I sembla que ningú es vol fer gran, però la primera cosa que hauríem de fer seria assumir-ho de que ens fem grans, i també ja l'ha dit allò de si ens fem grans potser malament, perquè comencen a haver-hi doncs això, patologies associades a aquest envelliment, però si no et fas gran, malament.
2: Està clar, està clar, eh? Vull dir que hauríem d'assumir tots, cosa que pels mitjans de comunicació, els inputs que ens arriben a les redes socials, tothom prenent suplements i tothom fent-se coses, sembla que si prens omega 3 ja seràs invencible, no?
0: Sí, sí, són finits, eh? L'ésser humà ara per ara són finits.
2: I envellim. L'envelliment aquest ha condicionat. Clar, abans, l'edat mitja, com hem comentat altres vegades, ha augmentat molt. Hi ha una població que arriba fins a edats avançades. Això dona temps a que et facis més fràgil. Doncs hi ha un component, diguem-ne, hi ha diversos components. Primer, si tens o no una malaltia, si has tingut o no un accident, has tingut alguna cosa, això et condiciona la teva evolució, la teva fragilitat. També depèn de l'estil de vida que portis. Si tu ets una persona doncs, que et cuides, tens una alimentació sana, que no vol dir espartana, però sana, fas un exercici moderat de manera continuada i et cuides, doncs, evidentment, això ajuda a retrasar aquesta fragilitat. I després està clar que tots tenim un component genètic. Uh-huh. Veus gent relativament jove que cronològicament té una edat però biològicament en té una altra, i veus gent molt envellida i en canvi al revés, veus gent molt gran que dius, bueno, aquesta persona té un grau de fragilitat perquè, com dèiem, des dels 75 anys ja el nostre cos de manera
0: natural
2: doncs va patint una sèrie de canvis, però que en canvi té una fragilitat moderada, no? I té una edat biològica, doncs, que li permet fer front a gastos, a malalties, a una caiguda, a una sèrie de coses, no?
0: Estem parlant molt de la part física, no sé si també a nivell de la part psíquica, també això,
2: sí,
0: doncs...
2: Sí, evidentment tot l'organisme va patint uns canvis, no? Jo, una mica per experiència, el que diria és que hi ha dues maneres d'envellir. Ho veig molt, sobretot això ho veiem molt a l'àmbit de les residències, que he tingut la sort d'estar treballant durant... I estic treballant a les residències. Les residències són una escola de vida. I aleshores, perquè tu interacciones amb moltes persones, reculls en molts casos les seves experiències. I, doncs, jo diria que hi ha dos grans grups. El que envelleix d'una... i ho accepta,
0: sí, el tema que deien de l'acceptació. Sí.
2: I cognitivament es manté actiu, s'adapta a el que pot fer i té interès doncs, per relacionar-se, per mantenir una certa activitat intel·lectual. Això seria un grup. Aquest envelleix millor. En canvi, la persona que no accepta això i que sempre està buscant una recuperació que no arribarà mai... entra moltes vegades també en una situació d'insatisfacció vital que fa que a vegades s'aïlli socialment, que participi menys a les activitats... I
0: de depressió, fins i tot, no? De depressió, no? Perquè sempre parlem de la depressió, sembla que ha de ser en una època activa, I també hi ha molta gent gran que té depressions.
2: Hi ha un percentatge molt elevat de depressió entre la gent gran, moltes vegades no diagnosticada. Clar, si tu tens una depressió, et mous menys. Què dèiem abans? Que la fragilitat va molt lligada a la musculatura. Si tu camines, fas, et relaciones, tot això et manté una activitat, una massa muscular acceptablement bona. Si tu et quedes tot el dia pensant en los tiempos pasados, en un silló, s'atrofia la musculatura molt més que el que et correspondria per l'edat. Vull dir que realment la part emocional, la part cognitiva, té molt de veure. Està clar que la persona som, doncs, la part física, la part emocional, la part espiritual, i per estar, diguem-ne, en harmonia i arribar a una edat avançada, doncs, amb unes bones condicions, té que haver-hi un equilibri entre tot. Mm-hmm. No? I això, doncs, moltes vegades és molt difícil.
0: Sí, clar, explicat sembla molt fàcil, però fer-ho no és tan fàcil.
2: No és tan fàcil, no? I estem influenciats per les redes socials, per moltes coses, però no és la realitat que veiem cada dia a l'Hospital d'Atenció Intermèdia o a l'Hospital d'Aguts, no? I, bueno, lamentablement hi ha situacions que afecten molt a les persones i molt complexes. Dèiem l'altre dia amb els companys, no?, que fem sessions, doncs que cada vegada, a la part aquesta de l'envelliment, cada vegada ens trobem en situacions més complexes a nivell clínic, perquè tu abans, si vivies menys anys, acumulaves menys malalties. Ara, les persones arribem a més anys però amb més malalties, més medicaments. Estem posant en marxa, amb la direcció assistencial i amb la cap de farmàcia i amb els companys d'atenció primària, doncs un programa també de... ja fa temps, però ara cada vegada és més necessari, doncs, tot el tema de la medicació. Uh-huh. Estem mirant d'identificar i reduir els fàrmacs a menys de 10.
0: Ah, això seria fantàstic, perquè hi ha persones que et diuen allò, és que em pren 20 pastilles al dia.
2: Per què? Perquè els medicaments, arriba un moment que tu has de valorar risc-benefici, perquè el teu organisme va canviant, el teu ronyó va canviant, el teu fetge va canviant, el que prenia a vegades pastilles per la hipertensió, resulta que arriba a certa edat i li baixa en excés, això augmenta el risc de caiguda, d'hipotensió ortostàtica. Per tant, fer una intervenció amb la medicació és fer una intervenció molt eficaç amb la fragilitat.
0: És a dir, si podem fer exercicis de relaxació i estalviar-nos també aquesta medicació per dormir, per exemple, no?
2: Vull dir que això és una de les coses que la gent gran demanda més, no? I ja et dic, hem de buscar l'equilibri, i sobretot per prevenir la fragilitat és fer exercicis de força.
0: De força. Anem a parlar, a veure, què entenem per aquests exercicis de força? Ha posat allò el tema, no?, de...
2: Sí.
0: No sé si podem agafar una ampolleta d'aigua, allò de mig litre, a cada mà, i aixecar-la...
2: Mira,
0: allò...
2: Caminar? És un bon exercici.
0: Però aquest és de força o és de cardio? Perquè, clar...
2: Bueno, però...
0: També
2: però,
0: s'ha de barrejar una mica de tot.
2: Almenys et manté la musculatura més
0: activa.
2: O menys activa. Això és important perquè també té efectes sobre la circulació. La bomba muscular millora la circulació, o sigui, té molts beneficis. En quant a exercicis de força, clar, no es recomana que la gent faci tampoc exercicis d'esforç excessiu. Però, per exemple, una cosa molt senzilla i que, a més, s'ha vist que hi ha eficàcia que relaciona directament amb la prevenció de les caigudes és fer sentadilles.
0: Això està...
2: Sentadilles.
0: Arran de la Covid es va posar molt de moda,
2: perquè,
0: per xarxa social.
2: Perquè, però és una tonteria, però, clar, amb les caigudes moltes vegades... estan associades, doncs, a que tu tens la musculatura de les cames i l'equilibri, ja...
0: més atrofiat.
2: Més atrofiat, i per tant tens més risc de caure, no? Mantenir la musculatura fent exercicis de força, hi ha molts exercicis, de fet, el que explicava aquest pla de fragilitat que tenim, que lidera la Marta, doncs fa intervencions... molt individualitzades en funció de la situació basal per potenciar doncs, exercicis dels braços, per potenciar exercicis de les extremitats inferiors, de manteniment del tronc. Però sí que té que haver-hi un cert esforç, eh? Tens que fer... un pot aixecar un quilo i l'altre en pot aixecar dos, o l'altre mig, però... perquè a vegades veiem moltes atròfies musculars i molt importants, això en geriatria li diem sarcopènia, eh? Llavors tens que començar per objectius molt petits i molt realistes, però tot el que sigui estimular la força de la musculatura és un guany importantíssim.
0: És important també, m'imagino, fer-ho amb alguna mena de prescripció,
2: sí,
0: no? Perquè
2: sí,
0: de vegades allò ens posem tots a fer exercici.
2: No, clar, això ha d'estar monitorat. De fet, amb aquest programa de fragilitat que tenim a l'hospital, i al sociosanitari,
0: a l'intermèdia,
2: doncs moltes vegades quan... l'equip de fisioteràpia han fet una sèrie d'exercicis en funció de la patologia, del diagnòstic que té aquesta persona. I quan li donem l'alta, a part de revisar-li la medicació, doncs li donem... Això ho tenim penjat a YouTube. Eh?
0: Molt bé.
2: I aleshores el fisioterapeuta li fa un pack individual perquè ell a casa, ara tothom... té sí, mòbil sí, o té doncs, una tablet, doncs pugui seguir fent aquests exercicis individualitzats a casa. I ho fem per patologies, no és el mateix doncs, una persona que pateix d'una EPOC, una malaltia respiratòria crònica, que una fractura de fèmur, no? Llavors fem això i aquí hi ha un conjunt d'exercicis per una millor mobilització i una part per, específicament per la fragilitat i per millorar la força muscular.
0: Ha començat, doctor, dient... És que s'ha comprovat que això té uns beneficis. Mm. En quin sentit? És a dir...
2: A tots els nivells. Vull dir que...
0: cognitius, de mobilitat...
2: Cognitius, de mobilitat, de força, disminució de la... De... La immobilitat, ara diré una frase així una mica, però la immobilitat mata les persones. Una persona gran que tu el tens al llit o està tot el dia al sofà, és el caldo de cultiu per patir infeccions urinàries, infeccions respiratòries, tot tipus de problemes. Aleshores, si tu mantens aquest organisme actiu, doncs tot això disminueix moltíssim el risc. No? Però, per exemple, una persona que té una bronquitis... Diem, pensem molt en la musculatura dels braços, de les cames, però a les costelles, entre costella i costella tenim muscles. El muscle intercostal, que és el que ens fa expandir la caixa toràcica i respirar. Si tu tens aquesta musculatura, que estàs tot el dia assegut, el dia que tens una pneumonia, costa tossir, costa expectorar, costa... ventilar bé, no? S'atrofia, també hi ha afectació del diafrag, de la musculatura diafragmàtica, per tant, la mobilitat és essencial i té una relació directa doncs, amb patir complicacions i, per tant, una relació directa amb la mortalitat de les persones grans.
0: Uh-huh.
2: I el més important és que hem d'abandonar aquest concepte, no hi ha res a fer. A veure, no tirarem l'envelliment enrere, però sí que podem retrasar i millorar les condicions amb les que arribes.
0: Mm-hmm.
2: I, per tant, doncs, fer ara doncs, prevenció de la fragilitat i tractament, fins i tot, per recuperar determinades zones musculars de l'organisme, doncs tenen un benefici incalculable.
0: De fet, és allò que hem dit, no? L'ésser humà és finit, però si pots arribar a la fi de vida amb la millor qualitat de, no? De benestar, sí, d'autonomia, sí, m'imagino, no?
2: Sí, de fet, parlem del concepte de viure més, però la qualitat amb anys de vida. Amb anys de vida amb qualitat, no? Clar. Aquest concepte és tan o més important que el que vius. Si vius 98 anys, però et passes 10 anys allitat...
0: No, clar, i el tema de la dependència, que és el que moltes persones, i parlo ara en primera persona, el que et fa més respecte, no?, l'haver de dependre, no?, el de perdre aquesta autonomia.
2: Això és un punt d'inflexió. Mira, jo recordo una senyora que em va... També parlant de les residències,
0: sí.
2: sempre explico batalletes, disculpeu-me.
0: No, però, no, això està bé, està
2: però
0: bé.
2: Però una senyora que em va fer reflexionar molt. Com deia abans, a les residències aprens molt, eh? Una senyora que portava ja diversos anys a la residència, que va ingressar bastant bé, a diferència ara que a les residències ingressa molta gent molt, molt delicada, i va ingressar bé, però clar, va patint coses, problemes i tal. Escolta, el dia que li vam haver de posar bolquers perquè ella es va donar compte que era incontinent, aquí va haver-hi un antes i un després. Uh-huh. Amb qualitat de vida, des del punt de vista emocional, no? I aquella dona, jo parlava amb ella i m'explicava, no?, que s'havia donat compte el dia que li van posar bolquers de que ja estava entrant en una fase de la seva vida, no? I a mi em va fer reflexionar molt, de dir, ostres, és que quan et vas fent gran i vas perdent sobretot autonomia i t'apens de tercers o segons quines ajudes tècniques, doncs la vida canvia al 100%, eh?
0: De fet, ara amb aquest exemple que han comentat el doctor, jo penso que de vegades també hem de, no només les persones, sinó també els professionals, no accelerar també aquest procés d'envelliment, perquè de vegades allò, perquè no arribes a tot, doncs igual, no? Igual que abans comentàvem el tema de la medicació per dormir, doncs igual el tema dels bolquers també s'accelera.
2: Bueno, clar,
0: quan haurien de treballar per intentar...
2: A veure, moltes vegades als hospitals, a les residències, és a dir, a vegades la gent espera que li facin tot.
0: No.
2: I, bueno, els nostres equips d'infermeria o de gerocultores el que intenten és dir, fes-te això. O sigui,
0: sí, a vegades, el tema de l'autocura, que sempre...
2: Clar,
0: no?
2: El personal cuidador a vegades va més ràpid si ho fa ell. Però aquí nosaltres el que procurem és, escolta, si et pots rentar la cara tu...
0: Renta-te-la.
2: Ja et rentarem el reste del cos, però renta-t'ho. Vull dir, tot el que sigui estimular no és treure's feina, és afavorir l'autocura, afavorir l'autonomia i que puguis, a lo millor, tornar a casa dutxant-te, uh-huh, amb una supervisió, però que et dutxis, no? Perquè varia molt...
0: Clar, no, si de vegades és allò que el propi cuidador, de vegades clar, també el que fa és perjudicar a la persona.
2: Sense voler.
0: Sense voler, perquè vols ajudar, clar, i és tot el contrari.
2: I moltes vegades has de posar-los i no, això fes-t'ho tu. Fes-t'ho tu. I això és important. Escolta, jo deia la immobilitat està associada a la mortalitat. Moure's és vida. Uh-huh. Amb la mesura que cadascú pugui. Però moure's, mantenir-se actiu, moure i moure el cos i moure l'intel·lecte, tot això ens ajudarà a prevenir complicacions i a arribar i a retrasar probablement una miqueta aquests anys de dependència o aquesta situació sense gaire qualitat de vida.
0: Segurament allò, l'actitud personal també ajuda molt, no?, en aquest procés.
2: L'actitud personal,
0: no?,
2: ajuda
0: allò
2: molt.
0: De dir, escolta'm... Sí. Sí.
2: De fet, una mica... A veure, nosaltres li donem moltíssima importància a la fragilitat. De fet, ara, ja em sembla que ho hem comentat alguna vegada, a la Fundació estem treballant el pla estratègic fins al 2030,
0: sí,
2: i en aquest context un dels temes, doncs, que té, diguem-ne, un dels focus que posem és l'atenció a la fragilitat, perquè, bueno, per aquest envelliment, per aquesta, diguem-ne, necessitat de la població en aquests moments, no? I aleshores desenvolupant diverses coses, des d'activitats preventives fins a programes específics, com t'explicava el que estem fent a l'Hospital d'Atenció Intermèdia. Però la Fundació en aquests moments és un dels focus, des del punt de vista assistencial, a l'abordatge d'una manera global, perquè la fragilitat té moltes cares, de la fragilitat.
0: Doncs, doctor, nosaltres farem d'altaveu de tots aquests avenços que facin en l'àmbit de la fragilitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: A vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-vos el que estem fent.
0: Fins una altra. Adéu.
2: Adéu-siau.

0: un nou programa a l'Inspira't. Els micròfons, Coca Fernández, Carmen Moreno, aquí a la 99.7 de la FM. Aquest cap de setmana ha estat el Dia de la Mare, com no rememorar-ho. I si tots hem pensat en la nostra, però ens adonem que moltes vegades hi ha trucades que potser arriben tard, missatges que no envien, i també abraçades que queden pendents, no? Alguna cosa hem de fer.
1: I malgrat tot, elles sempre estan, i passi el que passi, ens estimen. Avui obrim l'Inspira't amb aquesta idea. Encara hi som a temps, o sigui que no ho dubteu, sempre hi som a temps per dir gràcies, per dir perdó o per dir, mira, avui m'ha sortit bé. Però sobretot per cuidar aquest fil invisible que ens lliga a qui ens estimen de veritat. Anem a inspirar-nos.

0: Doncs un dels nostres convidats d'avui ha decidit posar llum allà on molta gent no mira. El seu projecte dona veu, escenari i dignitat al talent drag, però sobretot dona espai a persones que tenen molt per explicar. Roger Font és el creador de Delta Drag. Benvingut a l'Inspirat.
1: Què tal? Molt bones. Un plaer estar aquí.
0: Doncs ets un inspirat més.
1: Un inspirat més, absolutament.
0: Benvingut aquí a Ràdio Rubí. Com definiries el Delta Drag?
1: Delta Drag és... de fet, se defineix amb el propi nom. Delta de l'Ebre i talent drag fusionat en un únic projecte que posa en valor un territori molt oblidat i una cultura que viu molt als marges i que vol posar com al centre les dues coses a la vegada a través d'un programa de tele.
0: Quan va ser el moment o en quin punt vas dir això ho tinc que crear jo?
1: Fa molt de temps, molt més del que portem treballant el projecte. El projecte fa un... La producció de tot el projecte s'ha fet durant pràcticament tot un any, fins que hem arribat a la final, i ara encara estem en balanç del projecte i recollint totes les dades de l'èxit i de tota la repercussió que ha tingut. Però jo diria fa uns 2 anys aproximadament, ja m'anava pel cap desenvolupar un format que posés la cultura drag en català al centre i que fos audiovisual, perquè sempre he estat involucrat en projectes audiovisuals i porto molts anys treballant a mitjans de comunicació. I va ser el moment de dir, no ho ha fet ningú, tothom n'està parlant, escoltava un munt de podcasts, un munt d'entrevistes a mitjans públics i a mitjans privats en els que es posava al damunt de la taula la possibilitat de fer un programa drag en català, però ningú mai ho havia fet. I va ser, i per què no nosaltres? I així neix el primer programa drag en català.
2: Quin és el repte més gran de donar espai a una escena que encara lluita per ser entesa?
1: Tots els entrebancs que trobem que molesten a moltes persones i que han molestat a moltes persones quan han ficat Delta Drag al centre. Ha tingut sempre... Bueno, de Delta Drag jo crec que sempre m'ha explicat la cara bonica, perquè ha tingut una repercussió espectacular en audiències i el públic l'ha abraçat moltíssim, però també hi ha hagut persones que han ficat difícil l'execució del projecte. Parlem de persones, evidentment, que no estan a l'equip del programa, però que sí que tenien a veure en que el programa s'acabés materialitzant i fent, no? I, bueno, ha sigut quan ens hem adonat de que realment encara hi ha molta feina a fer, que hi ha moltes mentalitats que canviar i que el programa és absolutament necessari, que quan molesta és quan és més necessari que mai.
2: I quan i on se celebra actualment Delta Drag?
1: Actualment Delta Drag se celebra al Delta de l'Ebre, en concret a Amposta, que per nosaltres és com el cor del Delta de l'Ebre. A part, és una ciutat que té capacitat per acollir un projecte d'aquestes dimensions, tant com Amposta com el Delta i les Terres de l'Ebre, perquè hem de pensar en un format que, més enllà dels programes que es graven prèviament en els que es presenten a totes les concursants, la gran final té públic en directe, per tant ha de poder tenir capacitat d'acollir tot este públic, ha de tindre equipaments municipals capacitats, que l'auditori on es va fer aquesta final d'enguany se va quedar molt, molt petit ràpidament, perquè es van exaurir les entrades a un mes de la gala, vam haver d'obrir més l'aforament i fer entrar més gent perquè hi havia molta gent que estava en llista d'espera del públic i volia assistir a la final. I per tant, Amposta era com aquest espai que, a més, com a tal, ja havia sigut de les primeres ciutats de Catalunya que havia impulsat campanyes de visibilitat LGTBI, que s'havia posicionat com, de fet, tenen un lema que és Amposta Ciutat Diversa. L'Ajuntament tenia moltes ganes que l'associació que hem desenvolupat este format féssim alguna cosa allí. Nosaltres també teníem moltes ganes. De fet, l'any passat ja es va fer un taller de maquillatge drag que... I era com una mica el precedent que després establiria Delta Drag allà a Amposta, i això ens va obrir les portes a que Amposta acollís aquest concurs.
0: Perquè com feu la selecció de les artistes?
1: Això és molt difícil.
0: Feu càstings?
1: Fem càsting.
0: Perquè jo això ho estic visualitzant ja a nivell nacional, eh? Això és un programa... Ojo, eh?
1: Podria arribar a nivell estatal. El difícil va ser el càsting de la primera temporada. Pensàvem que, de fet, ara revisant-lo una mica, no va ser fàcil. De fet, aquí avui m'acompanya el Jordi, que és el productor executiu del programa. Hem treballat de manera conjunta amb un equip, de fet, molt petit, d'una associació sense ànim de lucre, que al final és qui hem acabat desenvolupant este projecte. Un càsting que es va fer no només amb agents de l'entitat, sinó amb agents externs, perquè, evidentment, volíem que fos un càsting molt plural. Es va fer una convocatòria, vam rebre desenes de centenes de propostes. És veritat que la convocatòria de Delta Drag anava conjuntament amb una altra convocatòria artística del Festival de la Unicorns Pride Ebre. Vam rebre moltíssimes propostes i en el càsting hi va haver persones expertes en el món de la televisió, va haver una persona vinculada a Jazz Music, va haver una tècnica d'igualtat del SAI, un dels organitzadors responsables del Carnaval de Vinaròs, un drag king i després tres persones de l'organització de l'associació, de la junta directiva que estàvem allí mirant el càsting. De totes les propostes que ens van arribar, vam estar... Havíem calculat, va, això en 2 hores ens ho traiem del damunt. Quan vam veure la quantitat de propostes que teníem i tot el que ens havíem de revisar, vam estar allí matí, tarde, amb totes les persones que estaven al càsting per poder avaluar bé les propostes i seleccionar aquelles 8 que nosaltres pensàvem que representaven l'essència del drac i el drac en català i que podien defensar bé un programa com era Delta Drac.
0: O sigui que els dracs esteu més vius que mai.
1: Absolutament.
0: Esteu totes reivindicant aquesta força que teniu. A part, jo el que volia preguntar-te, que la figura de la drac sempre està com molt distorsionada, no? Perquè, clar, la vostra part més visibilitzada és la part del show. Uh-huh. Llavors això dona joc a que molta gent no entengui. Podries definir-nos així breument realment el que és una drag? Com us sentiu vosaltres?
1: Jo definiria el món drag com un món polític. D'alguna manera el drag és fer activisme a través de l'art i cultura. I per entendre el drag penso que el primer, era el segon evidentment també, però sobretot el primer programa de Delta Drac, el primer capítol on es presenten les 8 propostes, ajuda molt bé a entendre el concepte del drac en tota la seva dimensió per entendre la persona i el personatge i què és el drac com una professió artística professional que sempre ha hagut de viure als marges perquè la major part de les persones que es dediquen a aquesta disciplina són persones LGTBI que sempre han estat desplaçades i no es tenen en compte a l'hora de programar cultura en general o són molt poques aquelles icones que han triomfat dins el món del transformisme si ens basem, per exemple, en Vedets del Molino com són doncs, persones que han passat per allí la Sharon, la Brigitte Lamour les Xanclets en el seu moment la Manya i molts altres noms que segurament a la gent els hi ressonen a casa. Són persones que s'han dedicat al món del transformisme i de l'espectacle, que han portat la cultura drag també en un punt molt àlgid, però que són poques, que les podem comptar amb els dits d'una mà i que és necessari que hi haguem moltes més persones referents que es dediquen a aquesta disciplina.
0: Clar, han sigut les que han trencat les barreres.
1: Exacte, i han obert moltes portes per totes aquelles persones que venen al darrere. Llavors, Delta Drac sobretot ha volgut cuidar aquesta imatge del transformisme i del drac i de la cultura des d'esta posició política, però també explicant què hi ha al darrere. Mm. Quines són les persones que encarnen els personatges i quines històries reals són les que les han portat a fer drac, i això ho expliquem dins de Delta Drac.
2: I qui hi ha al darrere de Delta Drac? Perquè ens has explicat qui hi havia darrere del càsting, que no, hi ha molta gent, però avui mateix doncs, heu d'acompanyar el Jordi, el productor executiu. Qui més hi ha darrere de tot això?
1: Doncs també es pot comptar amb els dins d'una mà, jo crec. Sí? Sí. Som una associació cultural i LGTBI sense ànim de lucre de les Terres de l'Ebre, que tenim moltes inquietuds. De fet, nosaltres neixem com una associació que vol impulsar la igualtat i la diversitat a través de la cultura audiovisual i dels espectacles. I el que ens ha fet, o el que ens ha motivat a fer Delta Drac, entre molts altres projectes, és doncs aquesta necessitat de crear referents, de visibilitzar-los, de generar espais audiovisuals i espectacles on el món LGTBI tingui cabuda. Vam produir amb la xarxa de televisions locals de Catalunya el Colors on Tour, ara fa 3 anys, que va ser premi de periodisme del Col·legi de Periodistes de Catalunya fa 7-8 mesos aproximadament. Estem treballant en un segon documental i vam fer un primer també de memòria queer, memòria LGTBI, per preservar-la i perquè no existeix un lloc o un arxiu, igual que sí que la hi ha en memòria històrica, no n'hi ha en matèria LGTBI, i creiem necessari visibilitzar referents drag, sobretot perquè veiem també que estem en un moment en el que es consumeix molt de drag, però es fa en castellà. Perdem cultura en català i perdem la nostra llengua i la nostra identitat que ens representa. Llavors pensàvem que era com molt important que poguéssim fer un programa que fiqués en valor que aquesta cultura també es pot defensar en català, que té la seva essència, que té el seu públic. La mostra està en que el programa l'han vist 180.000 espectadors de manera regular i que 300.000 en algun moment van connectar a la gala, van passar per davant de la 4 de Telecinco, que això és com per nosaltres, no estaven les nostres previsions que passés això amb este projecte, i estem molt contentes d'això.
2: I amb dits a la mà has dit que es comptaven les persones que estan darrere d'això?
1: Bueno, m'has dit de les dues mans, que són l'equip de l'associació, que són les persones que estem a l'oficina de l'associació i les persones voluntàries que també han tingut molt a veure, perquè evidentment Delta Drac, si fos un projecte en el que haguéssim de pagar per tot allò que s'ha fet i que ha vist la gent, estaríem parlant d'un pressupost de 500.000 euros i no arribem ni als 100.000, ni mucho menos. O, tant de bo poguéssim arribar en pressupost.
0: Heu fet la feina com si fos el pressupost de 500.000.
1: No, o sigui que... Exacte, però gràcies a les persones voluntàries de l'entitat, que són persones adherides a l'associació, persones sòcies, persones que de manera altruista col·laboren amb l'entitat i persones treballadores de l'associació que estan involucrades en mil altres projectes i que han ficat tot l'amor i tot l'esforç perquè Delta Drac acabés sortint. I persones externes que s'han anat connectant al projecte i que s'han anat unint en aquesta família i que la veritat que ha sigut molt bonic perquè hem vist com persones que probablement en un projecte plantejat de manera professional i que hagués vingut d'una productora o d'una empresa haguessin exigit unes condicions econòmiques molt més altes que les que hem pogut ofertar a Delta Drac, però que han contribuït a fer-lo gran i que, evidentment, si el projecte continua creixent, doncs anirà de la mà d'aquestes persones que han estat aquesta primera temporada amb nosaltres.
0: Clar, la unió fa la força, eh?
1: Tal qual, és l'eslògan. I nosaltres hi ha una frase que és l'eslògan de l'associació, que és on tot comença, però mai diem ni com ni quan acaba. I Delta Drac és una mica on tot comença i esperem que encara tinguem molta vida per endavant.
0: Home, i tant, jo crec que estan fent una feinada. M'ha encantat una paraula que ha dit, que el que volen fer és visibilitzar perquè la gent entengui. Llavors això és que la gent empatitzi i al final acabem normalitzant, sisplau, no passa res, tots som diferents.
1: És l'objectiu, jo crec, d'una lluita constant que és l'activisme LGTBI, en el que jo penso que entenem l'activisme moltes vegades genera rebuig per part de la societat, veure'ns als carrers alçant la veu, però per falta d'empatia, per falta d'entendre què estem reivindicant i perquè hi ha moltes persones, sobretot les que no empatitzen, que no viuen en primera persona i que no són conscients de tots aquells entrebancs que ens trobem les persones que sí estem en alguna de les sigles LGTBI, que ens atreveixen moltes realitats diferents i que ens trobem molts problemes diferents i que, per tant, és necessari que alcem la veu. I entenem també que hem de poder normalitzar perquè entenguem aquestes lluites de manera compartida amb les persones cis hetero. De fet, Delta Drac i la Unicorn Sprite, que són dos projectes molt grans que fem, hem pogut aconseguir això. Hem pogut atravessar a tota la societat i fer arribar el missatge de la diversitat a tothom. Per tant, que les persones cis hetero puguin estar també integrades a la nostra lluita, l'entenguin com a seva i entenguin que una societat diversa ens fa més riques com a societat cultural i mentalment, és un èxit que de moment s'ha aconseguit a les Terres de l'Ebre i que esperem que això transcendeixi també
0: a part, tot el Carmen, país. Jo haig de dir que tinc la sort de treballar i col·laborar amb la Maria Espatec, que és una drag queen de Tarragona, sí. De la part d'allà, també, que sí, està molt oblidada de Tarragona.
1: I que també està involucrada en molts dels projectes que fem perquè forma part d'aquesta associació.
0: És un amor. Però vull comentar que he tingut la sort de veure com s'arregla. Tu saps la feinada que hi ha darrere d'una drag queen? Que això també... O sigui, jo crec que ho tindreu que ensenyar perquè la gent entengués el que sentiu vosaltres a l'hora del procés, no?
1: De fet, Jordi, hi ha una frase que m'encanta quan estem en producció de les drags. Que, per cert, una cosa, vull trencar una llança a favor de les drag queens, però també dels drag queens, dels drag kings.
2: Sí, que ho deies abans, eh?
1: Sí, perquè en el programa també hem sigut no només el primer programa de drag en català, sinó el primer programa de drag en televisió a tot l'estat, a tota Espanya, que ha ficat al centre també en valor la cultura drag king. Perquè la cultura drag, els drag kings, habitualment, no sempre, perquè hi ha dones que fan drag queen, hi ha homes que fan drag king, però habitualment el drag king solen ser dones que diguem-ne, giren el seu gènere en la seva disciplina artística per posar el seu drag i el seu activisme en este focus. I penso que és molt important que també haguem pogut propiciar que també tinguem referents que es dediquin al drag king, que el visibilitzem i que existeixi i que formi part també d'esta cultura, perquè no és fàcil. I el que tarden en produir-se, en muntar-se, que diem nosaltres, una drag en muntar-se o un drag, tarden moltes hores, hi ha moltíssima feina, ja no només del maquillatge i del vestuari, que evidentment pressuposat també, sinó de tot l'espectacle. Les propostes que han portat a la final portaven mesos treballant-les.
0: I quina professionalitat, n'hi ha? és espectacular.
2: Jo em pregunto què passa dins d'un drac, no? Quan es posa davant del mirall i s'ha de posar davant d'aquesta nova identitat, no? Que la portava a dintre i necessita treure-la. Què passa?
1: Hi ha una reflexió que ens van compartir tots i totes les concursants, que jo me la vaig quedar en el segon dia de rodatge que vam fer, que és que el drac és la seva forma de ficar-se una corassa per sortir a dir el que no dirien com a persones que han patit algun tipus de violència. Per això penso que el drac és política i que el drac serveix per a reivindicar moltes coses a través del que et permet poder fer un personatge des de la cultura, que probablement tu en la posició de persona fora del personatge i probablement amb el poc impacte que pugui tindre a nivell mediàtic el que tu puguis dir com a persona que el que tu puguis dir com a personatge en un escenari, canvia molt, no? I penso que el que senten, almenys pel que ens han compartit en aquesta primera temporada tot el càsting, però també nosaltres treballem dins de l'associació, tenim una agència de representació artística que no busca, és a dir, no és una agència a l'ús com qualsevol empresa, és una entitat que vol, una eina de l'entitat que vol acompanyar els dracs i a les drac, a les dracs per a professionalitzar i ordenar una mica la seva carrera professional. I una mica el que veiem en totes les persones amb les que treballem i hem compartit espais és que utilitzen el drac com una capa per a transformar la societat.
0: La capa de Superman o de Supergirl.
1: Sí, exacte, tal qual. Sí, sí, vindria a ser una cosa així.
0: M'encanta la metàfora. Sí.
2: Total, és que pas, ho he visualitzat, Això és titular, Amb el bolígraf, perquè estàs dient unes coses que
0: Roger, jo sí que emocionadíssima avui de que estiguis aquí, perquè realment he sentit molt parlar de tu i sé que estàs involucrant, perquè realment les persones que fan coses fan que les coses canviïn.
1: Intentem que les coses canviïn i anem fent aquestes petites passes. L'altre dia compartia una reflexió a una taula rodona a Vilafranca del Penedès, perquè un comentari del públic en una taula rodona que estàvem fent amb diverses persones en les quals hi havia una drag queen, deien, considereu que és realment necessari tot el que s'està fent perquè en realitat la percepció general és que no s'està avançant? No ens equivoquem. Mirem 10 anys enrere, en experiències pròpies de qualsevol persona del col·lectiu o abordant feminismes i ficant-los al centre de la taula, que aquest cap de setmana hem tingut el Dia de la Mare i hem pogut tindre les dones de nou al centre del món, hem canviat moltes coses. Són petits passos, però que hem de saber valorar i apreciar per entendre que la història no es canvia d'un dia per l'altre. La història es canvia al cap de centenars d'anys i probablement tot això que estem fent ara ajudarà que d'aquí 100 anys algunes persones tinguin la porta oberta a poder tenir una societat més diversa.
0: A part jo, mira, ara tirant una pedra al meu taulat, perquè aquesta nit el meu programa, Espai Obert, Televisió Sabadell, tenim un reportatge de la Maria Espatec. O sigui que a partir de les 11 de la nit la Maria Espatec és drag queen, però arrela artesans, poble i les dracs. O sigui, la barreja perfecta. O sigui que ara m'has donat el peu a que faci una mica de promo del meu programa.
1: De fet, jo celebro moltíssim i vaig a dir una cosa. Penso que Maria Espatec estigui ocupant un espai com el que està ocupant com a reportera i com a drag, des de la normalitat de tindre una reportera drag, diu tant de que hem avançat com a societat. Per mi és com esta expressió perfecta d'entendre que sí que realment hem avançat, que tenim una drag fent de reportera i que no la tenim com fent de reportatges de LGTBI, està tractant totes les històries possibles i, per tant, això és fantàstic.
0: Mira, estic emocionada perquè això és la diversitat.
1: Això és la diversitat, exacte.
2: I això és la creació de referents que es necessiten per poder avançar més ràpid, jo crec.
1: Absolutament, sí? Sí. Sí, necessitem... Hem tingut durant molts anys... malauradament, per com se'ns ha abordat als mitjans de comunicació, a les persones del col·lectiu, sobretot televisions molt grans, molt generalistes, que han volgut posar al centre històries negatives o històries que potser portaven a l'extrem, que són necessàries visibilitzar-les, també, però que portaven a l'extrem al col·lectiu i que molt probablement això no ajudava, no feia un favor a persones que estaven a casa, que se sentien emmirallades amb algunes identitats, però que les històries que anaven al voltant d'aquestes persones no ajudaven a poder sortir de l'armari, per exemple, a casa, o a poder tindre una vida més normalitzada de LGTBI al poble o a la ciutat, no? I tindre la capacitat de poder tindre estos espais en els que podem visibilitzar de forma normal referents positius ajuda a que moltes persones a casa tinguin més fàcil el discurs de poder sortir de l'armari, de poder mirallar-se amb alguna referent en el sentit positiu, de poder seguir el recorregut i el camí d'aquelles persones que estan ara doncs, obrint camí i que estan fent que sigui una mica més planer tot plegat.
0: I que tot canviï, Carmen.
2: I que tot canviï.
0: Ens quedaríem amb el Roger molta estona, però tenim un altre superconvidat després.
2: Sí, sí, però això vindrà després. Jo em quedo amb aquesta capa,
1: aquesta
2: de dracs,
1: capa de superherois i heroïnes, exacte.
2: I moltíssimes gràcies per portar Cuca l'Inspira't a aquest convidat.
1: Home,
2: i aquest
1: plaer.
2: Projecte tan bonic.
0: Inspirats i pirades. Tots units fem molta força. Roger, quan vulguis, estàs a casa teva.
1: Moltíssimes gràcies per la invitació.
0: I ara marxem, com o no, a Alaska.
2: És que havies de triar aquest tema.
0: Home, perquè a qui li importa?
2: A qui li importa?

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes al Sendes, un programa en el que caminem, viatgem i visitem. Caminem per molts camins o sendes, viatgem arreu del món i visitem sempre llocs interessants. I tot això ho fem des de Ràdio Martorell per la xarxa Més i en els propers 25 minuts. Som un programa d'excursionisme, de senderisme i de viatges que arriba a la seva entrega número 532 i que té aquests continguts que repassem abans que res en el sumari. La Serra de Llaveria és un univers de pedra calcària a mig camí entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la divisòria de tres comarques. Se'n poden fer un munt de rutes a peu. Avui, un dels gestors del Consorci de la Serra de Llaveria, en Ricard Baqués, ens n'explicarà moltes coses d'aquest espai d'interès natural i ens proposarà algun itinerari destacat per tal de pujar-hi. El Xavi Tió ens farà caminar entre dues comarques, el Berguedà i el Solsonès, en concret entre Montmajor i Navès, per visitar Sant Feliu de Llobelles, també diverses masies, la Serra de la Canya i, atenció, grans vistes panoràmiques. I tanquem el cicle de quatre capítols que hem dedicat a les Seychelles. El Tomàs García ens acaba de parlar de la flora i de la fauna i ens fa tot un seguit de recomanacions pels viatgers. Ja ho sabeu, allotjament, gastronomia, transport, carreteres, tot per no perdre detall. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs va, que marxem. Al sector sud-oest del gran amfiteatre de muntanyes que envolta el Camp de Tarragona, una serra de relleu accidentat, plena de barrancs i de blanques cingleres calcàries, emergeix com a gran talaia sobre el Mediterrani. Espai poc freqüentat, remot, aspre i bonic alhora. Avui en dia és espai d'interès natural. És la Serra de Llaveria. Llaveria forma part de la serralada prelitoral i és un lloc ideal per descobrir. Una extensa xarxa de camins marcats comuniquen entre ells els pobles que l'encerclen i també els connecten amb els seus principals cims, com ara la Mola de Coll de Jou, de 921 metres, o la Miranda, de 917. Ho fan recorrent espais de gran força, cingleres vertiginoses, barrancs, balmes, coves, avencs i ponts naturals. Aquesta forta personalitat la descriu en Ricard Baqués, tècnic del Consorci de la Serra de Llaveria, gestor forestal, excursionista, amant de la muntanya i recuperador de camins, que vetlla pel manteniment i consolidació de l'espai i de la seva xarxa. Primer, ens ubica.
1: I els aiguavessants tant desemboquen a la part de l'Ebre, a la part del Baix Priorat, com la part sud, toquem el Camp de Tarragona, al Baix Camp, a la zona de Vandellòs, Pratdip i tota la plana de Montroig. O sigui, som uns cims que miren al mar en pràcticament 1.000 metres, els més significatius seria la Mola o la Miranda, que és el top, que té quasi 950 metres d'alçada. I ha estat un territori bastant aïllat, desconegut, perquè era una zona inaccessible. Entre el Baix Camp, el Baix Priorat i la Ribera d'Ebre és tot un conjunt de muntanyes, muntanyes de Tivissa, Vandellòs, enmig Llaveria i l'Argentera, no? Són unes fronteres naturals molt altes i molt potentes.
0: El més característic de Llaveria, allò que més defineix aquesta illa muntanyosa entre tres comarques i fent frontissa entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, sens dubte és la geologia. De fet, Llaveria és gairebé sinònim de pedra.
1: I enmig una gran orogènesi càrstica, que són paisatges molt rocallosos, amb molts cingles, moles, en diem aquí, que són autèntiques fortificacions naturals i que aquest material, a més, hi ha uns plegaments que fan que siguin elements geològics molt singulars. Clar, aquesta variabilitat d'alçada davant del mar, influència continental mirant a l'Ebre, no?, i tota la part més secativa, han donat una gran variabilitat de paisatges.
0: Les cingleres i els barrancs contrasten amb les veïnes planes dels pobles que hi ha a redós. Tivissa, els Guiamets, Capçanes, Marçà, la Torre de Fontaubella, Coll de Jou o Pratdip. Paisatges de camps de vinya i oliveres al Baix Priorat, de cirerers a la Ribera d'Ebre i de ballaners al Baix Camp. Però parlant de la vegetació de la serra, el seu caràcter mediterrani és inevitable, però no s'acaba aquí. Ricard Baqués.
1: Biogeogràficament som una zona d'intercanvi. Tenim des de la típica mediterrània, mirant al mar, amb el Margalló, tota aquesta formació de garriga, i a les interior, a les aubagues, tens les pinedes de pi blanc típiques, però on apareixen taques de vegetació eurosiberiana. Tocant a mar, veus rojalet, el pi roig, la carrasca, pinassa, tens bons exemplars de teix, com tens de cardó, no? espècies que han resistit allí en aquestes obagues, el grèvol, i formen petits nuclis que han resistit.
0: Quan a la fauna de Llaveria, en Ricard explica que hi trobem, per exemple, molts endemismes a les cavitats i, a més, espècies molt peculiars.
1: Tenim molts endemismes associats a cavitats, però el que pots trobar ja més visiblement, doncs tenim una població de tortuga mediterrània a la zona de Marçà, sí, natural, de les poques de Catalunya que queden naturals, que no han estat reintroduïdes, o també el territori d'àguiles, la cua barrada, l'àguila daurada. Una població molt curiosa, no?, d'una colònia molt important de la gralla del bec vermell, que habita a tota aquesta part de cims de la Miranda de la Llaveria, les planes de Llaveria, o el colín negre, espècies molt escasses i que aquí tenen una relativa abundància i encara les pots trobar.
0: De rutes a peu per Llaveria n'hi ha a carretades. El consorci treballa per recuperar-ne. En marca el traçat, el manté i el difon. Hi ha rutes traçades que són curtes, unes circulars de 7 o 8 quilòmetres que enllacen els pobles. I després n'hi ha que són més llargues, d'entre 15 i 20 quilòmetres, que duen dels pobles als cims. Vora l'abisme recorren rasclers, llocs de mala petja que configuren un paisatge autènticament lunar. I d'entre totes les caminades, quina seria la ruta reina? En Ricard tria la que surt del quasi deshabitat poblet de Llaveria, que és l'únic nucli de cases al bell mig de la serra.
1: Un dels primers itineraris que s'han de fer és a dalt, al poble de Llaveria. Tenim un itinerari que passa per dalt als cims, al Montredon, i la Miranda. La Miranda és el punt més alt, però és que a sobre tens unes vistes directes a Mallorca. Veus tota la part del Camp de Tarragona, però que s'allarga fins a veure el Garraf, el Montmell, totes les muntanyes de Prades, Montsant, i per la part sud, aquest cim té molt bones vistes sobre la Terra Alta, tot el que és el Maestrat, el Bajo Aragón, es veuen perfectament totes aquestes muntanyes, així com les de Tivissa, Vandellós, el Montsià.
0: I si filem encara més prim, cal dir que la caminada convé fer-la o bé a primera hora del matí amb la sortida del sol, o encara millor, amb la seva posta.
1: Tu estàs allí dalt veient com es va ponent el sol a tota la plana del Baix Camp, com s'il·lumina les grans urbs, Reus, Salou, Tarragona, al fons la metròpoli de Barcelona, però tu la teva esquena, mirant cap al sud, encara veus el sol que està aixecat, que és tota la part de la Terra Alta i el Maestrat. Sobretot aquí, com bufa el Cers, o el Seré, o el Mestral, noms d'aquí del vent que ens bufa ben fort, són aquells dies d'aquella llum acarbassada, que fa molt maca, amb el reflex amb la roca blanca i aquest contrast del terreny, que és de tot l'horitzó ben acarbassat, molt farguet, i a la teva esquena, ben nítid, veus fins pràcticament les portes de Barcelona. Anar a veure la posta de sol allà dalt és espectacular, espaterrant.
0: Recorda, en Ricard, que per aquestes terres calcàries hi passa el GR7. I una efemèride: a Tivissa fa 50 anys s'hi va pintar per primer cop a Catalunya i a tota la península un GR amb les barques blanques i vermelles, entre el poble i l'ermita de Sant Blai. Un monòlit recorda aquesta efemèride.
1: Ja s'estava constituint el Comitè Català de Senders, ja s'havia començat a pensar en com tenien de ser aquestes grans rutes i s'havien marcat, però aquell dia van venir tots aquí. Tots els que eren els marcadors i els promotors i impulsors van venir a fer un assaig general de com senyalitzar-ho, i també, com que els hi patrocinava una marca de pintura en aquell moment, la pintura blanca i roja, tots els que havien de marcar tota la resta de GR de Catalunya van venir-los a recollir a Tivissa. O sigui, van fer un primer marcatge entre el poble de l'ermita de Sant Blai, fent proves, que es marca així, es marca així. I va ser una mica l'embrió de tota aquesta xarxa tan consolidada d'itinerants.
0: Senyals que ens marquen el camí traçat. En Ricard recorda que cal seguir sempre aquests camins marcats i les indicacions específiques de cada ruta. El boom del senderisme postpandèmic ha tret força desconeixedors de les regles d'or de la muntanya.
1: Hi ha gent que sembla que aquest entorn sigui un gimnàs més, no? I que com la pràctica, doncs, avui ja ho arreplegarà, això que deixo aquí. El tema de la calor, desorientació... Hem parlat de la plana Llaveria. A l'estiu has de portar un jersei, perquè aquí se'ns puja la boira del mar i doncs t'agafarà un fred. Hi ha boires. Tendim a tirar pel dret. I aleshores, si surts dels itineraris, de vegades, primer, el risc de perdre't i que et tinguin de venir a treure és molt alt. Però també que aquí hi ha un sector primari i hi ha una activitat, per exemple, ramadera. Aleshores, ens trobem molta conflictivitat. Ens atreveixen per a mig del ramat. Els gossos deslligats és una plaga. A la gossa, la muntanya, d'anar lligat.
0: Molt de seny, doncs. Altres rutes, com ara la del bandoler Carrasclet a Capçanes, el Morral de les Moles a la Serra d'Almos, a Tivissa, les Obagues de la Serra des de Colldejou. Al web del Consorci en trobareu unes quantes que s'enfilen a Llevaria des de tots els punts cardinals. I properament n'hi haurà més. La clau d'accés a aquest univers salvatge de pedra el teniu al web www.serrallevaria.org.
2: Sendes.
0: Ens agraden molt en aquest programa aquelles excursions que abarquen més d'una comarca, que se'n van allò intracomarcals, que salten d'una, tornen a l'altra. Xavi Tió, què tal, com estàs?
3: Ah, Maria, Déu us guard.
0: Perquè això és el que avui farem. Anirem allà on el berguedà solsoneja o on el solsonès berguedaneja?
3: Ah, això mateix. Si els darrers programes havíem estat al Bages, avui anirem una mica més al nord. Us proposo una excursió circular pel Solsonès a tocar del Berguedà, tot i que potser hauríem de dir pel Berguedà a tocar del Solsonès, perquè bàsicament ens mourem pel terme de Montmajor, que és el Berguedà, i algun tros per Navès, que és a la comarca del Solsonès, per anar a visitar Sant Feliu de Lluelles i després pujar fins al capdamunt de la Serra de la Canya amb vistes sobre el Prepirineu. És una proposta en sentit horari que, sortint de Santa Maria de Preixana, ens durà passar per tot un seguit de masies i a veure racons interessants i, sobretot, gaudir d'unes vistes meravelloses tant de l'extensa plana del Solsonès com de diverses serres del Prepirineu.
0: Doncs vinga, anem a començar aquesta proposta, aquesta ruta. Quin és el punt de sortida?
3: Anem a començar a caminar a Calticó, al costat de Santa Maria de Preixana. Això és el quilòmetre 121 de la C26, el tram que va de Solsona a Berga. Aparquem el cotxe al costat de la carretera, a l'altura de Calticó, i comencem l'excursió anant a visitar la propera església de Santa Maria de Preixana, que està a 150 metres. És una església senzilla, barroca, datada del 1685, d'estil clàssic rural, amb un campanar quadrat d'un sol pis i un petit cementiri adjunt, tot força ben cuidat. Retornem a la carretera, la seguim avall una trentena de metres i agafem una pista ampla que ens baixa a traspassar la riera de Tantallatge, que és la que conforma aquells rodals poc abans d'unir-se a l'Aigua d'Ora. La pista ens du a Cal Sastre, una petita casa, on trobem un trencall per on retornarem. Aquí agafem amunt i anem remuntant suau, passem a tocar de Cal Doctor, una masia més gran, i anem entre camps de sembrat i petits claps de bosc jove que s'ha anat recuperant d'aquell gran incendi del 1998 que va cremar 27.000 hectàrees en 3 dies. Passem vora Cal Benet i acabem de pujar fins a uns dipòsits d'aigua. Aquí el camí es fa pla i ens apropa a Sant Feliu de Lluelles. És una església també barroca, molt semblant a la de Santa Maria de Preixana, però una mica més gran. Adjunta trobem la rectoria de Sant Feliu i Can Batlle, una preciosa masia orientada a sud amb uns grans porxos, avui dia dedicada a turisme rural. Al davant dels edificis hi ha també un petit cementiri i, pel costat, un senderó s'enfila per entre un petit alzinar fins a desembocar en una pista que agafem amunt. Al cap de poc la deixem per agafar sense camí un tram de terreny rost, sense gairebé vegetació, més que romanins, garrics, ginebrons i alguna petita alzina. Anem traspassant antics marges que amb prou feines s'endevinen fins a sortir al capdamunt del Serrat del Batlle, on podem començar a contemplar la gran plana del Solsonès fins a la capital, cap a Ponent, i cap a sud tot el recorregut del Cardener fins a la Serra de Castelltallat, alçada de Súria, i al darrere el Pla de Bages amb Montserrat de fons. Sortim del cim per darrere per baixar a trobar una pista ampla que, de pla primer, va recorrent tota la serra de Puigpelat fins que un bon tros enllà el pendent s'accentua i puja fort fins a assolir el Turó de Puigpelat, que és l'alçada màxima de l'excursió d'avui, tot i que no té massa bona vista perquè està entre bosc. Baixem d'aquí una mica per anar a passar pel marge d'una pineda i al costat de sembrats, ara completament planers, fins a trobar Rossol. És una caseta preciosa, molt ben posada, ajardinada, i aquí comencem a girar per iniciar el retorn. Anem primer, però, en una anada i tornada curta a visitar Torredana, una masia aturonada que havia estat restaurant i que ara s'està reconvertint també en casa de turisme rural, i on tenim unes vistes privilegiades a nord, cap als cingles de Taravil, cap als cingles de Capolat, sobre l'Espunyola. Veiem també al darrere la cinglera sud de la Serra de Busa, amb el cim del Cogul, i a l'extrem oest, el Capolatell, on hi ha la presó de Busa. I encara més al darrere veiem el Port del Comte, amb el Puig Sobirà i la Roca de Canalda, veiem la Serra d'Albert, la Serra d'Ensija, i de fons el Cadí, amb el pic de la Costa Cabirolera destacat. I cap a sud, tot el que havíem vist abans, però afegint-hi encara Sant Llorenç del Munt i també el Montseny. Doncs, contemplada tota aquesta gran vista, retornem a la pista principal, passem per la masia de Serracanya, del segle XVII, deixem una granja al costat, passem vora la bassa del Maiol per abeurar-hi el bestiar i comencem a davallar seguint el camí dels olivers, ben bé orientats a sud, passem petits bassiols, davallem fort i força enllà deixem el camí dels olivers per anar a passar sota Sant Feliu de Lluelles. Anem combinant diverses pistes en un tram boscós d'alzina combinada amb algun roure, i després de passar un petit forn de calç anem a sortir a Cal Sastre de nou, en aquell trencall que havíem passat a l'anada. Ja només ens queda baixar, traspassar de nou la riera de Tantallatge per arribar a Cal Ticó, on tenim el cotxe.
0: I ara és moment per fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 13,8 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 425 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes per poder entretenir-nos a totes aquestes masies interessants i, sobretot, amb les vistes des de Torredana.
0: Grau de dificultat?
3: No hi posaria més d'un 1,5 sobre 5, més que rep els trams forts, dependent de pujada i de baixada.
0: On trobarem referències?
3: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Santa Maria de Preixana, Sant Feliu de Lluelles, Serrat del Batlle, Turó de Puigpelat, la Serra de la Canya, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu Arill.
0: I tant, l'hem seguit un munt de vegades, eh? I hem fet moltes propostes d'ell. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i República.
2: Sendes.
4: Hola, em dic Tomàs García, del blog Viajero Crónico, i vinc a parlar del meu viatge de dues setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
0: Doncs el Tomàs ens explica que viatjar a les Seychelles no és barat. Per què ens hem d'enganyar? Tenint en compte aquesta premissa, l'arxipèlag ofereix possibilitats molt variades, que no només són les de sol i platja des d'un resort. Avui, als Quaderns del Viatger, tanquem el cicle repassant els darrers aspectes temàtics que havien quedat en el tinter i coneixent un seguit de recomanacions per fer del viatge una experiència autènticament òptima. Som-hi!
4: Respecte a la flora, principalment el coco de mer, que és una palmera endèmica de les Seychelles, coneguda per produir la llavor més gran del regne vegetal, que pot passar fins i tot 30 quilos, és una llavor bastant, bastant gran. És curiós perquè el fruit té una forma peculiar que recorda a una pelvis humana, i que això sempre li ha donat com un simbolisme molt eròtic aquí a les Illes, i s'ha fet molt famós també a la resta del món precisament per aquesta forma. Aquesta llavor només creix a les Illes de Preslini Curiós dins de les reserves protegides com a la Vall de Marí, que són patrimoni de la UNESCO, a més, per protegir aquesta llavor. La història és bastant curiosa, no? Perquè històricament els mariners trobaven aquests cocos que estaven surant al mar i pensaven que provarien d'un arbre submarí que era com que tenia cert misticisme i de més, i per això se li va posar el nom de coco de mar o coco de mer. Avui dia aquesta llavor està estrictament protegida i per adquirir-ne qualsevol tipus de coco de mer ho has de fer a establiments oficials, et donen un certificat i quan surt de l'aeroport te'l demanen. Si no, és totalment il·legal i, de fet, si te'n llaman està penat amb presó. A totes les illes principals hi ha extensions bastant grans de vainilla i, de fet, a partir d'aquí han sortit una part important de tés i de més que es fan de vainilla. Vam visitar una plantació de l'illa de Mahé que em va semblar molt interessant tot el procés de cultiu i de més, que, bueno, és semblant a altres països en aquest cas, però la veritat és que la vainilla, com que té aquesta olor tan característica i tan dolceta i de més, jo ara sí penso en les Seychelles, em ve com olor a vainilla. Hi ha moltes activitats recomanables a les Illes Sitges. A part de platges, submarinisme, snorkel i demés, jo sempre recomano trekking, caminar i fer rutes que arriben a aquestes platges solitàries o a muntanyes des d'on es poden veure diverses illes allà enmig de l'oceà. I després també em sembla molt interessant fer una part de visita cultural a la capital, a Victòria. I hi ha moltes activitats, òbviament, relacionades amb el mar. Sortides amb vaixell, petits creuers i demés que van a veure illes. Quan hi ha balenes, doncs en temporada balenes, per veure balenes. Però també a mi una de les activitats que més em va agradar de les Illes Seychelles i que també em va portar fins allà és disfrutar d'un ambient relaxat. Mirar postes de sol que són infinites, són meravelloses, uns colors brutals. I baixar una mica les pulsacions del dia a dia. Les connexions a les Seychelles realment són molt fàcils. Tu arribes a l'illa de Mahé, que és la principal, i a partir d'allà sí que pots moure't en avió perquè hi ha un petit aeroport a l'illa de Praslin, hi ha ferris a totes hores que van des de Mahé fins a Praslin, des de Praslin fins a la Dic, des de Mahé fins a la Dic, o sigui, totes aquestes tres illes estan connectades amb diverses freqüències de ferris. La resta d'illes també estan connectades normalment per vaixells més privats ja. Fins i tot les illes petites que tenen allotjaments, aquestes ja tenen els seus vaixells o els seus transbordadors. El menjar típic és el peix. Què passa? Que jo, per exemple, soc vegetarià, no menjo peix ni carn. Aleshores, aquí ja parteixo d'un problema de base aquí. Però tot i així, vaig trobar que no vaig tenir cap, absolutament cap problema per menjar, i a més per menjar molt bé, els curris. Jo sóc un fan dels curris a tota Àsia, i clar, arribar aquí i que la gastronomia criolla tingui els curris com a element base em va semblar fantàstic. Es fan amb llet de coco i sense llet de coco. I sobretot, és molt famós el curri de pop. S'ha popularitzat molt. I un altre curri molt, molt famós, que només es fa aquí, és el curri de ratpenat de la fruita. Clar, tenen una gran població d'aquests ratpenats de la fruita. I aleshores el que van fer durant molts anys doncs, era caçar-los i se'ls menjaven. I es va fer molt popular. Jo no el vaig provar i cada cop serà més complicat trobar-ho perquè ara mateix ja és una espècie protegida. I després hi ha un postres que em va semblar també fantàstic, em va semblar deliciós, que és el Cat Cat Banane, que és com un pastís a base de plàtan i també llet de coco, i molt dolcet, molt, molt bo. L'allotjament a les Seychelles hi ha una part que és tipus resort, que això és indiscutible. No arriba al nivell de les Illes Maldives, que és pràcticament tot resorts i demés. És veritat que són allotjaments molt cars, però que funcionen molt bé per viatges, sobretot viatges de noces o combinats amb la gent que fa combinats això, amb algun safari a Tanzània o Kènia, que després van 3-4 dies a Seychelles. Jo volia sortir una mica d'això. Estan els allotjaments locals. Són molt més modestos, òbviament, però també t'aporten una experiència molt més local i molt més personal. Per conèixer l'amo normalment o la mestressa de l'allotjament, tenen ubicacions espectaculars igual. Jo recordo que vam estar a un bungalow a l'illa de Praslin que estava literalment a la sorra de la platja. Una platja petita que no accedia a ningú i, clar, allò et costa una desena part del que et costa un resort. I és que l'allotjament a mi em va semblar més espectacular, impossible. El lloguer de cotxe també és car, per exemple, perquè a les illes grans, a la Dic, no hi ha cotxes, però sí que a Praslin i a Mahé és imprescindible llogar un cotxe, si, home, pots moure't amb taxis i demés, però són illes que són relativament grans, les distàncies són grans per caminar, i en cotxe, doncs, bueno, tot és més fàcil. Però és veritat que el lloguer de cotxe em va semblar també car. Les carreteres també es pot conduir molt fàcil. És veritat que són carreteres petites, d'un carril per sentit i moltes vegades d'un carril. Quan et creues amb algú, has de ficar-te un costat i l'altre cap a l'altre i ajustar, passar ja fregant l'un a l'altre. Però, per exemple, les carreteres que són espectaculars, van vorejant tota la costa i algunes carreteres de Praslin, per exemple, que vaig haver de parar moltes vegades durant el trajecte per fer fotos. Era com, ostres, és que jo vull fer una foto aquí, és que jo aquí també. Si hagués de descriure un color de les Seychelles, el color seria el turquesa, esclar. Les seves aigües són espectaculars i sí que és veritat que el verd a mi m'encanta i el vaig trobar, però el turquesa és el que definiria més a les illes. Una olor, la vainilla. Per les plantacions de vainilla que hi ha algunes de les illes, que donen aquest toc dolç i una mica càlid. Un so que em recordi a les Seychelles, el silenci. El silenci que vaig trobar a la bahia de Ternay. on vaig estar observant aquests ratpenats que et comentava dues hores davant d'una platja espectacular totalment sol.
0: Ho hem de deixar aquí. L'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a redacció i un servidor, Jaume Monés, des de l'edició i presentació, us donem les gràcies per escoltar-nos. Ens emplacem al proper programa, ja que ens escolteu a la vostra ràdio local, però també podeu recuperar els capítols passats a l'apartat de podcast del web de la xarxa Més. Salut, cames i senderisme. Ens retrobem la setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.

Cocos, gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem, sense preguntes... i ens estimaran sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

i veig com gira a 33 revolucions per minut el vinil original, publicat el 1973 d'aquest Guitar Man, el guitarrista David Gates, al capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un so autèntic, sense artificis, no comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada, m'encanta escoltar-lo. Desitjo que a tu també t'agradi molt.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park de Richard Harris.

espectacular, MacArthur Park, de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968.

I en aquesta hora d'algunes de les meves cançons especials volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda el 1990 per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut. I porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial, Living Thing, barrejat en Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, amb Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over the Top and abans Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Bring Me Down, i començant per al Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi-single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans mega-hits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk de l'anomenat Greenwich Village als anys 60 i va participar en el mític festival de Woodstock de 1969. Era nord-americà i, malauradament, només va viure 40 anys a causa d'una sobredosi d'heroïna. Escoltem una cançó que ell va escriure al 65, Reason to Believe, que després van versionar, per exemple, els Carpenters, i l'any 71, Rod Stewart.

0: to believe.
1: Reason to believe. Raó per creure. I quina llàstima que s'hagi acabat. M'ha resultat molt curta. Si ara estigués sol, la tornaria a posar 2, 3, 4, 5. Normalment hi ha un promig de 7 cops quan m'agrada una cançó. Però estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar en solitari sense la seva banda Mink DeVille, i malauradament ens deixava el 2009.

I love you still. Encara t'estimo. Willy DeVille, el 1995. I Voces Cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces Cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions de dijous a diumenge presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs amb aquest vol com un ocell.

1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps, el present, les conseqüències, i el futur no existeix.

Això és... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

Música elegant. Amb molta categoria. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: Ei, has connectat amb el Coco?
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem amb un tema que ell va publicar el 1973. Que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que, dels de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Bob Seger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país en el que, per sort o per desgràcia, ens ha tocat viure, però els cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.

0: La cançó es diu Till It Shines. Fins que brilli. Bob Seger, de Detroit, que per cert va decidir no fer mai més actuacions en directe quan va morir el seu saxofonista, Alto Reed, per càncer de còlon, el desembre de 2020. Ha declarat, no puc sortir a l'escenari sense ell. I nosaltres acabem aquesta hora d'especials amb un personatge que ha agradat a diverses generacions. Cliff Richard, que va començar amb els Shadows d'acompanyants, després en solitari. Bueno, poca conya, eh? Cliff Richard ha venut 250 milions de discos. Mira que bonito esto, eh? Del 63. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. No perdis la sintonia, cocodril. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him.
1: Cocodril Club. And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again. El programa Revival.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: És el forn de pa, això, oi?
6: Sí.
5: Una pregunta.
6: Sí.
5: Què teniu ja, dònuts?
6: No.
5: La gent que hi diu?
6: No, no diu res.
5: Però la gent que
6: no,
5: és consumidora...
6: Diuen, no, sí. No, no n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale. Ja està.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Per què ho pregunteu, tot això?
5: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
6: 30 i pico.
5: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
6: No.
5: Doncs ja està, és un tema històric.
6: Sí.
4: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
3: Sí.
2: Per quin diari comencem?
3: Per quin diari vols que comenci?
2: Doncs pel 20 minutos.
3: No.
2: I doncs per què m'ho preguntes, si fa el que vol?
3: Mira, avui començaré, atenció, i ho diré clar, eh? D'una notícia que ens arriba gràcies als companys de Ràdio Berga. Atenció a aquest titular que hem trobat a la web de Ràdio Berga. Una immobiliària de Berga rebaixarà 1.000 euros cada dia del preu d'un pis fins que el vengui.
2: Ah, està bé, això.
3: Cada dia, 1.000 euros menys.
2: No saben com empescar-se-les per vendre pisos, ja.
3: Aviam, és una campanya que començarà el proper 1 de juliol per part d'una immobiliària, però clar, el preu de sortida són 150.000 euros. I cada dia que vagi passant a partir del dia 1 de juliol, aquest preu del pis s'anirà rebaixant 1.000 euros.
2: Està molt bé.
3: I per exemple,
2: quin és el preu inicial?
3: El dia 3 de juliol ja valdrà 148.000 euros. El preu inicial, 150.000, eh? L'endemà, si no hi ha sortit cap comprador, em costarà 149.000. O per exemple, el dia 14 de setembre, el preu del pis s'hauria rebaixat ja fins a la meitat. Això vol dir fins als 75.000 euros. I si anem més enllà, el 3 de novembre valdria 25.000 euros. Què et sembla?
2: Doncs està molt bé, és una bona... Trobo que és una bona idea.
3: Però vols més encara? En cas que no surti cap comprador, el pis arribaria al preu mínim de 1.000 euros el 27 de novembre.
2: 1.000 euros.
3: 1.000 euros.
2: Imagines un pis per 1.000 euros.
3: Home, jo crec que no hi arribarem, eh?
2: No, ni molt més.
3: Aneu a trucar aquesta immobiliària, aviam si ens poden dir alguna cosa més.
2: Sí.
3: Perquè, clar, suposo que serà el comprador més hàbil que aconseguirà el pis al millor preu.
2: Hem de dir que 150.000 euros és molt, de moment.
3: El pis aquest està ubicat a la zona del Pla de l'Alemany, a Berga, al sector de l'antiga caserna. Un agudíssim.
2: Sí.
4: Trineu 2018.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, et truco perquè volia informació. Mira, del tema aquest del pis, que rebaixareu 1.000 euros cada dia,
4: Això
3: com anirà?
4: Com anirà?
3: Sí.
4: Doncs, bueno, a veure... El pis es pot visitar ja.
3: Sí.
4: Qui vulgui anar-lo a visitar es pot visitar.
3: Em pots dir les característiques més o menys del pis?
4: Bueno, és un apartament d'uns...
3: Un apartament?
4: Sí, és un apartament de dues habitacions.
3: Dues habitacions.
4: De dues habitacions, sí.
3: Té,
4: bueno, una cuineta, el que és el menjador... bueno, té un menjador grandet, el bany i dues habitacions amb armaris encastats i això.
3: Li dona el sol tot el dia?
4: Tot el dia no ho sé, però dona el sol. Tot el dia.
3: Matí,
4: no.
3: Tarda?
4: Bueno, dona el dematí i a la tarda per l'altre cantó.
2: Quines són les vistes?
4: La qüestió és anar-lo a veure.
3: Sí, no? Les vistes on donen això?
4: Això és allà al Pla de l'Alemany, al camp de futbol.
3: Vale, però té bones vistes.
2: Pots veure el partit.
4: A la muntanya.
3: Dona la muntanya,
4: hi ha diferents torres.
3: Sí, però no hi ha un edifici, al davant, que tapi la muntanya.
4: Bueno, a veure, hi ha un edifici entremig.
2: O
4: sigui, aquesta no és l'última torre, hi ha quatre torres, és la tercera.
3: Quatre torres, vale.
2: Ah, sí. Està bé.
3: Vale.
4: És la tercera torre, està entremig de dues torres.
3: Pàrquing?
4: Pàrquing també, no sé si està inclòs el preu, ja te l'hauria de demanar.
3: Vale.
4: O sigui, pàrquing en té. El que no sé si va a part de la subhasta, que segurament que sí, que anirà a part de la subhasta. Llavors, doncs, perquè la subhasta és al pis només.
3: Vale, i una cosa, i això com va? Per exemple, això comença, crec, el 1 de juliol. A partir d'aquell dia, crec que el preu de sortida...
4: El preu de sortida és 150.000.
3: Correcte. Llavors, cada dia...
4: Cada dia va baixant 1.000 euros.
3: 1.000 euros.
4: Llavors,
3: però qui se'l vol quedar el primer dia, se'l podrà quedar.
4: Qui arribi el primer, se'l quedarà.
3: Qui arribi el primer... I com es farà això?
4: Home, a veure, tu, per exemple, tu dius, mira, a mi m'interessa, jo vaig a veure el pis.
3: Sí.
4: I penso que 100.000 euros està bé.
3: 100.000 euros, sí.
4: Posem 100.000 euros...
3: 100.000 euros són 16 milions a les antigues pessetes.
4: Sí.
3: O sigui que aquest pis nou l'esteu venent per 25 milions.
4: Sí. Sí, sí, per 150.000.
2: Bé, no és tan car, no és tan car.
4: Llavors agafes i el dia que, per exemple, tu diguis, doncs mira, com que ara està a 15 milions, a 16, com vulguis,
3: sí.
4: Ara ja m'interessa perquè penso que està bé, doncs vens a les 9:30 a l'oficina i dones una paga i senyal.
3: Vale.
4: I el primer que arribi, Per exemple, si ha vingut algú al dia...
2: És com les cues de l'Imserso, que fan cues a...
3: Sí, el primer s'ho queda.
2: A les agències de
4: viatges. El primer que doni per se'l queda.
3: I només hi ha un pis.
4: Només hi ha un pis.
3: Només,
4: home, a veure, si la cosa... Ara només hi ha un pis. Si la cosa funcionés i això, no dic que facin una altra promoció, però no ho crec.
3: No ho creus.
4: S'ha fet aquesta promoció amb aquest pis per incitar la gent, doncs, a veure, doncs, per donar facilitats també amb la compra, no? I llavors, doncs, a veure, amb aquest pis de moment, ho han fet amb aquest pis, no se sap si es faran més o no. Ja, bueno, no sé si funciona la cosa o això, on tenen més, no ho sé de moment.
3: Val, perfecte.
4: Aquí, tal com està, la gent el que està fent ara és venir a visitar el pis.
3: Sí.
4: Tenim varia gent que ja ha vingut a visitar el pis. Llavors, tu ja tens clar si t'agrada o no t'agrada.
3: Vale, i a partir d'aquí, doncs, és la llei del més ràpid.
4: Clar, o sigui, si tu penses que ho compraries per 10 milions i un altre pensat perquè per 12, pues t'has quedat sense pis.
3: Clar, ja,
4: si és al revés, doncs mira, el millor postor.
3: Bueno, és com una mena de subhasta, veig.
4: És una subhasta, sí.
3: Bé, escolta una cosa, mira, ho parlo amb la dona...
4: Sí, sí, sí.
3: Vale, perquè ella té la feina aquí a Puig-reig i per això s'han buscat la zona del Berguedà. Molt bé, gràcies. Anem fins al 20 minuts i atenció al reportatge que ha publicat avui divendres a aquest diari. Les mejores i les peores playas d'Espanya.
2: Sí.
3: S'ha fet un estudi, de fet ja l'esperàvem, de gent que té poca feina, del rànquing de quines són les millors i les pitjors platges a l'estat espanyol.
2: Sí.
3: Segons aquesta enquesta, la costa espanyola és la millor del continent segons els europeus.
2: La millor del continent. Home, està molt bé, les platges espanyoles.
3: Aviam. No sé què dir-te, eh?
2: Està molt bé, les catalanes estan molt bé, bé, les espanyoles també.
3: Anem per parts. Els turistes europeus... valoren com les millors platges les de les Illes Canàries...
2: Clar, i tant.
3: ...i Balears.
2: Per
3: sí, aquestes les millors. Però, en canvi, els espanyols prefereixen les de Cantàbria i Astúries.
2: Cantàbria i Astúries.
3: I tant europeus com espanyols han valorat que les pitjors platges es troben a la Comunitat Valenciana.
2: En això hi podem estar d'acord.
3: Les pitjors.
2: En concret, a Benidorm.
3: Què has dit tu?
2: Benidorm.
3: On trucarem ara?
2: A Benidorm.
3: Anem a trucar a l'oficina de turisme i ens farem passar per un turista que dirà que és horrorós les platges que tenen.
1: ¿Lamento?
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
3: ¿Qué tal, cómo vamos?
1: Bien.
3: Bien.
1: Aquí estamos.
2: Tirando.
3: Tirando, ¿no?
1: Sí.
3: Te llamo de Barcelona.
1: Sí, dime.
3: Una pregunta. ¿Hay alguien que pueda hablar de playas?
1: ¿Con playas, claro?
3: Sí, con playas. Una cosa.
1: Dime.
3: ¿Tú crees que es bonita la playa de Benidorm?
1: Sí, yo creo que es bonita.
3: Sí, dime la verdad, ¿eh?
1: Bueno, a ver, yo soy de Málaga.
3: Sí.
2: Claro.
1: Entonces, a mí
3: ¿sabes qué pasa?
1: Allí,
3: te llamo de Radio Badalona, ¿vale?
1: Sí.
3: Y hoy hay un ranking en el periódico que pone las peores y las mejores playas de España.
1: Sí.
3: Y pone la Comunidad Valenciana como la peor situada. Y yo siempre pienso que Benidorm son horrorosas las playas.
1: Mi hermana, aquí siempre está siempre ha tenido el premio de la mejor.
3: Ya, pero las vistas que hay con los edificios.
1: Ah, bueno, eso ya.
2: No,
1: esa
2: no
1: es parte, pero yo qué sé qué decir.
3: Parece mi Manhattan.
1: Feas no son, ¿eh?
3: ¿El qué?
1: Que feas no son.
3: Pero los edificios sí.
1: Bueno.
3: Aquello que, bueno.
1: A ver.
3: De 40 plantas que hay.
1: Ay, pues muy, es un Nueva York en pequeño, está bonito.
2: Sí, igual, igual.
3: Sí, igual. Sí, sí.
1: No,
3: igual.
1: No.
3: Bueno.
1: Es como Nueva York, ¿no?
2: Sí.
1: En pequeño.
3: ¿Tú crees que es igual?
1: A ver, tiene la fama, mucha gente dice eso, que Benidorm se parece ya a Nueva York en pequeño.
2: Sí.
1: Por
2: sí.
1: los edificios tan altos, por supuesto.
2: Mm.
1: Pero vamos, que está muy bonito.
2: Eso lo dice el alcalde, ¿no?
1: A mí sí me
2: Nueva
1: gusta,
2: York en pequeño.
1: Benidorm.
3: Ya. ¿Sabes qué me pasa a mí?
1: Dime.
3: Que lo veo muy artificial.
1: Artificial.
2: Mm.
1: Pues no sé, eso es ya la opinión de cada uno, ¿no?
2: Muy bien. ¿Ens pasan platges o seguim patant la xerradeta?
3: Bueno, ¿hay alguien de playas?
1: Venga, claro, por supuesto, yo te paso a playas.
3: ¿Cómo te llamas?
1: Yo me llamo Meli.
3: ¿Meli? ¿De dónde viene Meli?
2: De Melilla.
1: De Amelia.
2: Ah, de Amelia.
3: Ah, de Amelia.
1: Amelia.
2: Como el mono de Marcos.
3: Como el mono de Marcos.
1: ¿Verdad que sí? Bueno, ese era Amelio.
3: Amelio y tú. Amelio y tú.
1: Pero el Amelio iba con el Marco. Conmigo no.
3: Bueno, pero qué bonito que era, ¿eh?
1: Sí, ¿no?
3: El mono.
1: Claro que sí. Venga, pues te pasa.
3: Vale, vale, venga. Adiós.
1: Venga, adiós, buenos días.
2: Adiós. Tot i que els hi fas perdre la paciència, la gent aguanta Amb habilitat, eh?
3: Home.
2: Té mèrit, això, eh?
3: Té mèrit. Playas, eh?
2: Li han de pujar el sou, aquesta, a la Meli.
3: Benidorm.
2: Contra Benidorm.
3: Hola, buenos días.
2: Quines
3: Hola.
2: Ganes de treballar.
3: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona.
4: Sí.
3: Mira, una pregunta. Mira, hoy sale un ranking de las mejores y las peores playas de España en el diario 20 Minutos. Y sale las peores situadas, las de la Comunidad Valenciana.
4: Sí.
3: ¿Esto de Benidorm, cómo lo veis?
4: Espérate, que te paso con la gente de playa.
2: Vale. Quin espessor que porta, eh? Quin espessor.
3: Espera, espera.
4: Ui,
2: ui, ui, ui.
4: Ah. Hola.
3: Hola, buenos días.
2: Ahora, por fin.
3: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona.
4: Sí.
3: Mira, una pregunta.
4: Sí.
3: Hoy en el 20 Minutos sale un ranking de las mejores y las peores playas de España.
4: Sí.
3: Y sale las de la Comunidad Valenciana,
4: sí,
3: sobre todo Benidorm, como las peores de España.
4: Mm.
3: ¿Vosotros habéis hecho algún comunicado sobre esto?
4: No.
3: No.
4: Que las playas de Benidorm no son las peores de España. Las playas
3: bueno,
4: de Benidorm
3: a ver, te explico. Según el ranking que han hecho a 3.500 turistas.
4: Sí, ¿y quién ha hecho ese ranking? ¿Quién ha editado eso? ¿Quién ha publicado eso?
3: Pues mira, el estudio Coronita Save the Beach.
4: ¿Y eso qué es?
3: Yo creo que debe ser, supongo, de la cerveza Coronita.
2: Sí. Save the Beach, salva
3: sí,
2: la
3: sí,
2: playa.
3: Salva la playa. Coronita Save the Beach.
4: Bueno, pero eso
3: la
4: es...
3: gente
4: sí,
3: enviaba sí, fotos de las playas que supongo que son las mejores y las peores playas.
4: Ya.
3: ¿Sí? Y Coronita
4: sí,
3: se comprometía a mejorar la peor situada.
4: Ah, ¿y se ha comprometido a mejorar
3: no,
4: la
3: peor? No, porque una de las peores del ranking son las de la Comunidad Valenciana.
2: Mm. Y estamos llamando a todas las
3: y estamos llamando para saber la opinión un poco.
4: Vale.
2: Pero si estás enfadada, colgamos, ¿eh?
4: No estoy enfadada.
3: Vale.
4: En absoluto, dile que no estoy enfadada.
3: Vale, vale. No estás enfadada, ¿eh?
4: No.
3: Bueno, pero tú cómo me puedes vender la...
4: No, yo no te puedo vender la playa. Tienes que hablar con el departamento de prensa.
3: Vale, vale.
4: Lo que pasa es que sí es cierto que personalmente me parece... O sea, alguien ha dicho que, bueno, es que el decir es tan fácil, ¿sabes? Pero que tienes que hablar con el departamento de prensa.
3: Vale, pero yo solo te transmito lo que sale en la prensa, ¿eh? O sea,
4: vale,
3: yo no me invento nada ni...
4: No, sí, yo no lo estoy diciendo.
3: Entre tú y yo, que me es igual que sea la Comunidad Valenciana como que
4: ya,
3: sea
4: ya, si lo entiendo,
3: Murcia.
4: Lo entiendo perfectamente.
2: Mm.
4: Pero tienes que dirigirte, todo se canaliza
3: vale,
4: a través de prensa.
3: Vale, vale, perfecto.
4: ¿Eh?
3: Venga, gracias.
4: Entonces tienes que comentárselo a ellos
3: pues
4: y ellos
3: llamo...
4: ya desviarán, ¿vale?
3: Vale, perfecto, gracias.
4: Muy bien, hasta luego.
2: Adiós, hasta luego. No le agrada caire.
3: S'ha enfadat.
2: No li agrada gens la notícia aquesta, eh?
3: Però jo considero que és urros, les platges de Benidorm. Urros.
2: Bé, bé, a veure.
3: Diario Què. El Què.
2: Sí.
3: El gratuït, eh? El calamar gigante...
2: Oi, oi.
3: ...existe aunque nunca lo hayas visto. Diu, segons el Què, que pot arribar als 22 metres a longitud.
2: Oi, oi, oi, oi.
3: A veure, jo trobo, aviam...
2: 22 metres de longitud.
3: Jo em banyo a la platja de Badalona. I de cop i volta...
2: Apareix un calamar gegant. I penses, quina medusa.
3: Surt un calamar de 22 metres. I bé, jo ja mai més m'hi banyo.
2: No, no, està clar.
3: Això sí, bones notícies. Diu que es pot amagar a 4.000 metres de profunditat.
2: Ah.
3: És intel·ligent i adaptable. Diu, sí, i este vostro marino... És objecte de misterios desde hace siglos.
2: Mm.
3: Què et sembla?
2: Doncs em sembla que al Kiel els hi faltava un espai, no?
3: Home, tu te'n recordes quan Julio Verne va imaginar aquell calamar gegant a 20.000 leguas
2: sí,
3: de viaje submarino?
2: Sí, sí, però veig que és real.
3: Sí, sí, què et sembla això?
2: Això digui que em sembla que al Kiel li faltava un espai aquí i hem decidit inventar-se això, que ho podria haver inventat l'home llop.
3: Espera't, que avui descobrirem una cosa encara més gran. Resulta que he trobat que Astúries, per això deia que anirem fins a Astúries, un poble que es diu Luarca,
2: sí,
3: hi ha... al Museu de Calamares Gigantes del Museu.
2: És real que existeix un museu d'això? Museu de Calamares Gigantes?
3: A mi m'agrada la salsa.
2: I al costat que hi ha el restaurant, no?
3: Sí. Anem a trucar?
2: Sí, sisplau. Truquem
3: a... Home, els congelats i les sirenes estan boníssims, eh?
2: Sí. Però aquí parlem de calamars...
3: Hi ha uns calamars a la romana? a 4 euros, boníssim.
2: Sí, sí. La sirena, que recordem, no paga ni un euro.
3: No.
2: Tot i la publicitat que els hi fem.
3: Anem a trucar a l'Ajuntament, perquè, clar, viva sobtat.
5: Buenos días. Ha llamado al Ayuntamiento de Valdés. Si conoce la
3: sí, Valdés és l'Arca, es veu, eh?
5: Sí. El número de l'extensió. Mm. Si no, espero un moment.
3: Espero, espero.
5: Atenderemos. Gràcies.
3: Truquem a Astúries, pàtria querida.
2: Sí.
3: Preciós.
2: I què demanaràs, el telèfon del museu?
3: Clar. De la Casa del Mar. Mira, avui tenim una sort pel telèfon.
2: Què ha passat, ara? Casa del Mar, es diu.
3: Jo crec que estem a punt de cansar en la línia.
2: Potser a Telefònica ens el donen directament, no?
3: Jo crec que demà es tallen la línia telefònica.
2: Home,
3: és a dir, cara.
2: Que no esperin a demà, almenys. Sí. Després ja que ens tallin el que vulguin.
3: Bé, escolta, encara m'he quedat més estonat amb l'altra cosa que et diré ara mateix.
2: Ah, que hi ha més informació encara.
3: Segons aquesta notícia del què, aquests calamars gegants tenen un pene de 90 centímetres. Buenos días. Hola, buenos días. Hola.
5: Dígame.
3: Hola, mira, una pregunta. Quiero el teléfono de la Casa del Mar. No sé si me puedes ayudar.
5: No,
3: el Museo de Calamares.
5: No, eso no tiene nada que ver con la Casa del Mar, es una cosa distinta.
3: Ah, no tiene que ver con la Casa del Mar. Es que el periódico no pone Casa del Mar, Museo de Calamares Gigantes del Mundo. No. Pues quiero el de los calamares.
2: Gigantes. El de los penes gigantes.
5: Le voy a dar dos números, vale, que es lo que tengo yo aquí, a ver si
3: perfecto
5: me funciona alguno.
3: Dígame.
5: 985.
3: Sí, perfecto. Muy bien, gracias.
5: No hay de qué.
3: Adéu, adéu.
2: Hasta luego, hasta luego.
3: Anem a trucar ràpidament.
2: Sí.
3: Jo m'he quedat amb aquest, amb aquesta dada, eh?
2: Un penis de 90 centímetres,
3: sí,
2: clar.
3: Sí. Diu, se reproduce mediante un sistema de pulverización del esperma, que ah, quema la piel.
2: Bueno, quema la piel y... Sí, sí.
3: Bé. Es igual.
2: Sí, es de va, pero...
3: Hola, buenos días.
6: Sí.
3: Hola, ¿es el museo?
6: Sí, dígame.
3: Del Calamar.
6: Sí.
3: Hola, mira, perdona que te moleste. Hola. Te llamo de Radio Badalona, la más mona en Cataluña.
6: Sí.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañanita?
6: Bien.
3: Bien. ¿Quién es usted?
6: Yo soy Loli.
3: Loli.
2: Loli, Times Goes By con Loli.
3: ¿Qué es la directora del museo?
6: No. ¿Con quién te interesaba hablar?
3: Mira, quería hablar si es verdad que existe un calamar de 22 metros de longitud. Mm.
6: Te voy a dar el número del presidente...
3: ¿De los calamares?
6: Sí. Es un móvil, mira. Es el 689-57...
3: ¿Mm? Ya lo tengo este. ¿Cómo se llama la persona?
6: Luis.
3: ¿Eh?
6: Si no te lo coge, insístelo, porque a lo mejor...
3: Loli, ¿no te da miedo estar al lado de los calamares?
6: No, tienes que venir a conocerlos.
3: Ya, pero...
6: Es impresionante. Sí. Es impresionante.
3: Y te voy a hacer una pregunta un poco indiscreta.
6: Dime.
3: ¿Es verdad que tienen penes en 90 centímetros?
6: Pregúntaselo a él.
3: ¿Eh?
2: Ah, muy bien.
6: Mejor, pero sí lo tiene.
2: Él es
3: vale,
2: el que
3: sí lo tiene. Vale, gracias.
6: Adiós.
2: El Luis es el que examina los penes, ¿eh? Luis es el especialista en los penes de calamares.
3: Sí. Va...
2: Porta el metro a sobre i va calculant.
3: Va, prou.
2: Va calculant.
3: Prou que tenim un minut.
5: Este
3: ui, el tens connectat.
5: Inténtelo de nuevo.
2: Això demà, eh?
3: Jo prometo que demà, darrer dia, tindrem el director del museu...
2: Parlant dels penis dels calamars.
3: De què et sembla per acabar? Jo crec que és un tema...
2: És un tema que està molt bé.
3: Està molt bé, no?
2: Està molt bé, sí, sí.
3: Sí, un tema que està força bé. Bé, escolta, marxo.
2: Sí, acabem.
3: Marxo amb un titular només, eh? Atenció si us agrada la salsa de curri, perquè a Anglaterra una dona ha trobat una rata morta en un pot de salsa de curri.
2: Ai.
3: Hi havia tota la rata dins.
2: Ai.
3: Sort que aquí la salsa de curri no és gaire... No? Bé, no és una salsa gaire habitual.
2: Bé, sí, els restaurants xinesos, sí.
3: Sí.
2: I cada vegada més habitual, eh?
3: Sí. Bé, escolta, marxo.
2: Molt bé, Carles.
3: Demà, darrer espai, eh? No sé per veu, que serà això, bé... L'apoteosi.
2: L'apoteosi.
3: Últim dia, eh? Apa. Últim dia, demà, eh? Sí, en directe.
2: Ha quedat clar.
3: Aquí, eh?
2: No serà gravat, sempre és en directe.
3: Però aquí dic.
2: Aquí.
3: No un altre lloc, sinó aquí.
2: Aquí.
3: Entre la Tropical i una nova que hi ha.
2: 94.4.
3: Vinga.
2: Apa.
3: Sí.
2: Què és això?
3: Ajuntament de Castelló d'Empúries. Apa, fins demà.
2: Adéu.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: Qui diga?
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
8: Ràdio Z.
9: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
9: No, de Badalona.
10: És la ràdio de Badalona. 20 anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
12: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
3: No, no.
12: Disculpe.
3: No.
12: ¿Necesita
3: que no?
12: Disculpe, no le he entendido.
3: A ver, ayuda, ayuda.
12: Disculpe, no, sigo sin entender.
3: Ay, por favor.
2: ¿Quin nivell de ràdio?
3: Operador.
2: ¿Quin nivell
12: de ràdio? Disculpe por la confusión.
3: Sí.
12: Gracias.
13: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Bé, doncs
1: la,
0: això ja...
1: Home, la Conxi de Cazalilla.
0: M'enduc el caset a casa.
1: Porta't el caset i tota la resta de casets.
0: Sí, sí, aquí... Pff.
1: Perquè tens casets per donar per vendre a tots els moments.
0: Sort que he trucat a Mudances Badalona, que venen ara a les 12 a buscar-ho.
1: Amb la furgoneta. Amb la furgoneta.
0: Sí, una grua fins aquí i s'emporta... Tot això, la meitat va a l'abocador, ja ho dic ara, eh? L'abocador de Pubà.
1: Sí, no? Perquè caset teva no tens ni per reproduir casets.
0: Què va?
1: Què va? Ho hem de llençar.
0: Però si és casets. Qui té casets a casa?
1: Ho hem de llençar, ho hem de llençar.
0: Qui té casets?
1: No ho sé.
0: No ho sé. Per cert, avui comencem com cada dia amb una notícia. Avui, per ser el darrer dia, no serà menys. M'ha sobtat una que apareix avui al diari 20 Minutos. Diu, condemnada por rayar el parqué con los tacones.
1: I l'han condemnat per això?
0: Resulta que una dona... Es va comprar unes sabates, unes sabates noves, i va començar a caminar per la casa sentimental de la seva parella.
1: Mm.
0: Doncs l'home la va denunciar perquè li va ratllar tot el parquet.
1: Perquè ella ho va fer a propòsit.
0: Resulta que els tacons no portaven la corresponent tapa protectora.
1: Va posar-se a ballar a sevillanes.
0: Doncs ara haurà de pagar 900 euros.
1: 900 euros.
0: 900 euros per ratllar el parquet. El parquet.
1: És més car el parquet, eh?
0: Bé, jo crec que 900 euros és el que ha estimat el jutge. És que tot això ha anat a l'audiència i tot, eh? Bé, tot plegat ha passat a Múrcia.
1: Com ha d'anar bé la justícia?
0: Sí, sí, a Múrcia.
1: Si perd el temps amb això.
0: L'Audiència Provincial de Múrcia. Així comencem avui, què et sembla?
1: Bé.
0: Avui no sé què passarà en aquest darrer espai, però d'entrada ja avanço que sortejarem el telèfon.
1: Sortegem el telèfon, eh? Un telèfon que ja avancem que no serveix per res.
0: No, però si alguna persona el vol...
1: Que només funciona des d'aquest estudi. A casa vostra no funcionarà.
0: Home, té dues línies.
1: El tens atrotinat.
0: Però té dues línies, aquest telèfon.
1: Trencat per tot arreu.
0: Qui té a casa seva dues línies telefòniques?
1: Ningú.
0: Poca gent.
1: I a més, el sortejarem a una signatura especial de Carles Carvajal.
0: Ah, no? L'he de signar?
1: Sí.
0: Bé.
1: Com una estrella.
0: Bé, si vols comencem en aquest especial, que avui no sé què passarà, darrer víctimes al telèfon de la història.
1: De la història. Darrer víctimes al telèfon,
0: sí.
1: Una secció que va començar com una ximpleria.
0: Sí.
1: Com una ximpleria absoluta.
0: Fa
1: I escolta,
0: anys.
1: A poc a poc has anat fent carrera, durava 10 minuts, ara dura mitja hora, es repeteix al vespre...
0: Sí, però ara s'ha acabat tot.
1: Ara que començaves a créixer, ara s'ha acabat tot.
0: Avui vull proposar als oients, ja que és el darrer dia de la història, que truquin, o bé que ens critiquin a nosaltres mateixos, o bé que recordin algun moment d'aquests 3 anys d'història del víctimes al telèfon.
1: Escolta, i com sortejaràs el telèfon?
0: Doncs entre totes les trucades.
1: Entre la gent que truqui. Recordem el telèfon 933954004, 933954004.
0: Sí.
1: Volem que ens truqueu, sabeu que en aquesta mitja hora teniu línia directa amb l'estudi, per tant, entreu directament al directe.
0: I avui, que és el darrer de la història, personalment ens faria molta il·lusió que la gent que ens ha suportat, perquè, clar, una altra cosa no, però suportar-nos durant cada dia ja té mèrit, eh?
1: Sí.
0: Durant 3 anys, cada dia, ja té mèrit. Doncs avui, home, volem que la gent ens truqui i que s'acomiadi de nosaltres.
1: És més, ens agradaria que ens truqués algú de l'Ajuntament, que sabem que ens escolten. Doncs que algú de l'Ajuntament
0: ens truqui,
1: no? Sí, 3 3 9 5 40 04, del telèfon del directe.
0: O de la comissaria dels Mossos, que també ens escolten.
1: També ens escolten des del mercat.
0: De l'Hospital Municipal, del Cementiri Municipal de Can Ruti, del Centre Cívic de Sant Roc, que sé que la conserge ens escolta cada dia.
1: Sí.
0: Tu, reina, la que estàs allà a la taula del Centre Cívic de Sant Roc, truca al telèfon. Quin telèfon és?
1: 933954004. Entre la gent que truqui sortegem aquest telèfon que no val ni un euro.
0: Bé, escolta una cosa. Tu recordaràs que ahir, dilluns, vam comentar un gran tema... que era el Museu del Calamar Gegant del Món.
1: Sí.
0: Un museu que es troba, en aquest cas, a Astúria, amb una població que es diu Luarca.
1: Mm-hmm.
0: Ahir vam trucar, no vam poder contactar amb el director, però avui sí que ho farem.
1: Sí, doncs truquem, no?
0: Anem a trucar.
1: Ara potser la gent que truqui veu que estem comunicant, és perquè estem trucant, eh?
0: El diari que deia que el calamar gegant existeix encara que mai ningú l'ha vist.
1: Estem trucant a aquest museu. Recordem que era un calamar que tenia un penis de 90 centímetres.
0: Sí, anem a trucar a Astúries. Aviam si ens agafa el telèfon el director del museu, que de fet ens van donar ahir el telèfon, la Loli.
1: Sí, la Loli.
2: Hola.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: Ui, que parla català.
2: No, yo no, pero usted me habla catalán y yo tengo que hablar. Y como el gallego se parece mucho al catalán, a veces uno se confunde.
0: Ya, pero no es Asturias. He llamado al Museo de Calamares Gigantes del Mundo.
2: Sí, señor.
0: Es aquí.
2: Ahí estamos. Estoy yo plantado esperando, como no, que me vengan a hacer la compra diaria.
1: ¿Cómo la compra?
0: La compra.
2: Sí, porque aquí en el museo vienen a ver y a ver y a observar lo que hay para luego ir a comprar a los grandes mercados. Y esto lo que he visto en el museo, esto es lo que yo quiero.
1: Bueno, ya, para hacer una zarzuela, ¿no?
2: Lo que hago es orientarnos.
0: Esto lo hago más pinche ahora. Una cosa, ¿usted es el director?
2: Soy director interino. Por vacaciones no está el señor Ribeiro.
0: ¿Y cómo se llama?
2: Pedro Soriano.
1: ¿Cómo Pedro Soriano?
0: A ver,
1: la veu del mar i dels calamars.
0: Una cosa, vostè és Pedro Soriano?
2: Sí, senyor.
0: I què fot, perdó, director del Museu del Calamar?
2: Le estoy diciendo que por problemas de vacaciones, sí. Yo como conozco mucho ese terreno de aquí arriba, porque he convivido muchos años, pues dicen, mira, aprovecha las vacaciones y ven a trabajar un poquito por aquí.
0: Claro. No puc creure això.
2: I sentau una mesa, sí. I allí tranquil·lamente, pues, normalmente orienta.
0: Tenim una notícia ara mateix, que és que un badaloní és el director interí del Museu de Calamares Gigantes del Mundo.
1: Sí.
2: Interino.
0: Sí, sí, sí. Una cosa, ¿cómo son estos calamares?
2: Bueno, estos calamares, la calamar es un animal que crece, se reproduce, pero los animales, el calamar concretamente, este crutáceo, el no más grande que se puede encontrar... pescado con machaba es de 2 kilos o 1.5 kilos.
1: Mira cómo ensayo.
2: Esto es lo más grande que hay.
0: 2 kilos y 1.5 kilos.
2: 2 kilos y 1.5 kilos.
0: Ya, ya. Y una cosa, ¿y el tipo de calamares que podemos encontrar en el museo?
2: Bueno, el calamar es un animal que, digamos, que ya sabes que se tiene que pescar en profundidad de noche. Es un animal único.
0: Uy,
1: ¿qué le pasa?
2: Es un animal único. Que se cría muy en profundidad. Y entonces se tiene que ir con la encendida a buscarlo por la noche y naturalmente no ha hecho mucha variación.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: La variación está en el servicio.
0: Sí.
1: I senyor Veu del Mar, és veritat que tenen un penis de 90 centímetres? Si ho puc comprovar vostè?
2: Bueno, yo no lo he podido comprovar. Nomás lo he podido leer.
1: Leer.
0: Però l'ha visto o no l'ha visto?
1: No ha tocat,
2: no, no l'he visto, però no. Tengo mis dudas, ¿no? Pero vaya, vamos a dejarlo que sea así. Yeah. Lo que prefiero es el calamar a la plancha con buenos ingredientes de perejil y ajo.
0: Sí.
2: Y rechazo un poco el calamar a la romana.
0: El calamar a la romana no le gusta.
1: No le gusta.
0: No, no le gusta.
2: Porque con esto de la harina esto ya no va muy bien. Es una, paciente joven.
0: Y una pregunta importante. ¿Calamar a la romana congelado o sin congelar?
2: Yo... Tengo que recomendar siempre sin congelar.
1: Sin congelar.
2: Porque naturalmente calamar congelado se nota mucho y a la hora de masticar. Y el que no tiene la dentadura bien, lo pasa un poco mal.
0: Ya, ya. Yo tengo una pregunta, señor Soriano.
2: Dígame usted.
0: ¿Dónde treu el temps? Porque está a Radio Badalona, está al Badalona, está con Loni Cañadas, está con las actuaciones Ecos del Rocío. ¿Dónde treu el temps usted? Está ahora al Museo del Calamar.
2: Bueno, ahora aquí hay una cosa muy concreta. En la Radio Ciudad de Badalona, dentro de mi espacio... Estoy de vacaciones.
1: Ah, está de vacaciones.
2: Sí, estoy de vacaciones ya. Ya he empezado vacaciones.
0: Y por eso puede ser director del museo.
2: Usted dice, el teatro que estaba diciendo está en estos momentos renovándolo totalmente.
0: Al Blas Infante.
2: Están haciéndolo nuevo. Y el fútbol está en su lugar de descanso también.
0: Ah, por eso. Ahora ya sé por qué está de director del museo.
2: Y además yo, como mi mujer, que en paz descanse, era de allí arriba, de Tocando a Galicia, a Orense, Tocando a Orense... Yo me pasaba muchos pisos presentando festivales yo allí, ya me decían el locutor gallego.
1: Claro, señor Soriano, ya grandes artistas, ¿oye, aquí dalt?
2: Allí arriba hay muy grandes artistas, sobre todo cuando vienen de...
1: Cañita Brava, por ejemplo.
2: Entre otros muchos. No, y además tengo mucha gente de Asturias que viene por aquí.
1: Claro.
2: Y luego aprovecha la ocasión para ir a dar a 2 ríos grandes que hay aquí, digo ríos que son lagos. El lago Sanabria y el lago de Trujillo.
1: Sí, muy bonito.
0: Sí, sí, muy bonito.
2: Y allí, pues, uno se recrea viendo los peces, pero...
0: Y los calamares.
2: Más que nada truchas.
0: Muy bien, pues, Pere Soriano, director del Museo de Calamares Gigantes del Mundo de Asturias.
2: Interino. Porque volveré aquí abajo.
0: Muy bien, gracias.
2: A ti.
0: Caballi bé, bon dia.
1: Buenas tardes, sí, buenas tardes, a las 11 del matí, buenas tardes. Tot el món és un mocador,
0: Jo m'he quedat asturat, ja aquest espai ja era l'últim que podíem trobar.
1: El món és un mocador.
0: Bé, escolta, ara sí, podem obrir telèfons,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ara sí, ara sí. Va, obrim telèfons, 933954004. Volem que ens critiqueu, sí, o que ens dieu que ho fem molt bé, que no, dieu què és el que us agrada més d'aquest espai, o que es recordeu algun moment en concret, i recordeu que la gent que participa sortegem el nostre fantàstic telèfon.
0: Va, que el despenjarem per darreres vegades, eh?
1: Sí.
0: Ràdio Ciutat, el seu servei, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem?
3: Amb la Trini.
0: Trini, què tal?
1: Home, la Trini.
3: Molt bé.
0: Trini, escolta una cosa.
3: Jo em diverteixo molt amb vosaltres.
0: Sí, doncs ja t'has acabat.
3: Sí, això sí que escoltar és una llàstima.
0: Sí, sí, però tot s'acaba en aquesta
1: tot
0: vida.
1: Clar.
0: En aquesta vida tot comença i tot s'acaba. Tot puja i tot baixa.
1: Clar.
3: Sí, saps que me'n recordo de quan vau trucar a Canàries per les festes del Carnaval?
0: Ah, sí.
1: A l'Alejandra.
0: A l'Alejandra, aquella amiga que vam,
3: sí,
0: fer.
3: Que vau preguntar-li com anaven les festes cada dia, que anàveu trucant diverses vegades a la setmana.
0: Molt bé. Doncs Trini,
1: gràcies,
0: tens el número 1. Gràcies.
3: Bé. Més... Que vagi bé.
0: Gràcies. Adéu. Anem a despenjar l'altra línia. Bon dia, Radio Ciutat, al seu servei.
4: Hola, carinyos, bon dia. M'he divertit molt amb vosaltres.
0: Qui ets tu?
4: Jo sóc la Montse.
1: La
4: no
1: Montse.
4: No hem parlat mai, tu i jo.
0: No hem parlat mai.
4: Tu i jo no, però ric molt amb tu, m'ho passo molt,
0: sí,
4: bé.
0: Sí, doncs mira, t'emportaràs el record.
1: I que et vagis a morir, per favor.
0: Bueno.
4: Però... Escolta, molts petons a tots dos, digue'm.
0: Radiofònicament sí que morim avui.
1: Ben morint, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: D'alguna
4: però
1: manera.
4: Però no torneu al setembre.
0: No, no, la veritat... No. Va, anem a dir la veritat o no? O sigui, no tornem al setembre.
1: Al setembre no tornem.
0: No tornem, de veritat.
4: Ai, els hi deia als meus nens i no s'ho creien.
1: No, no, no, no volíem entendre-ho. No. Estaven en un estat de xoc.
0: No, no, no tornem al setembre,
4: de
0: això...
4: Veritat,
0: de veritat,
4: que vam venir a la tertúlia i s'ho van passar superbé i ahir els hi deia, dic, no, em sembla que ja no tornen.
0: No tornem. Així com l'any passat vam enganyar i sí que vam tornar al setembre, aquest any no enganyem.
1: Gràcies, Montse,
4: doncs
1: bon dia.
4: Molts petons, que m'heu fet molta companyia i m'ho he passat molt,
0: molt
4: bé amb vosaltres.
0: Tens el número 2.
4: Gràcies.
0: Gràcies. Anem a despenjar.
1: Sí, sí.
0: Gràcies, ciutat, bon dia, el seu servei.
5: Hola, bon dia.
0: Hola,
5: bon
0: amb
5: dia.
0: Qui parlem?
5: Amb Tomàs.
0: Tomàs, què tal?
5: Ja, molt bé. Ja, ja. Una mica trist, perquè veig que estan neu.
0: Sí.
5: En especial el Carles Fornero, que veig que se'n va de l'emissora i tot.
1: Home, no me'n vaig de l'emissora.
0: De l'emissora no.
5: No?
0: No.
1: No me'n vaig de l'emissora, no.
0: No, però vale, vale, a partir no de setembre programa. Picarà pedra, ja t'ho dic ara.
1: No és veritat, això
0: sí,
1: tampoc.
0: Sí.
1: Hem de dir que hi ha un programa d'estiu que comença
0: sí,
1: dilluns.
0: Sí, sí, a la cantera de dalt l'han fotut.
5: Bueno,
1: quina cantera
5: pues,
1: de dalt?
5: Una que hi ha. El trobarem a faltar, aquí del programa.
0: Bueno, ja vindran d'altres, tu.
5: Clar. Sí, que hi ha un.
0: Bueno, suposo.
1: Ens hem de renovar.
5: Vale, vale. Que ja m'estigui, que t'ho passis bé.
1: Molt bé, Tomàs, gràcies.
5: Vale, i el meu moment és quan
0: quin
5: truqueu a Telefònica i li pregunteu de tot i us contesten. Jo això em deixa al·lucinant, perquè jo truco per preguntar coses i no són tan amables.
0: Tan amables, no?
5: Sí.
1: Molt bé, doncs... Molt bé, Tomàs, gràcies.
0: Sí, el número 3, gràcies. Més trucades...
1: Quin mal de canxa. Quin mal de canxa.
0: Mira, que això el telèfon aquest ja veuràs. No sé si arribarà a bon port. Bon dia, Radio Ciutat, al seu servei.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem?
6: Soc la Maria Teresa.
0: Hola, Maria Teresa, què tal?
6: Escolta, jo m'ho he posat molt bé, aquest espai està molt ben buscat.
0: Sí.
6: Perquè a mi sempre em fa somriure o riure a vegades, depèn, eh?
0: Sí.
6: Però a mi recordo diversos. Però un que recordo va ser el de les monges aquelles.
0: El... Ah, sí, sí, les monges.
1: El Merinda.
6: Va ser boníssim.
0: Que ens van enviar unes pastes boníssimes.
6: Sí, allò va ser boníssim. I després el de les corbates aquelles també del... De, que li vau posar també estava molt bé. Allò de les barres catalanes i estava molt bé. Sí, diversos en recordo, eh?
0: Molt bé, doncs tens...
6: I escolta, això que no torneu al setembre, que és que torneu a l'agost.
1: Bé, hi ha un programa d'estiu. Maria Teresa, hi ha un programa d'estiu que comença dilluns i acaba el 17 de juliol. I al setembre tornarà la programació habitual de Radio Ciutat de Badalona.
6: Sí.
1: Només que suposo que altres continguts,
0: sí,
1: evidentment.
0: Sí, i altres companys.
1: S'han de renovar les grelles.
6: Bueno, però vosaltres teniu feina, no? O sigui que...
1: Sí, home, sí, clar.
0: Sí, sí, sí.
1: Tant.
6: Si teniu feina, jo me n'alegro molt.
1: Sí, bueno, de nosaltres sí. També, nosaltres també. Sí. Gràcies, Maria Teresa.
0: Adeu, gràcies, adéu, bon dia.
1: Tens el número 4.
0: El número 4, Bé, escolta una cosa. Un dels habituals d'aquest espai durant aquestes tres temporades ha estat un personatge que hem trucat moltes vegades i que sempre ens ha contestat. Jo crec que el darrer espai l'hem de trucar. És el senyor Urbano.
1: Home, el senyor Urbano.
0: Un clàssic.
1: Un clàssic d'aquest espai.
0: Que ens ha parlat de mil temes de trànsit. Qualsevol notícia que hi havia al diari sobre trànsit, ell ens contestava.
1: Que ens informava dels temes de mobilitat.
0: Sí, sí.
1: Tant. Senyor Urbano.
0: Senyor Urbano. Anem a trucar-lo, aviam si tenim sort, i ens agafa el telèfon en aquest darrer. Hola, senyor Urbano.
7: Jo mateix.
0: Truquem de Ràdio Badalona.
1: Al seu servei.
7: Hola, què tal?
0: Què tal, com anem?
7: Molt bé, i vosaltres?
0: Bueno, trucant perquè avui és el darrer espai. de la història. I com vostè hem trucat 40.000 vegades en aquest espai, ens volíem acomiadar de vostè.
7: Ah, vale.
0: Què tal? Vale. Què estava fent ara?
7: Ara, doncs mira, aquest moment res de res.
0: Res de res.
7: No, i estava aquí dret, a l'autoescola.
0: Sí.
7: I ja està sense fer res.
0: Avorrit, que hi ha crisi a l'autoescola.
7: Avorrit. Bueno, hi ha crisi a tot arreu.
0: Sí, però a l'autoescola també?
7: Bueno, sí, sí.
1: Que no hi ha ningú.
7: Sí.
0: Bueno, però que no té alumnes. Bueno.
7: Sí, home, això sí.
1: I per què l'escolta la ràdio, senyor Urbano?
0: Ja, per què no ens estava escoltant?
7: Jo sempre l'escolto quan vaig en cotxe, però ara justament estava aquí i no tenim...
1: Que no té ràdio a la casa? O a l'oficina? No té ràdio?
7: Sí. Jo sí, sempre el poso.
0: Senyor Urbano, escolti una cosa. Només des d'aquí, de veritat, donar-li les gràcies per la paciència que ha tingut amb nosaltres.
7: No, ha sigut un plaer, ha sigut un plaer.
0: Perquè sempre l'hem trucat sense que vostè ho sapigués.
1: Sí?
0: Sempre.
1: I sempre ens agafa el telèfon.
0: Sempre.
7: Sí, sí.
1: Gràcies.
7: Quan necessiteu, quan vosaltres aneu prosperant...
0: Sí, prosperant.
7: Si us recordeu i em truqueu d'un altre puesto, d'on sigui, sempre us atendré igualment.
0: Molt bé.
7: Perquè sou persones molt competents.
0: Perfecte, doncs, senyor Urbano, moltíssimes gràcies, de veritat.
7: Vale.
0: Gràcies. Que vagi bé.
7: A vosaltres.
0: Bé, això és un no parar avui, eh?
1: No parar.
0: Anem a... Avui un espai una mica diferent.
1: Que sortegem el telèfon.
0: Digues el telèfon.
1: 933-950-04. Tenim algú al telèfon,
0: eh? Sí, és penjat. Bon dia, Radio Ciutat, al seu servei.
8: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlem?
8: Soc l'Anna.
0: Hola, Anna, què tal?
8: Molt bé.
0: Com va aquest matí?
8: Doncs pues mira, ja tens
0: els petardos preparats?
8: Oi, els petardos no. El meu jove a casa tira els petardos, però aquells grossos...
1: No t'agraden gaire, tu, els petards, eh?
8: A mi, gent.
0: Bueno, tu més la coca i el cava, no?
1: Clar.
8: Sí, jo he de posar la coca i el cava i el sopar també.
0: Bueno, el sopar, sí. El que toca.
8: Sí, què farem?
0: Anna, en quin moment et quedes a aquests 3 anys de temporada d'aquest espai?
8: Mira, a mi em va fer molta gràcia aquell deslavabo, em sembla que era un poble de Màlaga o d'Almeria.
0: Sí, que l'alcalde va prohibir anar al lavabo.
8: Sí. Amb aquell vaig riure molt. És que semblava surrealista, allò.
0: Sí, i a més l'alcalde s'hi va posar el telèfon, que encara és més surrealista.
8: Sí. Doncs aquell dia jo em va semblar molt graciós, allò. Semblava de mentida.
0: De fet, ho hem aconseguit moltes vegades, que alcaldes de poblacions es posin al telèfon.
8: Sí, ha estat molt bé el programa aquest vostre, ha sigut molt distregut. Jo m'ho he passat molt bé, eh?
1: Ho trobaré
8: a faltar,
0: Bé, escolta una cosa, si t'emportes el telèfon, què faràs amb aquest telèfon?
8: Mira, ho posaré en una vitrina.
0: En una vitrina, amb un tocador.
8: Sí, mira, perquè faci maco. És de quin color és?
0: De quin color és això? És que...
1: Doncs...
0: Un gris funcionari. Saps aquests que tenien a l'època de Franco, els funcionaris?
8: Ah, aquells grisos.
0: Sí, del ministeri, eh? Doncs aquests.
1: Sí.
0: Aquest.
1: No és molt maco.
0: Sí, té 2 línies, està bé. Sí.
8: Posarem el trastero, què farem?
1: Sí, bueno, sí.
8: Algun puesto posarem?
0: Molt bé, perfecte. Doncs, Anna, quin número té l'Anna?
1: El número 5.
0: El número 5.
8: Vale, guapo.
0: Gràcies, que vagi molt bé, molta sort.
1: Recordem el telèfon 933-950-04. Avui ens podeu trucar i dir-nos què és el que us agrada més d'aquest espai, o si no us agrada ens podeu insultar públicament, eh? 933-950-04. Sabeu que teniu línia directa amb l'estudi d'aquesta casa i d'aquí uns minuts sortejarem aquest telèfon preciós.
0: Per cert, que avui no ens volem deixar tampoc l'actualitat.
1: Ah, no, i tant.
0: L'actualitat d'aquest dimarts 23 de juny. Per cert, dels diaris del 20 Minutos, que també ha estat el que hi ha al 20 Minutos, ha estat els nostres diaris de referència cada matí per fer aquest espai. Avui m'ha sortit la notícia d'una senyora que es diu Anna Ryan, és anglesa, resulta que és sonàmbula.
1: És sonàmbula?
0: Sí, fins aquí dius, mira, hi ha molta gent que pateix aquesta, no sé si dir malaltia. Bé, doncs, resulta que aquesta senyora ha engordat 57 quilos a causa d'uns atracons nocturns. Això que s'aixeca cada nit, sense voler, pobra dona.
1: S'aixeca i menja.
0: Sí, i menja. Menja de tot. Tot el que troba a la nevera. Total, 57 quilos.
1: S'ha engreixat.
0: Això que ja ha passat per 4 talles diferents de roba i que al mes fins i tot s'ha engreixat 10 quilos.
1: Doncs aquí la solució és que es posi una clau a la nevera.
0: Sí. I perquè, que no pugui.
1: Clar, perquè si és un ambulant no pot evitar-ho, pobre.
0: Sí. Doncs això és una altra notícia que avui ha aparegut al 20 Minutos. Anem a altres trucades?
1: Tenim més trucades.
0: Oi. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem?
9: Amb la Maria Neus.
0: Maria Neus, què tal?
9: Bé. Sí, més que res per desitjar-vos bon estiu, bones vacances, i sentir que diu que no torneu al setembre.
0: Una altra vegada.
1: Quatre vegades, ho hem de dir.
0: No, no tornem.
9: Acabo d'arribar i no sé.
0: No, no tornem.
9: No?
0: No, no.
9: Que tingueu molt bona sort.
0: No, s'hem mirat d'anar a Ràdio Pumà.
1: I d'Ali, hem de Ràdio Pumà, que no és veritat.
0: Que estem tancant la negociació.
1: No és veritat, Breneus, no s'ho cregui, no és veritat.
0: Bueno, escolta, tu et quedes aquí, però jo me'n vaig allà.
1: Ah, això sí.
0: A mi, si em paguen més, jo me'n vaig.
1: Això sí.
9: Bueno, a Ràdio Pumà també es pot escoltar.
0: Sí, a tot arreu. Sí, sí, vas a Menorca i l'escoltes.
1: No li faci cas, que ens quedarem en aquesta casa. No li faci cas, Maria Neus.
0: Maria Neus, quin número té la Maria Neus?
1: El número 7.
0: El número 7.
9: Dale.
0: Vinga, gràcies.
9: Molt bé.
0: Adéu, bon dia.
1: Recordem el telèfon 933954004. D'aquí res, pocs minuts sortegem aquest telèfon fantàstic que no serveix per res.
0: Ja, ja. Jo crec que hauríem de fer una darrera cosa.
1: És que ni per decoració, eh?
0: Jo crec que hauríem de fer una darrera cosa. Hauríem de trucar a Telefònica.
1: Home, clar.
0: Jo crec que hauríem de trucar a Telefònica i demanar quin telèfon.
1: Quin telèfon?
0: Digues un telèfon a l'atzar. És que, clar, no tinc notícies per demanar telèfons avui.
1: No ho sé. Doncs demanem el telèfon de Ràdio Ciutat de Badalona, no?
0: Mm.
1: O què? O qui?
0: Bueno, anem a trucar, anem a trucar a Telefònica.
1: Sí.
0: Espera't, però és que no em deixen, no em deixen trucar.
1: Se m'acumula la feina.
0: Ràdio Ciutat del seu servei, bon dia.
10: Bon dia.
0: Bon dia, què tal?
10: Soc la Roser Castillo.
0: Oi,
10: un regidor o una regidora, no?
1: Això és el que volíem, algú de l'Ajuntament que ens truqués.
0: Que ens truqués Roser Castillo.
1: Regidora de Salut.
0: Sí.
10: Regidora de Salut. Encantada per el duet que formeu, que és prou divertit i em sembla que ha donat oportunitat a molta gent a passar-s'ho bé. Alguns al matí i alguns a la nit.
0: Perquè t'he de dir que jo sé gent, bé, del mateix Ajuntament, que ens escoltava de matinada.
10: Segurament.
0: Sí.
10: Segur que continuareu fent molt bona feina dins de la casa.
0: I tant.
10: I us heu muntat molt bé.
0: Molt bé. Roser, escolta, de veritat, moltes gràcies per la teva trucada.
10: A vosaltres sempre.
0: Petonets. Adéu.
1: Gràcies, Roser.
10: Adéu.
0: Bé, escolta, ho han dit.
1: Tenim polítics, tenim de tot, eh?
0: Tenim regidors, tenim de tot aquí.
1: De tot aquí, eh?
0: De tot aquí, de tot aquí. Escolta, anem a trucar Telefònica.
1: Sí.
0: Per darrera vegada.
1: Sí.
0: Aviam si la darrera vegada ens toca algo. De fet, jo crec que no demanaré cap telèfon. Només diré si m'ha tocat el premi.
1: Seria fantàstic acabar el programa amb una televisió de plaça.
0: Sí.
11: Telefònica, buenos días. La tiene Julia Algarraín. ¿Qué puede darle?
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo solo si me ha tocado el plasma.
11: A ver, ¿quieres saber solamente si me ha tocado el plasma?
0: Sí, sí, no quiero ningún teléfono.
11: Si no solicita ninguna información,
0: no
11: puede entrar en el
0: sorteo. Pues bueno, el teléfono del cementerio de Badalona.
11: En Badalona, el cementerio. Un momento y se lo estamos consultando.
0: Hay dos.
1: ¿Sí hay
0: el
1: dos?
0: De Santo Cristo y ¿cómo se llama la otra?
11: Y San Pere.
0: Y San Pere, sí, sí.
11: ¿Le digo los dos o cuál quiere?
0: ¿Qué es de Badalona?
11: No.
0: Ah, no. El de San Pere quiero.
11: De acuerdo.
0: El de Pomar.
11: Aquí viene, sí, en cambio es Chipper. Tome nota, el teléfono es el 93.
1: Si nos da igual.
11: 395-3004.
0: Vale.
11: Un momento y le comprobamos la
1: eso,
11: llamada.
1: Eso
11: las
1: es lo que nos
11: puede
1: interesa.
11: Consultar en nuestra página web, si lo desea, que son www.11822.es. Un momento y se lo indicamos.
1: Venga, danos una alegría.
0: Sí.
11: No, lo sentimos. Entregado 15 televisores y hasta el 30 de junio.
1: Eso no se lo cree nadie, señorita.
0: Ya,
1: no
0: pero
1: se ha tocado
0: una
1: nunca.
0: Cosa, nunca toca.
11: ¿Deseaba alguna otra información?
0: No, no.
1: Ya te quiere
0: no,
1: porque
11: ¿le pasemos con el cementerio?
0: No habrá nadie.
11: Sí, disculpe.
0: Que no habrá nadie, digo.
11: Oiga.
0: Que no hay ambiente.
1: Se está haciendo la
0: bueno.
11: Sí, me ha oído. Ah, que no le ha tocado.
0: No es igual.
11: Ah,
0: que no hay nadie. Que no hay nadie en el cementerio.
11: Ah, mal. No, es que no sabía si me había oído que no le ha tocado
1: esta vez. No,
0: sí,
1: no, no, no.
0: Hemos
1: subido.
0: Sí. Bueno, gracias.
11: Muy bien, gracias
1: hasta luego,
11: por
1: hasta
11: su
1: luego.
11: Llamada y buenos días.
1: Buenos días.
0: Bé, escolta.
1: Ai, bé, escolta, acabem.
0: Marxarem, marxo amb les caixes, però marxo o no marxo sense...
1: Ai, hem de sortir
0: el telèfon. Sí, ja ho sé. Ah. Però dic, no marxem sense cap regal de Telefònica. I mira que hem fet una factura telefònica...
1: Sí, han viscut gràcies a nosaltres.
0: Gràcies a nosaltres.
1: A partir d'ara, Telefònica notarà l'efecte de la crisi.
0: A partir d'ara, Telefònica, ja veureu, a partir del mes que ve, sortirà a la tele que Telefònica té crisi.
1: Sí, clar.
0: Ja veureu.
1: Perquè vivien gràcies a nosaltres. Escolta, tenim 8 números.
0: Sí.
1: I hauríem de...
0: Què vols, que faci paperets com...
1: Sí,
0: com de tòmbola.
1: Sí. Home, suposo que la Roser Castillo no entra dins del sorteig, no?
0: Per què no?
1: Ah, sí, la posem dins del sorteig. Nos tenim 8 persones, la Trini, la Montse, el Tomàs, la Maria Teresa, l'Anna Maria, la Puri, la Maria Neus i la Roser Castillo.
0: Farem amb paperets una cosa bé, moderna, eh? Moderna.
1: No sé, a veure, quin número et surt?
0: Espera't, 8. 8, eh?
1: Sí, 8 paperets.
0: Doncs va, N'agafes un tu mateix, té.
1: Sí, n'agafo un...
0: Té, aquest mateix.
1: El número 4.
0: Número 4.
1: Número 4. Maria Teresa Llorenç...
0: Maria Teresa Llorenç s'endú, atenció, aquest fantàstic sí. telèfon.
1: Ullina habitual i fidel sí. d'aquest programa, que m'hi fa molta il·lusió.
0: Maria Teresa, vine amb una furgoneta perquè pesa.
1: Sí, i ja repeteixo, no serveix per res.
0: No serveix per res, aquest telèfon. Per res. Però bé, l'hem regalat, tu.
1: I ja està.
0: Ja està.
1: El pots venir a buscar, el tindràs a recepció. Veuràs quina andròmina que t'emportes.
0: Sí. Escolta, ara sí que marxo.
1: Un plaer, eh?
0: Un plaer, sí, que hem estat 3 anys aguantant-nos.
1: Aguantant-nos, que no era fàcil, eh?
0: No, sobretot per mi.
1: Que no era fàcil, gràcies.
0: Sobretot per mi.
1: L'última punyalada, sempre.
0: Eh?
1: Sempre.
0: I aquesta olor que feia aquest estudi, ell això, puc dir l'últim dia o no?
1: Sí, sí.
0: Una olor suat que
1: ell feia. Ell sempre l'última

0: víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
1: Ràdio Zeta.
2: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
2: No, no, de Badalona.
3: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: És el forn de pa, això, oi?
1: Sí.
6: Una pregunta.
1: Sí.
6: Què teniu ja, dònuts?
1: No.
6: La gent que hi diu?
1: No, no diu res.
6: Però la gent que
1: no,
6: és consumidora...
1: Diuen, no, sí. No, no n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale. Ja està.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
1: Per què ho pregunteu, tot això?
6: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
1: 30 i pico.
6: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
1: No.
6: Doncs ja està, és un tema històric.
1: Sí.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026...

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Happy vibes, Italo Disco Classics Megamix Volume 2.
3: Generació Chic amb Toni Ramoneda.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, comencem un nou Generació Chic. Bé, un dels Generació Chic, ara ja, així és, rotllo guapo, a l'estiu ens agrada aquesta, que ens agrada que encara a l'hora que fem el programa, tot i que després el podeu escoltar com vulgueu, ja ho sabeu, això, eh? Però ens agrada encara veure aquesta claror d'estiu fort, potent, tot i que ara representa que ja anem traient-ne, però que estem en les millors setmanes de l'any, en les setmanes en què tenim més hores de terrassetes i de tot això que ens agrada. Que ens agrada molt, perquè a l'estiu les terrassetes també s'omplen de tardeos i de música i de festes, i tot això ens fa feliços. Tot això ens transporta, ens fa que ens muntem el nostre propi paradís aquí. Això del paradís t'ho he colat perquè vagis pensant quina serà la primera cançó que escoltarem avui. Que ja la saps, tu? Carai, carai, carai. Sempre tenim aquell que ho sap tot, eh? Va, doncs anem fent apostes. T'acabo de presentar el programa. Farem un programa avui, com sempre, buscant aquestes cançons dels 80 i els 90, algunes de les que vosaltres mateixos a Instagram, amb el perfil que tenim, amb la roba al davant i el Generació Chic tot junt, ens heu demanat, ens heu proposat, ens heu compartit, ens heu dit, ostres, fa temps que no poses tal o qual o aquell o l'altre, no? Altres que ja saps que són clàssics, no? També de molt de rock catalans, demaneu. És veritat que si comparem la producció de rock català dels anys 80-90 amb la producció de música, doncs, de fora de Catalunya, imagina't tu si en tenim per triar. Clar, tenim molta més música feta, sobretot en anglès, també en castellà, de pop, el pop nacional també és un dels vostres preferits, eh? Sens dubte, perquè tot això és el que al final conforma la Generació Chic. Però tenim, us he deixat així com a mig enigma, no? Us he deixat així com dient, a veure, avui començarem amb una cosa, amb una cançó que parla de paradisos. I hi ha gent que viu al paradís. Dic, mira, per exemple, algú ens escolta també des de Menorca. I Menorca és sempre i serà sempre un paradís. És el gran paradís que tenim aquí a prop. Ai, quina passada poder viure cada dia al paradís, a llevar-te i dir, mira, un dia més al paradís, another day in paradise. Què, ens anem situant? Anem guanyant les apostes? Aquells que dèieu, mira, segurament serà, no sé què serà, serà això, serà aquest another day in paradise des del Bad Seriously del 89 del senyor Phil Collins. Sí o no? Bona per començar? Doncs som-hi, vinga. Vinga.

Avui obrim foc amb un dels genis de la música, un dels genis dels últims 50 anys, amb el senyor Phil Collins, aquí, evidentment, en solitari, després de la seva etapa com a baterista del Genesis, ja ho saps. És una d'aquelles persones sense les que no podem entendre o no podríem entendre la música moderna, diríem, eh? La música dels últims, això, el que et deia, 40, 50 anys. Un senyor que aconsegueix convertir en un paradís qualsevol racó del món on hi pugui sonar una mica de Phil Collins. L'any 89 treia un àlbum fantàstic, es deia Bad Seriously, i d'allà doncs extraiem aquesta cançó, aquest Another Day in Paradise. Un paradís per compartir junts, també aquí, al Generació. Ja ho saps, buscant joies, buscant paraïsos, buscant joies de la teva... Això, que aquestes cançons que et reboten a dins de la ment. Com, per exemple, aquesta. Aquesta que també té regust de... Ara, perquè avui posem alguna cosa així de refrescos, de begudes i cançons d'aquestes, aquesta també es va fer servir. Police amb aquest Every Breath.

altra de les bandes mítiques de la nostra història musical, sens dubte de la nostra banda sonora, són els Police, amb les tinc al capdavant, i amb aquest Synchronicity del 83 i amb aquest Every Breath You Take. Et deia que em feia venir aquesta cançó, aquesta melodia, aquest Every Breath You Take, em feia venir un anunci de televisió. Avui posarem algunes cançons que venen d'anuncis de televisió o que es van fer servir, de fet. A vegades la cosa és al revés, és simplement l'anunci que agafa una cançó. Sobretot l'estiu i els anuncis els recordem o els associem molt, molt, molt als anuncis de cervesa. Escoltarem avui alguna d'aquestes de la cervesa, eh? Però aquesta, d'aquest Every Breath You Take, es va fer servir per un anunci de Schweppes, si te'n recordes? Que deia alguna cosa així com tu i de canvio... No eres como ayer. Hoy todo es mejor. Sabes escoger. Tu limón es Schweppes. Bé, doncs allò, no sé si ho sabies, eh? No sé si ho sabies, però ja ho saps, m'agrada sempre explicar-te curiositats. La persona que posava veu en aquella falca, aquell anunci, aquell spot de Schweppes era un tal Sergio Dalma. No sé si el recordes i si te'n recordes d'ell. Hem buscat i no sé com sonarà això, perquè aquestes coses són experiments una mica estranys, eh? Però anem a veure si podem sentir com sonava això. Sona, ja t'ho dic, sona fatal, fatal, fatal, però és una cançó dels anys 80, un anunci dels 80. Mira, deia així...

Els Blue Swede amb aquest Hook It On Feeling, una de les cançons que donen aquesta marxa de festa d'estiu, que és el que volem ara, que és el que volem transportar-vos aquí amb cada sessió de Generació Chic. Cançons que ens porten això, ens donen marxa, ens donen estiu, ens donen coseta guapa. I per què no? Aquesta també.

un món feliç. L'estiu tot és molt feliç, tot és molt més xulo. I si és amb una cerveseta a la mà, fresca d'aquelles gelades, encara més. Happy Wall, amb una formació que es deien Blue for You. I dius, home, diguem-se així, Blue for You, aquesta gent deuen ser, vés a saber, no sé, com a mínim anglesos, no? Doncs no, no, no, no. Aquests Blue for You estan, són originaris de Barcelona. I al davant de tot hi ha la veu de la Txell Sus. La Txell amb una carrera musical important. I amb la que havíem coincidit... Havien coincidit els inicis de, tot plegat. Amb allò de Contigo empezó todo, doncs... Amb la Txell havíem coincidit a l'inici de tot això quan ella començava. Després va estar molts anys col·laborant amb l'Alejandro Sanz. Aquí l'any 98 van fer aquesta cançó per Estrella Damm, o no la van fer per ells, però la van fer servir doncs també per l'anunci d'Estrella Damm, aquest Blue for You, Happy Happy World. Va, anem amb altres cançons d'aquestes que donen aquesta vidilla, important vidilla d'estiu, vidilla guapa. Ok, put your hands on the air. Aixequem les mans al cel amb aquest DJ Ozzy. Hey, baby!

Avui estem marxosos ja des de... Bé, des del començament, perquè les altres encara que fossin tranquil·letes també d'això, però aquesta ara estem així com molt... If you be my girl, hey baby, DJ Ozzy. Doncs vinga, va, si vols ser la meva nena. Anem amunt des d'Austràlia, els Inexes. Anem a buscar aquestes sensacions noves. Anem amb aquest New Sensation.

Deixàvem els bons dels Inexes i empalmem amb més rock and roll, aquest fet a casa, aquest fet des d'aquí, des de molt més a prop, des de Constantí, i visca la mare que els va parir, els pets, desitjant-nos aquest bon dia.

Aquesta, si sempre anem buscant himnes, doncs segurament potser la podem posar com un dels himnes... No? Sí? Sí, una dels nostres, no? Perquè els fets són uns dels nostres. I aquesta del bon dia és de les que donen aquest bon rotllo d'estiu, guapo, guapo, perquè sí. Així que sí, posarem que direm que els pets són dels nostres i que els pets fan estiu, els pets fan festa major i això ens agrada.

aquest Like a Prayer de la Madonna, com sempre, com totes les cançons de la Madonna, una cançó que surt des d'un àlbum que es diu exactament així, també, Like a Prayer, i que no està excepta de polèmica, perquè Madonna i polèmica es deuen escriure exactament igual amb les mateixes lletres, segur que sí. Recordeu el videoclip d'una noia enamoradíssima de la figura de Nostre Senyor. Ai, Nostre Senyor, que aquella noia estava perdudament enamorada. I clar, i amb el vídeo aquell que em va fer, doncs, hi va haver gent que s'ho va agafar com un sacrilegi total.

Sí, hi ha gent que té la pell molt fina, tu. Al final, potser que ens ho agafem com una supercançó de la Madonna. Ai, una cançó de 1989. Va, anem amb més coses d'aquestes que ens aporten estiu, tu. Perquè avui no havíem posat aquesta quota així com de música d'Italo Disco, no? Que ens agrada, la música discoteca italiana d'aquests anys és xula, xula. I aquesta també ens dona estiu perquè ens aporta vacances. Era el senyor Rick Fellini que des de l'any 1984 ens donava la benvinguda a una de les platges, una de les costes més importants d'Itàlia, la costa de Rimini. Doncs això, welcome to Rimini, Rick Fellini. Això és de 1984.

0: I jo et pregunto, qui era Enric Fellini? No sé. Mira, jo què sé, era el que cantava allò de Rimini, no? Doncs Enric Fellini, també el pots conèixer a lo millor com a Ken Laszlo, què et sembla? Si et dic el Ken Laszlo i el Enric Fellini és el mateix? Doncs sí, senyor. En Ken Laszlo és un d'aquells senyors que, de fet, tampoc es deia Ken Laszlo, es deia Gianni Coraini, però que va tenir, doncs, altres noms com aquest Enric Fellini, com a DJ Energy. I també es va fer dir Enric Maltese. Bé, a veure, coses d'aquestes que feien els italianets de la història aquesta. Escolta'm, estem super de festa. Avui estem d'estiu i coses molt, molt, molt de festa.
1: Generació Chic.
0: I de festa a festa, home, hi ha d'haver un paio com el Juan Luis Guerra que ens fa pujar la bilirrubina.

0: más, sube la bilirrubina a mi.
1: Cuando te miro y no me miras.
0: Un altre dels que van associats a la festa, segur, eh? Qualsevol cançó del Juan Luis Guerra també tenia les seves baladetes xules, eh? Però la festa del Juan Luis Guerra... Mira, jo recordo un dels concerts més bèsties al Sant Jordi del Juan Luis Guerra, com sempre acompanyat dels 440, el que suaven les parets. Un mateix dia que teníem... Ara explicant de batalletes, eh? Mateix dia teníem un concert de Jean-Michel Jarre a l'Estadi Olímpic i tocava també Juan Luis Guerra i els 440 al Palau Sant Jordi. Després d'una cosa així com molt tranquil·leta amb el Jarre, que és, ja saps el que és, Jean-Michel Jarre, doncs bestial, la festa que tenia muntada en Juan Luis Guerra al Sant Jordi, amb aquesta bilirrubina.
1: No te mira i no me mira.

Va, que acabem, va. Ens en queda una per ser, eh? I quina una per acabar que tenim. Des de Madrid directament als refrescos. Recordant-nos una cosa que ja sabem tots, eh? I és que allà no tenen platja. No hi ha playa. Bé, no és que nosaltres ho vulguem recordar, però ja que ho diuen ells. Aquesta cançó és dels refrescos de 1989. I deien això, que allà, mira, tindran moltes coses, però...

0: Saps per què he aguantat tan bé aquesta cançó? Perquè després dels anys encara segueixes posant i tothom la balla i tothom la canta. Perquè al final el que diu és una veritat com un temple. I no, no tenen platja. Per això ven tots cap a Salou, cap a Dénia, cap a Gandia. Que no, que no. Aquí no hi playa. Aquí sí, allà no hi playa. No, no hi playa. Va, nosaltres el que fem és marxar, que ja en tenim prou avui. Cançonetes, avui un programa superfresc d'estiu. La setmana que ve tornarem, però si voleu podeu recuperar tots els programes, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tornem la setmana que ve. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.

La recordamos. I remember yesterday. Todo junto.

0: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez es respon amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
0: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
1: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de la l'Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
0: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
1: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del servei d'informatius a la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona-El Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no Itàlia amb DNI haguéssim anat, i ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
5: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir, nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
1: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
1: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
1: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
1: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7 entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp en direcció a Amposta hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2 entre Maçanet de la Selva i Tordera en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit i hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
1: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys a l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita a la Norma Lebrero.
6: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
7: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
6: Mentre això passava, dins del Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è, president de la Generalitat.
8: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
6: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I seguim repassant, i és que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai, acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
1: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra també, en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
1: I els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven des de l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada a prop.
0: I hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, el conegut CIE, ha atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui mateix per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
1: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
0: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una santcugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
1: Ens ho explica des de Cugat Media Pau Vázquez.
9: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
10: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
9: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
0: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
1: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge dins d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
11: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
12: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
11: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
0: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
1: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
13: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà, el Parc del Pinaret acollirà, a les 10 de la nit, dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
14: Bé, nosaltres, d'entrada, procurem ser molt, molt escrupulosos i molt, molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
13: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
0: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
1: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
15: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
16: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
15: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició, un total de 7 concerts.
0: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona, on un any més, com a acte destacat previ a les festes de Sant Magí, arriba la Imaginada.
1: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mart és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
17: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la Canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
18: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obert les portes a tothom que estigui creant.
17: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'Eclipsi.
0: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronta en una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
0: Les 2 i 20 minuts, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
1: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que els ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
0: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
1: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
0: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
1: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
21: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes coses, ens falta, doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores, doncs, noves que s'estan cada cop, doncs, més fent amb tota la idea. Però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
0: I també escoltem a Berta Pujadas, jugadora precisament del Badalona Women.
22: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar, pues, tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar. I al final, bueno, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i sobretot gaudint.
0: I hem de parlar que estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Empat a dos entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin, aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne dos abans del descans, però li van anul·lar, i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gerard Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bànat, David López en els gironins va ser expulsat, i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
3: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
2: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
0: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputen les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
1: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.
4: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar, no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació i vinc a aprofitar l'oportunitat.
1: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
23: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i, bueno, a preparar la temporada el millor possible. Sí, però bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant pues, serà difícil.
1: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la segona federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
24: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
1: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
25: Crec que xulo, al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé. I sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tot remen cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
1: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
0: I a banda de l'Històrics, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:45, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 9:45, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Us imagineu que un violí parlés? I us imagineu que digués coses tan divertides com que vol esquiar? Doncs escolteu el proper poema i segur que us divertirà saber el que un violí pot desitjar. Estem a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, on l'Héctor Juárez ens ha convidat a sentir una de les poesies més divertides de tot el món dels poemes. Violí, escrit pel gran poeta i amic Miquel Desclot. Hola, Héctor.
4: Hola.
3: Quin poema més divertit, et felicitem.
4: Gràcies.
3: Una cosa, saps tocar el violí?
4: No.
3: Una altra cosa, saps esquiar?
4: Sí.
3: I una cosa més, t'agrada la poesia?
4: Sí.
3: Ens pots dir com es diu aquest poema que has escollit?
4: Violí.
3: I ens pots dir qui l'ha escrit?
4: Miquel Desclot.
3: Doncs, què et sembla si comencem?
4: Vale.
3: Avui llegim un poema ple de música i de gunyi, gunyi, gunyi. Violí, del poeta Miquel Desclot. A mi no em ve d'aquí tocar demà o ahir. Jo sóc un violí que sona per que sí en sí.
4: Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Aquest que em grata així es creu un serafí, però és un assassí que em fa per treure un mi sofrir.
4: Guanyi, guanyi, guanyi. Deixeu-me anar a dormir o beure un got de vi. Tinc mandra i tot de dir que això no fa per mi ni un bri. Guanyi, guanyi, guanyi. De vespre o de matí. El que m'agrada a mi, en lloc de tangonyir, és practicar l'esquí marí. Gonyi, gonyi, gonyi.
3: Moltíssimes gràcies, Héctor. Ens hem divertit molt amb aquest poema tan musical. Nosaltres ens tornem a trobar aquí, amics, al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu!
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
5: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
7: Bon dia, Adrià.
5: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat, ja que també s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
5: I hem de parlar també del temps, perquè Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
7: Moment, doncs, per repassar la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada davallada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
5: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
5: I en successos, una dona de 97 anys va morir ofegada el divendres, ahir divendres al vespre, en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
5: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
5: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona, el Prat domina la tranquil·litat.
7: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que s'inclouen, que inclouen, com diem, la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
9: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que... Bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
10: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único. Ningún tipo de control. O sea, que muy bien. Solo ha sido allí, un poco para control. A las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
11: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in... Simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
5: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de 500 de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
12: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets. O sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir. Nosaltres també volem de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
7: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
5: I tot plegat, aquesta situació entre Espanya i Itàlia la va desencadenant la crisi migratòria de Ceuta. Precisament, a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
7: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
5: I tornem a parlar d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
7: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. El servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via per les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
5: I paral·lelament, en el transport per carretera continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
7: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
5: Precisament, moment també de revisar les carreteres catalanes, on destacar aquest carril tallat a l'AP7 que provoca 7 quilòmetres de congestió en direcció a Amposta entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Aquesta és la principal afectació ara mateix a les carreteres catalanes. I doncs hem de tancar aquest bloc parlant del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
7: Per això es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. També es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de les lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
5: I avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita Norma Lebrero.
13: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
14: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
13: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
15: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
13: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
5: I hem de parlar de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines, la majoria infants.
5: I també hem de parlar de que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
7: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
5: I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure de la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
7: Els fets es van produir al barri del Poble Nou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada molt a prop.
5: Hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons aquestes dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
7: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total d'atesos l'any 2025.
5: I obrim plana local i anem a Sant Cugat, on una investigació amb participació d'una nativa del mateix municipi estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
7: Des de Cugat Media ens ho explica Pau Vázquez.
16: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
17: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
16: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
5: I avui, dia 8 d'agost, estem a un mes de l'inici de curs. I a Girona, l'escola Montessori Palau ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
7: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge des d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
18: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
19: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
18: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
5: I obrim plana cultural parlant de música, en concret de Joan Dausà, que ha exhaurit les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp.

0: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic des de Ràdio Cambrils. Més detalls, Adrià Muñoz.
1: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
2: A veure, nosaltres d'entrada procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
1: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
3: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El Festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre, un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
5: Ara gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
4: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
3: I ens anem a Tarragona, on ja estan els actes previs de les festes de Sant Magí. Un d'ells, i és un dels actes destacats, és la Imaginada.
0: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mar és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
6: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
7: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obertes les portes a tothom que estigui creant.
6: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
3: I hem de parlar de castells i no sortim precisament d'aquesta zona tradicional. I és que la colla Joves Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
3: Les 2:49, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
3: Yeah. Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: A tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar, a partir de les 9, un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea diumenge vinent, dia 16, en el lloc del que s'ha suspès a Tànger del dia anterior.
3: I us hem de donar una notícia d'última hora, i és que durant la disputa del Mundial ja els mitjans argentins es van fer ressò de la malaltia que patia Jorge Messi, pare de Leo Messi, que ha mort ahir divendres en un hospital de Rosario, a l'edat de 68 anys, segons han informat diversos mitjans argentins.
0: Jorge va guiar ja de ben petit els passos del seu fill al futbol i ell mateix va ser el responsable de lligar la vinculació de l'aleshores jove jugador amb el Barça l'any 2000, quan Leo tenia amb prou feines 13 anys. Convertit en agent de futbolistes des que va descobrir el potencial del seu fill, es va dedicar exclusivament a cuidar la seva carrera.
3: I recuperem amb el futbol a casa nostra i hem de parlar de l'Espanyol, que juga avui un amistós. L'últim de la pretemporada serà a Coventry, Anglaterra, a partir de 6:45.
0: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi de Cornellà al Prat durant aquest matí.
3: I en futbol femení, el Badalona Women va tornar a guanyar per 4-2 en un altre amistós de pretemporada a Salou.
0: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
10: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea. Però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
3: I estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin, aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar, i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gerard Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bannat, David López en els gironins va ser expulsat, i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
12: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
11: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
3: I hem de parlar de bàsquet, i és que l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge per a 2 temporades del pivot francès de 21 anys, Zachary Perrin, provinent de l'Hamburg.
0: Escoltem Joaquim Prado, director esportiu del club lleidatà.
13: Muy, muy contentos con la incorporación de Zachary Perrin. Es un gran refuerzo para nuestro juego interior. Se trata de un jugador con un enorme potencial de futuro, muchísima proyección. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, de 21 años. Tras su paso la temporada pasada por Hamburgo, donde fue uno de los jugadores más destacados tanto en Bundesliga como en Eurocup, y la verdad es que creemos que completamos muy bien esas posiciones interiores con su incorporación.
3: I al torneig històric de futbol català, avui es disputen les semifinals a les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
0: Comencem parlant precisament de la segona en aquest derbi de la capital. Escoltem d'una banda Flavio Ribeiro, davanter de l'Europa.
14: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a primera federació i vinga a aprofitar l'oportunitat.

0: estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar, y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
1: I acabem escoltant un dels darrers fitxatges de l'Hospitalet, que per cert és el defensor d'aquest torneig d'històric, ja que es van dur l'edició de l'any passat. Escolten com diem, Boris Garros.
2: Crec que xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt, i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé, i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tot remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
5: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina, i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
6: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
7: ¿A que sí?
6: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
5: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
8: Esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
5: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
9: Impacto inminente!
5: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
10: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
11: ¿Cuánto tiempo?
12: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
5: En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
13: ¡Tiburón!
14: Todo va a salir bien.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de racors. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
5: Ens volem centrar també en la salut. Avui ens visita de nou la col·laboradora del Badalona Matí, Sònia Ruiz. Ella, ja sabeu que és doctora nutricionista. Què tal, Sònia, com estàs?
6: Molt bé, i vosaltres?
5: Doncs bé, avui ens proposaves fer referència al Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments.
6: Correcte.
5: I amb aquesta excusa, que se celebrava aquesta jornada, doncs ara recentment, també parlar, per exemple, de quin és l'aliment que provoca més intoxicacions alimentàries. No? Si és la carn, si és el peix,

0: Si les verdures, si són les verdures, perquè segurament aquí hi ha molt fals mite, no?
1: Sí, de fet molta gent pensa que les intoxicacions alimentàries com a tal estan causades sobretot per la carn o el peix, no? Dels grups que has dit, carn, peix o verdures, però la realitat també és una mica complexa, perquè les fruites i les verdures que es consumeixen crues també estan implicades en molts brots de malalties transmeses pels aliments. Això passa perquè, a diferència de la carn o el peix cuinats, aquests aliments, clar, no passen per un procés de cocció que pugui eliminar possibles microorganismes que estan presents doncs, en el propi aliment, i la contaminació pot produir-se a molts llocs, durant el cultiu, el rec, la collita, el transport o fins i tot la pròpia manipulació. Ara bé, això no vol dir que les verdures siguin perilloses ni que hàgim d'excloure-les, ni molt menys. Tot el contrari, són una part essencial per la nostra alimentació, però sí que va bé recordar que hi ha una importància vital en rentar-les bé i manipular-les correctament abans de consumir-les.
0: I la cocció sempre, diguéssim, és un valor afegit si hi ha dubte de possible que sigui un aliment que no té totes les garanties?
1: Exacte, al final la cocció és una primera línia de defensa, per així dir.
0: Si un aliment fa bona olor o té bon aspecte, podem ja d'entrada estar tranquils?
1: No necessàriament, això també és molt típic, no? Que anem a la nevera i...
0: I ensumem.
1: Sí, té bona pinta, no? Doncs vinga,
0: va. Fa tres dies, però pot passar.
1: Exacte. Aleshores, clar, aquest és un dels mites més estesos, i molts microorganismes responsables d'aquestes intoxicacions alimentàries no alteren ni l'olor, ni el gust, ni l'aspecte, no?, dels aliments. Això significa que un producte pot semblar fresc i tot i així contenir bacteris capaços de provocar descomposicions, vòmits, febre, i el nostre nas és molt útil per detectar aliments clarament deteriorats, però no és una eina fiable per garantir la seguretat microbiològica, no? De fet, alguns dels bacteris més freqüents en intoxicacions alimentàries poden estar presents en aliment aparentment que estan impecables i perfectes, amb la qual amb això hem de ser molt curosos.
0: I quin és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa? Jo estic pensant, per exemple, en la taula on tallem moltes vegades els aliments, no?
1: Sí, sí, probablement.
0: I que tenir poses un peix, com després l'enciam, com el que sigui, l'embotit de l'entrepà.
1: Sí. Tal qual, probablement la contaminació creuada és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa, no? És a dir, transferir microorganismes d'un aliment a un altre a través de les mans, els ganivets, les taules de tallar, que deies, o superfícies vàries de treball. Un exemple molt habitual és preparar pollastre cru i després utilitzar la mateixa taula per tallar una amanida sense rentar-la adequadament. I clar, en aquests casos el problema no és tant l'aliment en si, sinó la manera com el manipulem. Per això, rentar-se també les mans sovint, utilitzar també utensilis nets, separar els aliments crus dels cuinats, són mesures molt més importants de les que pensem, en veritat.
0: Anem a la carnisseria, a la xarcuteria o a la peixateria, no? I comprem peix, carn... Cal rentar-la després, tot i que ja ens hagin preparat, diguéssim, aquell tall, o no?
1: La resposta és que no. Tot i que moltes persones ho continuem fent per costum, rentar el pollastre és una pràctica que les autoritats sanitàries com a tal desaconsellen. Quan l'aigua impacta sobre la carn crua, pot dispersar petites gotes contaminades per tota la cuina, l'aigüera, fogons, utensilis o fins i tot altres aliments que hi hagi a prop, no? I això també augmenta el risc d'aquesta contaminació creuada. La mateixa lògica s'aplica als ous, perquè molta gent em pregunta si s'ha de rentar els ous abans de guardar-los, però tampoc és recomanable. Hem de pensar que la closca de l'ou té una capa protectora natural que ajuda a impedir l'entrada dels microorganismes.
0: I d'aquesta manera no disseminem el que pugui de la closca, no?
1: Exacte, si la rentem, doncs podem eliminar aquesta barrera protectora i facilitar la penetració de bacteris com la salmonella. Aleshores, la manera segura d'eliminar possibles microorganismes no és rentar aquests aliments, sinó cuinar-los adequadament i manipular-los amb una bona higiene.
0: Ara que les temperatures van cap amunt, de quina manera? Quant temps podem deixar un aliment cuinat fora de la nevera?
1: Aviam, com a norma general...
0: Jo aquest és un mantra que ja et dic que m'emporto cap a casa.
1: Com a norma general, es recomana només de 2 hores. I a l'estiu, que ara comencen les altes temperatures, com deies, o quan la temperatura ambiental és elevada, aquest temps encara es redueix més. Hem de pensar que els microorganismes es multipliquen especialment bé
0: a altes temperatures, no?
1: I és el que els experts anomenen com la zona de perill, que se situa a aprox entre els 5 i els 60 graus centígrads. Això significa que un plat cuinat que deixem sobre el marbre tota una tarda pot convertir-se en un medi ideal perquè els bacteris es multipliquin. De vegades pensem que el risc només apareix quan l'aliment està visiblement fet malbé, no, el que dèiem abans, però el creixement microbià pot produir-se moltíssim abans. Per tant, hem de tenir també alerta en això.
0: També és veritat que just després de cuinar sí que convé, no? O estic equivocada, esperar-se una miqueta i no guardar, no desar un aliment
1: en calent, a la nevera.
0: Però sí, no ens passem d'aquestes dues hores de recomanació. La congelació, una altra pregunta.
1: Sí.
0: Elimina bacteris i paràsits?
1: No exactament. Aviam, la congelació no elimina la majoria de bacteris, simplement natura el creixement, que això és superimportant, de diferenciar.
0: Es posen d'estambai.
1: Correcte. Això significa que quan descongelem l'aliment, aquests microorganismes poden tornar a multiplicar-se si les condicions són favorables. Ara bé, hi ha una excepció molt interessant, que has comentat el tema dels paràsits, i són també els anisakis, no? Que són el típic paràsit dels peixos crus, etcètera, etcètera. Aleshores, en aquest cas, la congelació sí que és una eina fonamental de prevenció, i quan consumirem aquest peix cru o poc cuinat, com ara el sushi, sashimi, ceviche, carpaccio, seitons amb vinagre, la congelació prèvia d'aquests aliments és necessària per destruir les larves d'aquest paràsit. Ens el mengem igualment, però almenys estan morts, això és important. Per tant, congelar no serveix per netejar un aliment contaminat per bacteris, però sí que és una de les mesures més efectives per prevenir també el risc d'anisakis en determinades preparacions.
0: I per reincorporar-los al teu organisme vius, que puguin proliferar.
1: Correcte, correcte. Això ens recorda al final que una idea molt important, no? Que la congelació no és només una manera d'allargar la vida dels aliments, sinó en alguns casos també una eina de seguretat alimentària imprescindible. Això també és un pensament, sí, que hem de tenir en compte.
0: Quina diferència hi ha, Sònia, entre data de caducitat i data de consum preferent? I no sé si això canvia també en època d'estiu.
1: Sí, mira, de fet, és una diferència molt important i que sovint genera moltíssima confusió, La data de caducitat està relacionada amb la seguretat alimentària. És a dir, quan se supera, el fabricant no garanteix que el producte sigui segur per al consum. En canvi, la data de consum preferent fa referència principalment a la qualitat, no, de l'aliment, el sabor, la textura, l'aroma, les propietats organolèptiques en general. Això significa que molts aliments poden continuar sent segurs després de la data de consum, preferentment si s'han conservat sempre correctament. I, de fet, una gran part del malbaratament alimentari actual es deu a la confusió entre aquests dos conceptes, O sigui que és important també saber-los distingir.
0: Per donar més vida, aquests aliments.
1: Sí.
0: I ja per acabar, potser ens sorprendràs amb aquesta resposta, però quin és el lloc més contaminat d'una cuina?
1: Moltes persones responen que l'aigüera, però en realitat
0: Això estava pensant, l'aigüera, que és una mica un oxímoron, perquè és on rentes, però no és que estigui massa net.
1: Però en realitat solen ser els fregalls, les típiques balletes o els traps de cuina, Pensem que aquests objectes acumulen humitat, restes de menjar que anem netejant, temperatures ideals perquè els bacteris proliferin, i alguns estudis han observat concentracions de microorganismes sorprenentment elevades en fregalls domèstics d'ús habitual, o sigui que hem d'intentar, sobretot, canviar-los sovint.
0: Renovar-los.
1: Correcte. Rentar-los a altes temperatures o desinfectar-los regularment. I de vegades ens preocupem molt, no?, pels aliments i oblidem que els estris amb els que manipulem també formen part d'aquesta seguretat alimentària.
0: Clar, el fregall sí que és veritat que el vas reposant, no?
1: Sí.
0: El que és el drap de cuina aquest que absorbeix, no?
1: Sí.
0: Potser sí que a vegades s'allarga més del compte i caldria potser posar-lo una miqueta amb llegir o
2: un platge o un bany.
1: Sí.
2: I els millors moments del Badalona Matí.
0: Moltíssimes gràcies per tots aquests consells tan oportuns.
2: El millor del Badalona Matí.
1: Sí,
0: gràcies per la teva col·laboració.
1: Igualment.
0: Tota la temporada. Adéu.
1: Adéu.

0: Seguim parlant d'empresa, en aquest cas parlem d'emprenedoria femenina i ho fem un cop més amb la Mar Torrent. Què tal, Mar, com estàs?
1: Bon dia, Núria.
0: Ella ja sabeu que és humanista, és mentora, que acompanya processos d'exploració personal i d'emprenedoria i coach de negocis digitals. Per tant, avui, doncs, diguéssim que estem a l'Equador, no?, d'aquest
1: sí.
0: 2026.
1: Estem arribant.
0: En què vam començar temporada, doncs, incitant-vos, en certa manera, totes aquelles que teníeu moltes idees emprenedores, engegar el vostre projecte, escoltar vos i a fer-vos cas, no? Perquè en definitiva moltes vegades no ens fem cas, no? Quan tenim doncs, aquesta una mica passió innata per emprendre, no? I avui, que estem al tram final de la temporada, doncs volem una mica fer la mirada enrere, no? I
1: sí.
0: fer una mica en perspectiva de balanç
1: sí.
0: de com ha anat aquest primer semestre del vostre
1: sí,
0: negoci.
1: Exactament. Fem com una parada tècnica.
0: Uh-huh.
1: Sí? Jo sempre dic que com tu pots saber com continuar si no mires el que està passant en el teu negoci, en el teu projecte, emprenedoria, és igual la fase en la que estigui, però tu has de saber què ha anat passant aquest primer semestre, aquest segon trimestre, inclús aquest mes, sí, perquè si t'incorpores ara aquest mes, per prendre decisions estratègiques.
0: Una revisió continuada, que ens permeti seguir avançant i seguir millorant.
1: Totalment. De fet, jo la recomano fer sempre acabant el mes. Sí, comences el mes, et proposes coses, et poses objectius, igual que fem al principi d'any, i tu has de mirar què ha passat, o sigui, del que tu t'has proposat, què has aconseguit, què no has aconseguit, què ha funcionat, què no ha funcionat.
0: I que no fer el check, no, en verd, no sigui frustrant, sinó
1: sí.
0: que sigui motivació per fer-ho el mes següent.
1: Totalment, o sigui, aquí no venim a jutjar-nos del que no hem fet, del que no ha funcionat, sinó a tenir més coneixement i avançar de manera més enfocada, més clara, i realment anar cap allà on volem anar, i fent les coses que realment ens porten al resultats que volem.
0: Uh-huh. Tu ens posaves, ens proposaves posar-nos in situ, no?, a través d'alguns exemples.
1: Sí.
0: Com ho fem?
1: Sí. Vale, va. Doncs jo porto com 5 fases, sí?
0: Uh-huh.
1: Són les fases que jo proposo sempre per, ei, asseu-te, ha agafat un parell o tres d'hores a la teva agenda, ha posat un parell o tres d'hores a la teva agenda i analitza què ha passat. I comencem sempre per observar això, què ha passat, sense interpretar, sí? Mires durant aquest segon trimestre, durant aquesta primera meitat d'any, on has crescut? La primera pregunta per mi és, on has crescut? Doncs tu mires els teus subscriptors, la teva facturació, les clientes, les col·laboracions, els tallers que has fet, inclús les sol·licituds d'informació que has tingut, o les recomanacions, o els testimonis que t'han donat, per exemple.
0: Uh-huh.
1: Això per començar. Per altra banda, quins objectius t'has proposat i has complert? Sí, mires la teva planificació de principi de mes o de trimestre, sí, potser has començat a enviar newsletter i realment això ho has mantingut, i vas revisant, vas mirant.
0: Uh-huh.
1: Després,
0: i això també et permetrà adaptar el teu negoci, no?, la teva manera de funcionar, les teves necessitats.
1: Sí, sí, sí, és veure què has fet, què ha passat. Què ha passat? Simplement és com, per mi és com un moment...
0: Una radiografia.
1: Sí, i d'honestedat. És que no cal jutjar-ho, és honestedat. Vale, del que em vaig proposar, això ho he fet, això no ho he fet,
0: uh-huh.
1: això ho he deixat a mitges, que la següent pregunta seria aquesta, precisament. Què has deixat a mitges? Potser vas iniciar un podcast i després només has publicat un episodi, bueno, doncs s'ha quedat a mitges. Això et serveix també per veure, té sentit continuar aquest podcast, per exemple, com a canal de comunicació, és per després, al final, prendre decisions de com seguiràs, sí?
0: Uh-huh.
1: I també una altra pregunta que a mi m'agrada molt compartir quan faig mentories és què ha aparegut de manera inesperada i podria obrir un nou camí. Per exemple, no? de cop i volta, diverses persones t'han demanat com ajuda sobre un tema que tu no estaves oferint, sí? I tu te n'adones...
0: I se t'obre una porta, no?
1: Exacte, doncs que aquí tu tens, ostres, puc tirar d'aquí, sí?
0: Mm-hmm. Una nova possibilitat de treball.
1: Exacte.
0: Per tant, es tracta d'això, de tenir dades i sensacions de com ha anat tot en aquesta primera fase,
1: sí.
0: I que això es pot anar renovant. Ara estem parlant del primer semestre, però, com diu la Mar, convé fer-ho de manera continuada.
1: És continuat, sí.
0: Anem amb la segona fase.
1: Vinga.
0: Una fase que ens ha de permetre identificar patrons i... parlar amb claredat, tocar claredat.
1: Sí, sí, com quines dinàmiques t'han servit, quines no. Vale? Llavors aquí ja comencem a veure què t'ha funcionat, del que has fet, què t'ha funcionat. Sí? Per exemple, t'ha funcionat, no sé, has començat a parlar un cop a la setmana obertament, clarament, dels teus serveis i això t'ha funcionat, sí? Perquè tu pensaves que potser la gent ja sabia què feies, però resulta que no sabien concretament què feies. Doncs, per exemple, no? Aquí
0: uh-huh.
1: es tracta d'anar veient què és el que realment m'ha portat resultats i també, doncs, què no t'ha funcionat. Sí, potser un tipus de contingut o una manera d'organitzar-te les tasques i la teva agenda, sí, per exemple.
0: Uh-huh.
1: Llavors, quines accions que has fet t'han generat resultats tangibles? també es tracta de veure tot el que has anat fent, que, per exemple, et puc posar un exemple, si vols, Núria, tu has començat a oferir sessions de valoració, no? Que és algo com perquè la gent et conegui, per tu acostar-te a les persones i conèixer quins són els problemes reals que tenen, i potser aquí t'han sortit dues dones que volen una sessió amb tu. Llavors tu aquí veus, escolta'm, això realment m'està portant resultats tangibles, d'això n'he de fer més. Sí? I després també on has invertit temps i energia sense obtenir res de tornada, que això és algo que ens passa molt, comencem a tocar mil pals, no? A fer mil coses, però realment moltes d'aquestes coses sí que requereixen d'una energia molt gran, però
2: i no tenen retorn.
1: No hi ha un retorn, sí? Llavors potser t'has dedicat, el que parlàvem del podcast d'abans, potser has començat a dedicar molt temps al podcast, posem la situació contrària a la que parlàvem abans, i resulta que, bueno, doncs no té l'arribada que tu t'esperaves, o et requereix de molta energia, de molt temps de preparació, però després tu no estàs compartint aquell episodi de podcast i per tant ningú l'escolta.
2: Sí? Per tant, una mica amb aquest qüestionari, no? Autoqüestionari, podem doncs, fer una anàlisi de quina és la situació en què ens trobem, de què ens ha funcionat, de què no ens ha funcionat i també revaluar on invertir
1: totalment,
2: tots els esforços.
1: Totalment, no? Totalment.
2: Sí. Molt bé. Anem per la tercera fase?
1: Vinga, va. Aquí ja comencem a concretar a quins són els ajustos necessaris, sí? Tot allò que no pot esperar, tot allò que hem de canviar. Per tant, la pregunta que ens hem de fer és què cal millorar? Sí, potser he de millorar el seguiment de les persones interessades o el procés de captació o la meva estratègia de contingut, etc. Aquí ja és com amb tota la informació que ja tinc, tot allò que ja he vist de la situació actual on estic amb el meu negoci i projecte d'emprenedoria, què cal millorar?
2: Molt bé.
1: Després, què necessites? Simplificar. Quin procés és massa llarg, és massa costós, requereix massa energia, té masses passes.
2: I està bé que ho planifiquem tot això, Marc? Vull dir, si ens proposem què cal millorar, no? I li posem un nom, o què necessites simplificar, no? Totes aquestes qüestions que tu ens convides una mica a analitzar. Va bé que calendaritzem, després ja veurem si ho complim o no, o si som capaces, però que calendaritzem la resolució d'això o la millora d'això.
1: En aquest punt cal que prenguem decisions. Sí, i llavors també és veritat, Núria, i això ho veurem al final, és que tu no ho pots abarcar tot, o sigui, tots els canvis no es poden abarcar de cop i volta en un trimestre, sí, o en la segona meitat de l'any.
2: Si llavors, no t'ofegues, eh?
1: Si no t'ofegues, llavors que en l'últim punt precisament parlem d'això, sí?
2: Molt bé.
1: Llavors, bueno, doncs això, no? Que hauries eliminat, inclús això, què has d'eliminar? Perquè això és important i també potser va una mica en sentit el que tu preguntes. Tot això no es pot fer, sí? Hi ha una tendència a sobrecarregar-nos de projectes, d'objectius.
2: I sovint aconseguir fer-ho tot vol dir fer-ho pitjor del que podries fer si concentressis esforços en menys qüestions, no?
1: Sí. Realment l'energia, no?, que poses a un lloc, doncs no l'estàs posant a un altre, no? El teu temps no l'estàs invertint en una altra cosa. Per això també és important el que dèiem al principi, què t'està portant resultats tangibles? Perquè aquesta és per mi és una gran pregunta. De fet, si tenim un negoci és perquè ens aporti, no? Ens aporti a nivell econòmic, per exemple. I moltes coses, omplim moltes vegades la nostra agenda de coses que realment potser són més lleugeres de fer, però no ens està portant resultats. Vale? O potser ens entusiasmen més, però no ens estan portant resultats. Llavors aquí cal posar una mirada com una mirada més empresarial, més estratègica, com posar-nos en sèrio, no?, amb això també. I, finalment, en aquest moment de concretar ajustos, quina activitat, projecte o tipus de contingut ja no té sentit continuar sostenint. Es tracta, de nou, d'eliminar, de treure coses. Totes anem massa carregades, ens posem, el que dèiem, masses objectius, i la qüestió és fer coses, o sigui, treure coses.
2: Perquè si ens alliberem, enfocarem més i millor, no?
1: Totalment. O a vegades ens trobem algunes emprenedores, no?, que tenen molts serveis, no? Tenen aquest programa, aquest taller, aquest servei, bueno, molts serveis, però realment ni tu estàs enfocant el missatge, ni estàs enfocant, no t'estan enfocant tu a l'hora de vendre-ho, la gent també no està entenent perquè vens moltes coses, llavors es tracta de fer poquet, però fer-ho molt bé.
2: Anem per la quarta fase.
1: Sí.
2: Una fase ja que ens condueix més cap a les conclusions.
1: Totalment.
2: No?
1: Aquí ja comences a concretar com seguir amb el teu projecte aquesta segona meitat d'any, aquest següent trimestre, sí? I la pregunta que jo convido a que es facin aquestes dones és què tornaries a fer exactament igual i què no repetiries? Amb tota la data que tens, amb tota la informació que has abstret, diguéssim, d'aquesta avaluació...
2: Perquè amb això prens una decisió segura.
1: Totalment. Ja veus per on no continuar. I quin ha estat el teu major encert aquest segon trimestre, també?
2: No? També val, no?, això de posar-se la medalla.
1: Des d'un lloc de celebració, però inclús, Núria, de fer més d'això. ostres, si algú t'està funcionant, per què no fas més d'això?
2: Incentiva, no?
1: Sí. Uh-huh. Inclús també preguntar-te què t'ha quedat pendent de fer i ja no té sentit mantenir. Com dèiem abans, la importància d'eliminar.
2: Hem fet balanç d'aquest trimestre, semestre, quadrimestre, el que vosaltres millor us funcioni, i enfoquem el següent,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Llavors, aquesta seria la cinquena i última fase.
1: Doncs totalment. Aquí obres el camí d'aquest nou trimestre, d'aquest nou semestre, d'aquesta segona meitat de l'any, sí? Llavors, la pregunta per mi més important o la base de tot és: si tinguessis un sol objectiu aquest tercer trimestre, quin seria? Potser seria créixer la meva base de dades de subscriptors, potser seria créixer el número de clientes, potser seria fer-me més visible fora de xarxes, cadascuna el que tingui sentit, el que realment ella senti, que amb tot el que ha avaluat, tota la informació que té, la pot portar més ràpidament allà on vol, sí? I en relació a això, aquest objectiu que tu determines, quines serien les teves tres prioritats relacionades amb aquest objectiu? No 10 prioritats, 3. Sí? 3 prioritats que tinguin sentit amb aquest objectiu que tu et planteges per aquest trimestre, per aquest semestre. Uh-huh. I aquí es crea una línia de feina i es comencen a intuir quines són les accions.
2: Mar, moltíssimes gràcies.
1: Ha estat
2: un plaer que ens hagis assessorat al llarg d'aquesta temporada. Moltes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
1: Fins aviat.
2: Adéu. Adéu.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I de seguida parlem de biodiversitat, de paisatge i de geologia, del nostre entorn. Aquí tenim, doncs, entre Sella i Sella, podríem dir que la serralada marina i també algunes activitats relacionades amb aquest espai de la ciutat. Avui ens acompanya en Fernando Carceller, del grup Aloc de Badalona. Què tal, Fernando, com
5: estàs?
2: Hola,
5: què tal?
2: I per començar parlem de la vespa velutina.
5: Sí, és que aquesta és la vespa asiàtica, però aquesta... Las primeras noticias aquí en Badalona fueron en el año 2022, las primeras citas. Ya es una avispa que viene de Asia y llegó en el 2004 a Europa, pero bueno, ha ido avanzando y de hecho aquí en Badalona ya hay muchos nidos y esto. Y cada vez es una gran problemática porque se ha hecho incluso una app de estas, Vespa Velutina, alerta velutina, porque esta avispa es de un tamaño mayor que las abejas, 3 centímetros.
2: ¿Cómo la podemos diferenciar de las especies autóctonas?
5: Fácilmente, porque es de color oscuro, negro, y tiene una franja naranja, amarillo-naranja detrás. Y las extremos de las patas son de color amarillo. Y al ser grande enseguida se ve. Mira, yo hace poco, ahora vuelve a salir, pero en octubre esto yo lo he visto hasta en las pescaderías, ahí en la calle El Mar. O sea, que ahora está en todos sitios. Y hay nidos en Bufala, en todas partes, ¿no? Y está su ciclo, ahora es, por eso el tema es ahora, que es que ahora ha pasado el invierno y las reinas que estaban hibernando ahora empiezan a hacer el nido. Y es el momento, empiezan a hacer un
2: es
5: pequeño...
2: Es sí, fácil empiezan... véuralas, ¿eh?
5: No, también. Más fácil no, empiezan a hacer el nido y es el momento quizás de intentar combatirlas, ¿no? De verlo, a ver si hay datos, porque hacen un pequeño nido, entonces cuando van poniendo huevos, salen las obreras, después las obreras ya se hace el nido muy grande y ya en abril, mayo, hacen un nido enorme, que es una bola en los árboles.
2: ¿Y cómo así podemos guanyar la batalla? O sigui, si veiem que a prop de casa nostra o tens un pati o una comunitat
5: de veïns... Lo primero que tienes que hacer es avisar.
2: ¿Avisar qué?
5: A la policía municipal o al 112 y tal, porque vienen los expertos aquí. Porque...
2: O sigui, no hi fiquem mà, ¿eh, nosaltres?
5: Vamos a ver, si es una avispa que si no le molestas no hace nada, pero claro, pero date cuenta, por su tamaño su aguijón es mucho mayor. Las abejas tienen ellas cuando te pican tienen... el aguzón dentado y se te queda clavado. Entonces la abeja se muere, la obrera se muere y te queda. Y da a veces pues problemas. Pero esta, claro, el aguijón puede picarte varias veces. Y el problema es que si estás cerca a un nido y te pican muchas, pues puede ser una reacción en cadena. De hecho, ha habido varias muertes, ¿eh? O sea, ojo, que tampoco... Entonces es mejor avisar, que vengan los técnicos y la quiten. Sobre todo ahora... Porque ahora, por ejemplo, en octubre, que es cuando se ven muchas también en septiembre, ya no merece la pena porque ya el nido lo abandonan. Ellas están ahora hacen el nido y hasta septiembre, hasta octubre, noviembre, y en octubre abandonan el nido, entonces las reinas se van cada una, se fecundan y entonces quedan hibernando y entonces ahora en primavera empiezan a verse. Entonces es una buena época. Nosotros hacemos una actividad el 7 de marzo, allí en Camiraviches, en Badalona, que lo pondrán ahí, también anunciarán a través del Media Ambiente. para crear, crear trampas para la velutina. Claro, la velutina tiene un tamaño mayor, 3 centímetros, claro, con respecto a la vega, pero a lo mejor es casi 2 centímetros más, y entonces el agujero es un poco más grande, la otra sí. puede escapar. Entonces se hace una trampa que es el típico cuello de botella, con una botella que sí. le pone el cuello y entonces pones
2: una
5: con
2: agua
5: con azúcar. Sí, con agua con azúcar.
2: Para que les agrada el dulce.
5: Claro, para que pueda... Pues las otras pueden escapar y está... Pues, bueno, pero esto es la chica que...
2: Però a banda d'aigua i sucre, què més li has de posar perquè quedi atrapada i no pugui sortir?
5: No, ja con agua, azúcar y ponerle... A ver, ella entra, però no surt. Un poco de vino, cerveza, o dulce, algo, ¿sabes? Pues uh-huh. La cerveza, fíjate, la cerveza se atrae mucho ahí. De tal, y la historia es que es el embudo típico como la próxima, que entra y no pueda salir. Vale. Y el agujero sea suficientemente ancho para que puedan salir otros insectos más pequeños, claro. Uh-huh. Date cuenta que... Por ejemplo, el otro día hablé con una chica de Tiana que tiene unos ruscos, que tiene ahí unas colmenas y me dijo que de 10 que estaban ya solo quedan 3 o 4. Las otras han abandonado todas por la velutina. Porque la velutina, durante cuando tienen las larvas, en octubre y noviembre puede alimentarse de néctar, de azúcar, tal. Uh-huh. Pero para alimentar las larvas necesita proteínas y las proteínas el 80% las tiene de las abejas. O sea, se pone a la puerta de las colmenas y está cazando. Es como uh-huh. una especie de caza.
2: Sí.
5: Y produce una mortandad. Y no solo la mortandad, sino yo en Can Miravitxes tenían...
2: Y las abejas es muy importante. Mantenerlas para polinizar, ¿no?
5: Para polinizar. Los apicultores de Cataluña están desesperados porque, date cuenta que no solo la producción de miel, sino la producción de todos los árboles. Te das cuenta que hay un
2: Fruités,
5: gran porcentaje. Cirerés, ameyés, todos necesitan. Entonces, aquí el problema no solo es que la abeja se queda a veces en la puerta, las uh-huh. avispas estas, tú imagínate que estás en la puerta y tienes un lobo ahí en la puerta, todavía no sales. Entonces, lo que están dentro no salen, consumen la miel, mueren de hambre y de calor, porque hay uh-huh. el movimiento aquel claro. sea, que produce, y ha producido unas pérdidas enormes.
2: ¿Cómo?
5: Y además capturan otros insectos, también otros polinizadores, otras abejas, otros uh-huh. abejas. Nosotros llamamos abejas, pero hay un montón, hay 200 o 300 especies, claro.
2: ¿Cómo y cuándo va a arribar la velutina a Cataluña? ¿Se sabe eso?
5: Sí, se sabe porque llegó, los primeros datos que se tienen, creo que es del 2004 o algo así, que llegó a Francia a través de un contenedor de China, uh-huh. con la globalización, esto es como siempre, como la pandemia, como todas estas cosas, no han llegado siempre, llegó de China, llegó el contenedor y empezó, y entonces se adaptó a un clima más bien húmedo, cálido, y entonces ha cogido todo el norte de Cataluña, se fue expandiendo, norte de Cataluña fue expandiendo hacia Galicia, Cantabria, donde más había. Galicia está infecta. Pero parece ser que probablemente va teniendo mutaciones y se va adaptando cada vez al clima más seco, ¿no? Y ha ido bajando. Uh-huh. De hecho, ahora está por Tarragona también. O sea, claro, que nosotros pensábamos que a lo mejor se quedaría solo en la parte esta norte más húmeda,
2: más bajas,
5: pero
2: ¿no?
5: ha ido bajando. Entonces, claro, a lo mejor es un problema. Y ahora en realidad, claro, los apicultores y tal están... Hay muchas webs y uno entra en internet, pues ve los apicultores ya las citas, todo, están ahí, hay un montón de tipos de trampa, incluso trampas eléctricas que ponen con cables de hecho para que queden uh-huh. al pasar. Bueno, es una historia, yo lo decía porque ahora empieza en marzo y si oímos algún dato, incluso me contaron que había un nido ahí en el puente este de la Morera, ¿no? Entre la uh-huh. Morera y Búfala, que había también... O sea que ahora, incluso ahora se van adaptando, que antes siempre decían, están en los árboles altos, escondidos, pero ahora
2: no,
5: van entrando
2: hasta en zonas urbanas, ¿eh?
5: Van entrando, hay que... Cualquier cita, yo lo digo porque cualquier persona, es cuando...
2: Avisa a Guardia Urbana ràpidament,
5: sí,
2: no?
5: Mira, cuando, por ejemplo,
2: dice... O a Vía Pública, entenc també l'Ajuntament de Badalona, perquè puguin fer una actuació.
5: Claro, porque el yo qué sé, por ejemplo, cuando nosotros oímos el sonido, por ejemplo, de uh-huh. de las abejas, ¿no? Este es el típico de la colmena. Entonces, cuando me asusta una colmena, oye esto, uh-huh. ¿no? Cuando oye. En cambio, las avispas, pues tienen un sonido más un zif.
2: Esto es una avispa, ¿eh?
5: Esto es una avispa. Y el otro es cuando oímos ahí. La avispa está cuando oímos. A veces este ruido...
2: I la, per tant, si és una vespa asiàtica, una velutina, serà més així, eh?
5: Sí, serà així, exactamente. Lo que pasa es que las avispas tienen esto... Claro, si van solas no lo oyes, porque es un sonido uh-huh. bajo, pero cuando hay un grupo o algo... Por eso a veces cuando oyes esto ruido de la naturaleza, estás ahí, oyes, vas por el campo, oyes un
2: si
5: ruido
2: de eso... Si vas passejant per la serrada marina i de cop i volta no te n'adones i estàs envoltat d'un rusc,
5: entonces tienes que
2: què
5: hacer
2: fas?
5: Salir poco a poco...
2: Ah, això, córrer, no?
5: No, correr no. Porque claro, Las abejas, claro,
2: intentar
5: mucha gente...
2: cubrir a poc a poc i
5: exactamente,
2: anar sortint.
5: Y sobre todo no cruzar por donde ellas pasen. Un apicultor me contaba que, claro, las abejas ya sabes que tienen el baile este, la danza, que van, vuelven, indican dónde están. Entonces salen todas por un camino, es como una autopista, van todas por el camino, por la autopista. Entonces, sobre todo, no cruzar la autopista, porque es que es como si interrumpes y entonces ellos notan la sensación de brío. Y claro, y cuando te pica, y lo malo es cuando te pica una, claro, las feromonas que emitan de peligro avisan a las otras. Entonces te vienen y te pican más. O sea, las muertes que ha habido... No hay que ser tampoco dramático, bueno, ocurren muy pocas, pero es el animal que más muertes produce en la península, aquí, la abeja, porque claro, te produce uno y te atacan muchas.
2: ¿En serio es animal que más muertes produce?
5: Claro, porque claro, y mucha gente ha visto que lleva ventolín de este cuando anti-abejas, porque es por la reacción alérgica. O sea, la velutina es muy raro. Ha habido algún caso en Galicia hace poco, y esto que había muerto, pero claro, te pican un montón y la reacción... la picada, cuando te pica, lo único que tienes que darte agua con jabón y un poco de hielo y ya está. Si empiezas a marearte o a tener algún problema, pues rápidamente ves al médico, claro.
2: Fernando, anem a un altre tema, perquè jo abans he dit que parlaríem de geologia. I en aquest sentit hi ha un itinerari molt interessant que connecta el parc del Torrent de la Font i el Turó de l'Enric amb el poblat ibèric de Buscà, que té un valor, entenc que interessant, no?, des del punt de vista paisatgístic i geològic, també.
5: Bueno, és superinteressante, és quizás de los mejores itinerarios que hay en la zona, ¿no? Porque es que combina... En el Turó de l'Enric tenemos unas calcáreas, ya de hace 200 millones de años, que eran de playas, que hay unas estructuras geológicas, fallas y estas, que son muy raras en todo el litoral, ¿no? Es un punto, y de hecho es uno de los motivos por el cual también se protegió el parque. O sea, el parque cuando hubo un poco de... no sé si sabrás que hubo todo el lío aquel del parque cuando se hizo la
2: metropolitana.
5: Las urbanizaciones, ¿no? Que querían poner urbanización, querían poner un Mercadona, querían poner un... Y entonces se protegió y se quedó un gran centro. Y este parque CAO tiene la particularidad que es un conector con la Sagrada Marina, es un conector verde. O sea, que tiene una parte que tiene, lógicamente, sus espacios, jardín de las papayonas, su espacio para los perros, su espacio para tal, pero la gran parte es simplemente silvestre, la vegetación que hay, ¿no? Y toda esta, la vegetación y las calcáreas son súper interesantes. Y luego este itinerario sube, pasa, ve toda la geología, las vallas, pasa hasta el Turó en Bosca, que era la Bahía de Turó antigua, que está sobre unos diques de aplitas de unas rocas, unos pórfidos que cortan el granito, que son muy interesantes. Entonces el recorrido este circular que subes desde Turó de la Font, que hay una bóvila, que también es una bóvila donde se hacían tochos y hacían esto para construcción, desde la bóvila subes hasta el Turó y baja, un recorrido de un par de horas, que te explica un poco toda la historia desde 300 millones de años hasta ahora, de toda la historia geológica de Bana y el paisaje, cómo se formó desde implicando los romanos, los íberos, implicando y la industrialización con las bóvilas y esto. Y este es un itinerario muy recomendable y muy cerca, y está la misma ciudad, que no hay que desplazarse.
2: ¿Y cómo condiciona la geología el tipo de vegetación y el paisaje que hi observem?
5: Claro, aquí...
2: ¿Hem de pensar que es el mateix avui en dia que el que es van trobar els ibers o no?
5: Bueno, la evolución del paisaje, claro, ha tenido muchas historias. Nosotros cuando el paisaje desde hace miles de años, la Sagrada Marina era todo un alsinar, ¿no? Era todo un alsinar. Luego, claro, han ido cultivando. Los íberos ya empezaron. Las primeras viñas ya eran de los íberos. Pero claro, cuando llegaron los romanos, entonces establecieron las viñas. Y entonces el cultivo este del guaret, de pinos, alternancia de campos, los cereales, había todo. Entonces los íberos ya cultivaban los cereales, tal. Después, en el siglo I antes de Cristo, después de los primeros siglos después de Cristo, que se fueron hace más de 2000 años de los romanos, pues tuvieron, entonces se cultivó y se hicieron, pero siempre se han mantenido, pues que introdujeron más el pi piñé, es un poco más introducción de los romanos, que lo expandieron, ¿no? Entonces hicieron este cultivo mosaico que ha seguido hasta ahora, o sea, hasta ahora ha seguido, pasa que ahora cada vez la agricultura ha ido retrocediendo y han ido aumentando fábricas, pero bueno, aquel espacio te puede indicar un poco lo que era la vida desde los íberos hasta ahora.
2: Molt bé. Activitats previstes per l'associació ALOC en aquest entorn de la Serralada Marina per aquest mes el que queda de febrer, una setmaneta i març.
5: Bueno, pues ahora acabamos de hacer una salida a San Jeroni esta semana pasada, pero ahora los dos eventos importantes, hay tres eventos, el 7 de marzo, el 7 de marzo es precisamente, hablarán sobre la velutina, construir trampas, como hacer en Can Miraviches, en Badalona, y el 8 de marzo hay la salida esta de geología, que va desde...
2: El Día de la Dona.
5: El día. Estos dos días son dos salidas que, bueno, las anunciará también Medio Ambiente, de Badalona y de la Serra, parte de la Serra Marina, y está. Y luego al final ya de marzo ya se hace una salida que es para ver unas viñas, un tas de vi también.
2: Molt bé, fantàstic. Doncs prenem nota. Gràcies, Fernando, per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
3: Vinga. Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I avui acabarem el Badalona Matí. No sé si traslladant-nos a Andalusia o portant Andalusia aquí, que de fet ja va venir fa molts anys, no? Perquè tots som, en certa manera, fills també d'Andalusia, fins a la immigració. I és que el pròxim dia 1 de març, Badalona celebra el Dia d'Andalusia amb doncs, un acte institucional i també un espectacle que tindrà lloc al Teatre Margarida Xirgu, on actuarà l'artista barceloní Manuel Fernández i on hi participarà la companyia de qui ens acompanya en aquesta part final del programa. És la companyia de flamenc Lora de Goya i ja sabeu que m'estic referint a la Laura Gallego. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt enfeinada, veig,
1: bueno,
0: preparant també aquesta actuació, no?
1: Haig de dir que el Dia d'Andalusia és el 28 de març. Ho dic perquè els andalusos, amb això, però el que passa és que...
0: Els agradaria que es pogués celebrar el 28, clar, clar, però cau entre setmana.
1: Exacte,
0: no?
1: Llavors el fem l'1 de març, que és el diumenge.
0: És dissabte, dia 28, serà l'endemà.
1: Exacte.
0: Que és un dia doncs, que ja no és laboral.
1: Exacte.
0: I que, per tant, hi haurà més persones que podran gaudir doncs, d'aquesta celebració. 28 de febrer, si et demano perquè és el Dia d'Andalusia, el 28 de febrer...
1: El 28 de febrer, per què és el Dia d'Andalusia? Doncs perquè aquí és com la commemoració aquí a Catalunya, diguéssim, dels emigrants que van venir d'Andalusia cap aquí. Per això totes les entitats andaluses es reuneixen fent una commemoració o fent un homenatge a aquesta terra, a el que és Catalunya, que van, bueno, que van agafar a tots els andalusos per venir aquí.
0: I què heu preparat? Ens pots explicar alguna cosa de l'actuació del dia 1?
1: Sí, jo faig... Bueno, l'actuació, en principi, la part principal és el Manuel Fernández, que ja sabem que és d'aquí Badaloní, del barri de Bufalà. És un cantant de copla i un cantant de flamenc. I llavors nosaltres, bueno, jo amb la meva companyia, el que farem serà com una col·laboració amb ell i llavors ballarem un taranto i farem, evidentment, com homenatge doncs, una sevillana. Molt coreografiada i està molt xulo. Va anar molt bé. Heu de venir perquè l'entrada és gratuïta,
0: Home, clar, sí. Doncs no ens ho perdrem. I precisament amb motiu d'aquesta doncs, commemoració del Dia d'Andalusia, aquí a Badalona, la Laura ens proposava doncs, donar-nos a conèixer en els pròxims minutets alguns dels pals més representatius de cada província d'Andalusia.
1: Exacte, de les 8 províncies que tenim d'Andalusia, avui homenajeamos Andalusia i llavors farem, doncs, bueno, en aquest cas estan sonant les sevillanes, que evidentment pues tothom té claríssim que és de Sevilla. Volia preguntar-te, tu sabies que les sevillanes, el ball de les sevillanes que es divideix en quatre coples, és una representació d'una història d'amor?
0: No ho sabia.
1: O sigui, i a més es veu a l'hora de ballar, o sigui, la primera... O sigui, és com la història d'amor d'una parella, llavors la primera copla és... quan ens coneixem, per això la primera copla no té voltes i és com més freda.
0: Més suau, no?
1: La segona té el corrillo, que és ja com el rollito. La tercera, evidentment, com tota història d'amor, ha d'haver baralla i ha d'haver una mica de pique. Llavors la tercera té el zapateado, les parts fortes. I la quarta ja diguéssim que és com la boda, no? Que són els careos i tot. I no sé, és molt guai.
0: Ah, que bonic. A veure, escoltem una mica la sevillana per després poder anar fent les diferències també amb els altres pals.

0: Clar, a mi la sevillana em sona tot, zero entesa, com molt festiva.
1: Sí.
0: Però hi ha de molts tipus, no?
1: Exacte, ja vam parlar en un programa dels diferents tipus de sevillanes. Per exemple, tens les sevillanes de Huelva o les alosneres, que són molt més pausades. Hi ha tot tipus de sevillanes.
0: Molt bé.
1: Depèn de la regió. Aquestes són de Triana, exactament, del barri de Triana.
0: Molt bé. Ens traslladem de província?
1: Vinga, va. Marxem a Cádiz. Et ve de gust o què?
0: I tant. M'encanta Cádiz.
1: Ja, a mi també. És molt guai. Doncs a Cádiz, una de les dels pals per excel·lència de Cádiz són les alegries, que és un cant molt lluminós, amb gràcia, és festa i, sobretot, Cádiz sempre és ganes de viure.

0: Ja es nota molt, la diferència amb les sevillanes, el ritme, sí. Completament.
1: Aquest que cantes el Quique Morente, que és el fill de l'Enrique Morente.
0: Germà d'Estrella Morente.
1: Exacte. I de la Solea Morente, que els tres han sigut...
0: Déu-n'hi-do, quina família.
1: Ja, vaya saga, sí. Doncs sí, evidentment es veu, no?, clarament l'alegria, la gràcia, bueno, doncs el salero que té Cádiz.
0: Sempre hi ha calaix, sempre hi ha palmes...
1: No necessàriament, o sigui, de fet el cant sempre és, o sigui, ortodoxament és la guitarra i el cant. Les palmes, evidentment, és un suport, però el que és el calaix i tal va sorgir més endavant, perquè ja sabem que el calaix el va portar Paco de Lucía des de Perú, que va dir, ostres, aquest instrument, el calaix és peruà. Llavors Paco de Lucía, quan va fer una gira per allà, va veure el calaix i va dir, ostres, aquest instrument m'agrada molt, el podem incorporar al flamenc. Llavors el va portar cap aquí, cap a Espanya, i llavors va ser una revolució.
0: O sigui, que li devem amb ell, això.
1: Li devem amb ell, a Paco de Lucía, evidentment. Mm-hmm. Moltes coses li devem a Paco de Lucía.
0: Vinga, anem cap a Huelva.
1: Va, anem a Huelva.

0: Això, Laura, és un fandango.
1: Això és un fandango, que és el típic pal de Huelva. A més, mira, m'he emocionat perquè la que canta Sandra Carrasco, que és una tia impressionant, és una de les millors cantaores avui dia, i és amiga meva i m'emociona. Ella és de Huelva i canta el fandango com no el canta ningú.
0: Molt bonic.
1: Juanito Valderrama era molt bon cantant de fandango. El fandango és un, com, bueno, és un dels meus pals favorits, i com pots veure, doncs és un pal que, en diferència amb les alegries que hem sentit abans, per això també l'he posat perquè es vegi bé la diferència, doncs és sentiment, és molt més profund, i les lletres sempre són, bueno, si les escoltes bé, són lletres curtes.
0: Què és el que demana? Què és el que li demana a la mare que vol comprar? Una casa és...
1: No l'he sentit...
0: No escoltaves la lletra.
1: No l'escoltava la lletra, ara ha quedat fatal, no?
0: Li diré a la teva amiga.
1: Una casa, sí, sí. Doncs sí, perquè vindrà, sí, aquí, no? A Barcelona, segurament. Sí, ella ho està petant i la veritat és que és molt guai. Molt. Jo li recomano a tothom que escolti els fandangos de Huelva perquè són mini poesies i són una meravella. Són molt xulos.
0: Clar, ara em diràs, Núria, si això t'ho explica mil vegades, però de tot això... Tot és flamenc menys les sevillanes?
1: No, les sevillanes també és flamenc, és un pal del flamenc. El que passa és que les sevillanes... Això és una cosa que em pregunta molta gent. Les sevillanes, d'alguna manera, és més folclòric, perquè sí que és veritat que és una dansa, diguéssim, perquè és un art, no? Però és una dansa que està coreografiada. Té un principi i un final. El flamenc no té una coreografia, és una manera d'expressar-se. Però en un principi les sevillanes sí que eren un pal de flamenc. Sí, sí.
0: Anem ara cap a la terra dels meus avis, vinga.
1: Ah, que guai.
0: És el Tor de Còrdoba.
1: Que maco.

0: Aquest és un pal completament oblidadíssim, o sigui, no, no es toca, no es canta, i són els zánganos de Huelva, digo, de Córdoba. Uh-huh. I és un pal que evidentment avui dia ja no es toca, ja no es fa, però no sé, em feia il·lusió posar-lo perquè a mi m'agrada molt, com es veu la uh-huh. l'àudio és antiquíssim.
1: És antic.
0: És molt antic.
1: Doncs
0: però
1: jo pensava, em sona algunes cançons que he sentit tocar, o millor dic cantar, per Miguel Poveda.
0: És possible.
1: Serà algun pal que s'hi assembli, o és possible que hagi cantat?
0: Sí,
1: és algun zángano.
0: Algun zángano, no sé com a zángano, sí que és veritat que té una part molt de jaleo, molt de boleria, també, perquè és un compàs de 3x4, i potser sí que,
1: ho confonc, perquè
0: potser sí que la cadència del ritme et porta una mica això, però no sé, investigaré si el Poveda ha fet alguna cosa per zángano, perquè evidentment ell és un passional del flamenc pur i segurament alguna cosa haurà tocat, però és complicat, perquè és un pal que, ja et dic, no s'acostuma.
1: Vinga, anem ara a un artista que abans hem citat. Ella és l'Estrella Morente i ens porta un pal típic de Màlaga.

0: té aquest, Laura?
1: Aquest és una malagueña, evidentment de Màlaga. És un, com ja podem veure, és un cant super elegant, barreja molta dolçor, molta emoció, i és un pal lliure, que es diu. Els pals lliures són pals que no tenen ritme. O sigui, això, per exemple, no es podria ballar d'alguna manera. O sigui, sí que ho podries ballar, però sempre improvisat, perquè això és una improvisació directa del cant. Llavors, el que fa la guitarra és acompanyar el cant, que es diu que són els pals d'acompanyament. La guitarra està tota l'estona, si et fixes, cada vegada
0: tangent
1: que ella fa...
0: de la cadència una... de la veu.
1: Exacte. Llavors, són pals lliures, no tenen compàs, i cada vegada que algú la canta en directe, això està gravat, evidentment, però quan algú la canta en directe, doncs la guitarra va acompanyant, perquè depèn del melisma, depèn de on t'arribi la veu, de les parts que doncs, la guitarra farà una cosa o farà una altra, perquè és una comunicació entre els dos músics.
0: Quina sincronia, per això, que hi ha d'haver.
1: Bueno, hi ha molta professionalitat, evidentment. Cantar o tocar per malagueña és algo que has de saber, perquè has de saber bé acompanyar. I llavors la cantaora, en aquest cas, li dona peu a la guitarra i la guitarra, quan ella està cantant, l'acompanya en la seva melodia i en els seus melismes i en els seus quejíos. I clar, i és una passada, és una comunicació molt xula, i és el cant lliure.
0: Molt bonic. Ens queden tres províncies d'Andalusia en aquest repàs, eh? Recorda.
1: Que no s'emprenyi ningú, eh? No. A veure si ens deixem alguna.
0: Hem de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Màlaga, i ara és el torn doncs, de la ciutat de l'Alhambra i la província que porta per nom Granada.

0: regalarte la mañana.
1: A la guitarra, Tomatito. A la veu, José Mercè.
2: Uau, vaya dos pedazo de monstruos.
1: Sí, com pots veure, aquesta és una gran eina. És un cant lliure també, ja ho veus, però en diferència de la malaguenya, a part de tots els tons, això ja ens posaríem a nivell tècnic, que seria molt pesat, però la granaïna és molt més pausada, és més delicada, és més íntima, i té un caràcter molt més tranquil que no pas la malaguenya, encara que sí, clar, si no coneixes molt el món del flamenc, les veus les dues una mica semblants, però realment són bastant diferents, i la granaïna és molt maca.
3: Ara hem de córrer, perquè hem anat disfrutant de tots aquests temes. Vinga, ens queda Jaén.
1: Vinga, Jaén.
3: I ens hi porta Camarón de la Isla, eh?
1: Sí, i aquí tenim... haig de dir que Jaén és molt... un dels principals pals és el fandango de Jaén. El que passa és que com que ja he fet el fandango de Huelva, no volia repetir, i llavors hem posat el taranto, que el taranto també és molt, molt específic també d'aquesta província. Té força, veritat i molta intensitat. El taranto és intens.
3: A veure si arrenca una micona. Tomatito també a la guitarra, eh? Aquí veiem que va guanyant força musical, i ens queda Almeria.
1: Almeria, que ens anem, evidentment, amb els cantes mineros d'Almeria, perquè són els més representatius.
3: I aquí tenim una veu femenina, eh?
1: Sí.
3: És la veu d'Encarnación Fernández, amb qui posem punt i final avui al Badalona Matí. Laura, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Per haver-nos acompanyat.
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs sí, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Una nova setmana amb vosaltres per tal de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta mateixa setmana. Avui les comencem amb un grup de música pop-rock format a principis de l'any 2000 per sis noies de Barcelona. Elles es diuen Al·lèrgiques al Pol·len. La seva cançó que escoltarem per començar aquest Estrenes es diu Sempre fa tard i té una història i un rerefons molt especials. De fet, el tema neix d'un encàrrec, un projecte a escala europea que busca posar en valor, connectar i fer xarxa entre artistes que canten en llengües minoritzades. Per tant, avui comencem així, amb la cançó Sempre fa tard, la nova de Al·lèrgiques al Pol·len.

cançó. Sempre fa tard no és una composició original, no és d'elles, sinó que és una adaptació al català del tema Oculta, que es tradueix com a camí o carretera, original d'una banda ucraïnesa anomenada Comissia. I la cançó ens parla de la idea del camí i del viatge constant. Sempre fa tard, juga amb la sensació de córrer darrere del temps. Sempre fa tard, aquesta és la nova història que presenta aquesta setmana les al·lèrgiques al pol·len. I és que així han començat a caminar per aquest estrenes que segueix el seu camí i ara mateix ho fa amb Cameron Whitcomb, que és un cantant i compositor de música folk, pop i country originari de la Columbia Britànica, el Canadà. Want for Nothing, la nova de Cameron Whitcomb.

0: I need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Des del Canadà, així ens ha arribat ara mateix la nova creació musical de Cameron Withcomb, es diu Want for Nothing. Seguim amb més novetats, es diu Jordi Ninus, és el nom artístic de Jordi Ventura, un conegut cantant i compositor de pop originari de Barcelona, que es va fer molt popular a Catalunya gràcies a temes optimistes com Junts. I per la seva banda també hi trobem en aquesta cançó, i que comparteixen junts, Aquarella. És un projecte musical català enfocat a fusionar la música electrònica i el pop amb lletres en català, col·laborant amb diferents veus d'aquí, de casa nostra, de la Terra. Per tant, ells dos, Aquarella i Jordi Ninus, amb aquest El tren del temps, que evidentment utilitza la clàssica metàfora d'un tren en marxa que no s'atura mai per descriure com s'escapen els dies i els anys.

Aquí tenim la col·laboració d'Aquarella i Jordi Ninus amb el Tren del Temps, una altra interessant novetat de la setmana que hem escoltat en aquestes estrenes, que segueix i torna a fer un viatge, en aquest cas cap a Nova York, cap als Estats Units, amb una banda anomenada Cruel Season, i que ens presenta la cançó Crawl, que el títol es tradueix com arrossegar-se, que és una lluita contra les adversitats del dia a dia. Crawl amb els Cruel Season.

La cançó es diu Crawl, és la més nova d'aquesta banda anomenada Cruel Season. També ens ha acompanyat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya, anem amb la cantant i compositora nascuda a Navàs, al Bages, i que ens presenta la seva nova cançó, La família que he triat. És un homenatge precisament a l'amistat, una reivindicació ben directa dels amics de veritat.

0: que he triat.
1: La família que he triat, aquesta és la nova peça musical d'Àuria Franch, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Anem per Dasha, és una cantant i compositora de country pop que arriba des de Califòrnia i que ens presenta la seva nova cançó anomenada Memo, que la lletra és una declaració d'empoderament que parla de deixar el passat enrere.

0: think of me.
1: Recorda bé el seu nom, es diu Dasha, aquesta és la seva cançó Memo, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. I tornem a Catalunya, ara mateix amb Mike D'Amico, és un cantant, guitarrista i compositor vinculat estretament a la comarca de la Garrotxa. És un artista emergent dins de l'escena de la música de quilòmetre zero i la cançó que escoltarem d'ell és Tornar-se a aixecar. Com el seu propi nom indica, el tema és un himne a la superació personal.

Es diu Flora Hibbert, és una compositora i cantant nascuda a Londres, a Gran Bretanya, tot i que viu a París des de que tenia 18 anys. La seva cançó es diu Shelley, que hem escoltat en aquest estrenes, és la seva nova cançó. Novetats de la setmana que anem compartint, com sempre, a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis. Tornem, en aquest cas, anem fins a Mallorca, fins a Ses Illes, per escoltar tres personatges. Per una banda tenim Humbert, per l'altre Suasí i per l'altre Joan Montaner. Humbert és un veterà guitarrista, membre fundador i un dels principals compositors de la mítica banda mallorquina Anegats. Per altra banda, Suasí, en Pep Suasí, és el carismàtic cantant originari d'Algaida, conegut per haver estat el líder de la històrica banda de rock Fora de Sembrat. I Joan Montaner, que és el cantant, compositor i ànima de Xanguito, una de les bandes de Bunyola més festives, populars i guardonades de l'actual escena musical balear. La seva cançó conjunta es diu El Goig i és una oda a la xafarderia, des d'una perspectiva absolutament irònica i humorística. És aquesta necessitat antropològica i social dels humans de fer el safareig.

El Goig, aquesta és la cançó que comparteixen junts Humbert Suasi i Joan Muntaner. Seguim endavant a través d'estrenes, amb més històries noves, i ara mateix anem a compartir la nova de la jove cantant i compositora de Melbourne, d'Austràlia, Lara Buchanan. És la cançó Only Once. Bé, és un tema que reflexiona sobre el final d'una relació sentimental. Only Once, la nova de Lara Buchanan.

La cançó de Lara Buchanan, Only Once, aquesta cantant i compositora que ens arriba des d'Austràlia, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Dues de les artistes més destacades i representatives de la nova escena de pop electrònic i urbà a Catalunya arriben just ara mateix. Per una banda, la Julieta, nascuda a Barcelona i que s'ha consolidat com una de les grans icones del pop català actual. I per l'altra, Wineta, també és una de les veus emergents més trencadores i experimentals del gènere. I totes dues comparteixen una cançó que es diu Bota, Bota.

Bota, bota, aquesta és la nova cançó que comparteixen juntes Wineta i Julieta. Seguim endavant amb més històries noves. En aquest cas anem fins a Londres, a Gran Bretanya. És considerada una de les noves grans revelacions del pop britànic. Es diu Meg i aquesta és la seva cançó, Expensive Tastes.

És la nova cançó de Make, aquesta es diu Expensive Taste i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya amb Sergi Andrades, que és un productor musical, compositor, dissenyador de so i originari de Vidreres, a Girona. Després de donar-se a conèixer en diversos projectes, ens arriba amb la seva cançó Les formes que fan els núvols, amb la recerca de la calma i la contemplació com a protagonistes. Sergi Andrades.

endavant, no sé com ho faig, no vull ser el millor. Estic molt cansat, no sé si sóc prou, no sé si us agrada el que faig, no sé si sóc prou.

Les formes que fan els núvols. Aquesta és la nova cançó de Sergi Andrades, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes, que ja posa el seu punt i final i ho fa amb Tones and I, nom artístic de Toni Watson. És una cantant, compositora i productora d'Austràlia i que va assolir la fama mundial l'any 2019 gràcies al seu viral tema Dance Monkey, que va batre rècords absoluts a les llistes d'èxits de més de 30 països. Ara es presenta la seva nova cançó, que es diu Home to Me, que gira al voltant de la nostàlgia, de la distància i la necessitat de trobar algú que representi el concepte de llar. Per tant, Home to Me posarà el punt i final a aquestes estrenes amb Tones and I. Així doncs, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 20 anys del Víctimes al telèfon.
3: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
4: És el forn de pa, això, oi?
5: Sí.
4: Una pregunta.
5: Sí.
4: Ja teniu ja dònuts?
5: No.
4: La gent que hi diu?
5: No, no diu res.
4: Però la gent que
5: no,
4: és consumidora...
5: Diuen, no, sí. No, no n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale. Ja està.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
5: Per què ho pregunteu, tot això?
4: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
5: 30 i pico.
4: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
5: No.
4: Doncs ja està, és un tema històric.
5: Sí.
3: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols. Sí.

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
3: Sí.
2: Per quin diari comencem?
3: Per quin diari vols que comenci?
2: Doncs pel 20 minuts.
3: No.
2: I doncs per què m'ho preguntes, si fas el que vols?
3: Mira, avui començaré, atenció, i ho diré clar, d'una notícia que ens arriba gràcies als companys de Ràdio Berga. Atenció a aquest titular que hem trobat a la web de Ràdio Berga. Una immobiliària de Berga rebaixarà 1.000 euros cada dia del preu d'un pis fins que el vengui.
2: Ah, està bé, això.
3: Cada dia, 1.000 euros menys.
2: No saben com empescar-se-les per vendre pisos, ja.
3: Aviam, és una campanya que començarà el proper 1 de juliol per part d'una immobiliària, però clar, el preu de sortida són 150.000 euros. I cada dia que vagi passant a partir del dia 1 de juliol, aquest preu del pis s'anirà rebaixant 1.000 euros.
2: Està molt bé.
3: I per exemple,
2: no sé, el preu inicial?
3: El dia 3 de juliol ja valdrà 148.000 euros. El preu inicial, 150.000, L'endemà, si no hi ha sortit cap comprador, en costarà 149.000. O per exemple, el dia 14 de setembre, el preu del pis s'hauria rebaixat ja fins a la meitat. Això vol dir fins als 75.000 euros. I si anem més enllà, el 3 de novembre valdria 25.000 euros. Què et sembla?
2: Doncs està molt bé, és una bona... Trobo que és una bona idea.
3: Però vols més, encara, en cas que no surti cap comprador, el pis arribaria al preu mínim de 1.000 euros el 27 de novembre.
2: 1.000 euros.
3: 1.000 euros.
2: Imagines un pis per 1.000 euros.
3: Home, jo crec que no hi arribarem, eh?
2: No, ni molt més.
3: Anem a trucar aquesta immobiliària, aviam si ens poden dir alguna cosa més.
2: Sí.
3: Perquè, clar, suposo que serà el comprador més hàbil que aconseguirà el pis al millor preu.
2: Hem de dir que 150.000 euros és molt, de moment.
3: El pis aquest està ubicat a la zona del Pla de l'Alemany, de Berga, al sector de l'antiga caserna. Un agudíssim.
2: Sí.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, et truco perquè volia informació. Mira, del tema aquest del pis, que rebaixareu 1.000 euros cada dia,
4: Això
3: com anirà?
4: Com anirà?
3: Sí.
4: Doncs, bueno, a veure... El pis es pot visitar ja.
3: Sí.
4: Qui vulgui anar-lo a visitar, es pot visitar.
3: Em pots dir les,

0: característiques més o menys al pis?
1: Bueno, és un apartament d'uns...
0: Un apartament?
1: Sí, és un apartament de dues habitacions.
0: Dues habitacions?
1: De dues habitacions, sí.
0: Ah.
1: Té, bueno, una cuineta, el que és el menjador, bueno, té un menjador grandet,
0: sí,
1: el bany i dues habitacions amb armaris encastats i això.
0: Li dona el sol tot el dia?
1: Tot el dia no ho sé, però dona el sol. Tot el dia.
0: Matí,
1: no.
0: Tarda?
1: Bueno, dona el matí i a la tarda per l'altre cantó.
2: Quines són les vistes? Ja,
1: i
2: les...
1: Si no, la qüestió és anar-lo a veure.
0: Sí, no? Les vistes on donen això?
1: Això és allà al Pla de l'Alemany, al camp de futbol.
0: Vale, però té bones vistes.
2: Pots veure el partit.
1: Però,
0: Dona la muntanya,
1: hi ha diferents torres.
0: Sí, però no hi ha un edifici, eh? Endavant, que el tapi, que tapi la muntanya.
1: Bueno, a veure, hi ha un edifici entremig.
2: Mm.
1: O sigui, aquesta no és l'última torre, hi ha quatre torres, és la tercera.
0: Quatre torres, vale.
2: Ah, sí. Està bé.
0: Vale.
1: És la tercera torre, està entremig de dues torres.
0: Pàrquing?
1: Pàrquing també, el que no, està, no sé si està inclòs el preu, ja te l'hauria de demanar.
2: Mm.
0: Vale.
1: O sigui, pàrquing en té. El que no sé si va a part de la subhasta, uh-huh, segurament que sí, que anirà a part de la subhasta, llavors, doncs, perquè la subhasta és al pis només.
0: Vale, i una cosa, i això com va? Per exemple, això comença, crec, el 1 de juliol.
1: Uh-huh.
0: A partir d'aquell dia, crec que el preu de sortida...
1: El preu de sortida és 150.000.
0: Correcte. Uh-huh. Llavors, okay, cada dia...
1: Cada bueno, dia va baixant 1.000 euros.
0: 1.000 euros.
1: Llavors,
0: però qui se'l vol quedar el primer dia se'l podrà quedar.
1: Qui arribi el primer se'l quedarà.
0: Qui arribi el primer... I com es farà això?
1: Home, a veure, tu, per exemple, tu dius, mira, a mi m'interessa, jo vaig a veure el pis,
0: sí,
1: i penso que 100.000 euros està bé.
0: 100.000 euros, sí.
1: Posem 100.000 euros.
0: Doncs, 100.000 euros quan... són 16 milions en les antigues pessetes.
1: Sí.
0: O sigui, sí, que sí, aquest pis nou l'esteu venent per 25 milions.
1: Sí.
2: Mm.
1: Sí, sí, per 150.000.
2: Bé, no és tan car, no és tan car.
1: Llavors agafes i el dia que, per exemple, tu diguis, doncs mira, com que ara està a 15 milions, a 16, com vulguis,
0: sí,
1: ara ja m'interessa perquè penso que està bé, doncs vens a les 9 i mitja a l'oficina i dones una paga i senyal.
0: Vale.
1: I el primer que arribi, per exemple, si ha vingut algú al dia...
2: Això és com les cues de l'Imserso,
1: que
2: fan cues a...
0: Sí, el primer s'ho queda.
2: A les agències de
1: viatges. El primer que doni paga i senyal se'l queda.
0: I només hi ha un pis.
1: Només hi ha un pis.
0: Només,
1: home,
0: eh?
1: A veure, si la cosa... Ara només hi ha un pis. Si la cosa funcionés i això, no dic que facin una altra promoció, però no ho crec.
0: No ho creus.
1: S'ha fet aquesta promoció amb aquest pis per incitar la gent, doncs, a veure, doncs, per donar facilitats també amb la compra, no? I llavors, doncs, a veure, amb aquest pis de moment, ho han fet amb aquest pis, no se sap si es faran més o no. Ja, bueno, no sé si funciona la cosa o això, on tenen més, no ho sé de moment.
0: Val, perfecte.
1: Aquí, tal com està, la gent el que està fent ara és venir a visitar el pis.
0: Sí.
1: Tenim varia gent que ja ha vingut a visitar el pis. Llavors, tu ja tens clar si t'agrada o no t'agrada.
0: Vale, i a partir d'aquí, doncs, és la llei del més ràpid.
1: Clar, o sigui, si tu penses que compraries per 10 milions i un altre pensat perquè per 12, doncs t'has quedat sense pis.
0: Clar. Ja,
1: si
0: clar,
1: és al revés, doncs mira, el mejor postor.
0: Bueno, és com una mena de subhasta, veig.
1: És una subhasta, sí.
0: Bé, escolta una cosa, mira, ho parlo amb la dona...
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, perquè ella té la feina aquí a Puig-reig i per sí, això s'han buscat la zona del Berguedà.
1: Uh-huh.
0: Molt bé, gràcies. Anem fins al 20 minuts i atenció al reportatge que ha publicat avui divendres a aquest diari. Les mejores i les peores playas d'Espanya.
2: Sí.
0: S'ha fet un estudi, de fet ja l'esperàvem, de gent que té poca feina, del rànquing de quines són les millors i les pitjors platges a l'estat espanyol.
2: Sí.
0: Segons aquesta enquesta, la costa espanyola és la millor del continent, segons els europeus.
2: La millor del continent. Home, està molt bé, les platges espanyoles.
0: Aviam. No sé què dir-te, eh?
2: Està molt bé, les catalanes, estan molt bé, les espanyoles també.
0: Anem per parts. Els turistes europeus... valoren com les millors platges les de les Illes Canàries.
2: Clar, i tant.
0: I Balears.
2: Mm,
0: sí, aquestes les millors. Però, en canvi, els espanyols prefereixen les de Cantàbria i Astúries.
2: Cantàbria i Astúries.
0: I tant europeus com espanyols han valorat que les pitjors platges es troben a la Comunitat Valenciana.
2: En això hi podem estar d'acord.
0: Les pitjors.
2: En concret a Benidorm.
0: Què has dit tu?
2: Benidorm.
0: On trucarem ara?
2: A Benidorm.
0: Anem a trucar a l'oficina de turisme i ens farem passar per un turista que dirà que és horrorós les platges que tenen.
2: Mm.
3: ¿Lamento?
0: Hola, buenos días.
3: Buenos días.
0: ¿Qué tal, cómo vamos?
3: Bien.
0: Bien.
3: Aquí estamos.
2: Tirando.
0: Tirando, ¿no?
3: Sí.
0: Te llamo de Barcelona.
3: Sí, dime.
0: Una pregunta. ¿Hay alguien que pueda hablar de playas?
3: Con playas, claro.
0: Sí, con playas.
3: Oh,
0: una cosa. Dime. ¿Tú crees que es bonita la playa de Benidorm?
3: Sí, yo creo que es bonita.
0: Sí, dime la verdad, ¿eh?
3: Bueno, a ver, yo soy de Málaga.
2: Sí. Claro.
3: Sí, entonces a mí
0: ¿sabes
3: me
0: qué pasa?
3: Allí,
0: te llamo de Radio Badalona, ¿vale?
3: Sí.
0: Y hoy hay un ranking en el periódico que pone las peores y las mejores playas de España.
3: Sí.
0: Y pone la Comunidad Valenciana como la peor situada. Y yo siempre pienso que Benidorm son horrorosas las playas.
3: Mi hermana, aquí siempre está la playa. Siempre ha tenido el premio de la mejor.
0: Ya, pero las visas que hay con los edificios.
3: Ah, bueno, eso ya.
2: No,
3: esa
2: no es
3: parte, pero yo qué sé qué decir.
0: Parece Manhattan.
3: Feas no son, ¿eh?
0: ¿El qué?
3: Que feas no son.
0: Pero los edificios sí.
3: Bueno.
0: Aquello que, bueno,
3: a ver,
0: de 40 plantas que hay.
3: Ay, pues es un Nueva York en pequeño, está bonito.
2: Sí, igual, igual.
0: Sí, igual, sí, sí.
3: No,
0: igual.
3: No.
0: Bueno.
3: Es como Nueva York, ¿no?
2: Sí.
3: En pequeño.
0: ¿Tú crees que es igual?
3: A ver, tiene la fama, mucha gente dice eso, que Benidorm se parece ya a Nueva York en pequeño.
2: Sí.
3: Por
2: sí.
3: los edificios tan altos, por supuesto.
2: Mm.
3: Pero vamos, que está muy bonito.
2: Eso lo dice el alcalde, ¿no?
3: A mí sí me
2: Nueva
3: gusta,
2: York en,
3: no sé
2: en pequeño.
3: Benidorm.
0: Ya. ¿Sabes qué me pasa a mí?
3: Dime.
0: Que lo veo muy artificial.
3: Artificial.
2: Mm.
3: Pues no sé, eso es ya la opinión de cada uno, ¿no?
2: Muy bien. ¿Ens passen platges o seguim patant la xerradeta?
0: Bueno, ¿hay alguien de playas?
3: Venga, claro, por supuesto, yo te paso a playas.
0: ¿Cómo te llamas?
3: Yo me llamo Meli.
0: ¿Meli? ¿De dónde viene Meli?
2: De Melilla.
3: De Amelia.
2: Ah, de Amelia.
0: Ah, de Amelia.
3: Amelia.
2: Como el mono de Marcos, ¿no?
0: Como el mono de Marcos.
3: ¿Verdad que sí? Bueno, ese era Amelio.
0: Amelio y tú. Amelio y tú.
3: Pero el Amelio iba con el Marco. Conmigo no.
0: Bueno, pero qué bonito que era, ¿eh?
3: Sí, ¿no?
0: El mono.
3: Claro que sí. Venga, pues te pasa.
0: Vale, vale, venga. Adiós.
3: Venga, adiós, buenos días.
2: Adiós, adiós. Tot i que els hi fas perdre la paciència, la gent aguanta amb amabilitat, eh?
0: Home.
2: Té mèrit, això, eh?
0: Té mèrit. Playas, eh?
2: Li han de posar el sou, aquesta, a la Meli.
0: Benidorm.
2: Contra Benidorm.
0: Hola, buenos días.
2: Quines ganes de treballar.
0: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona. Mira, una pregunta. Mira, hoy sale un ranking de las mejores y las peores playas de España en el diario 20 Minutos y sale las peores situadas las de la Comunidad Valenciana.
4: Sí.
0: ¿Esto desde Benidorm, cómo lo veis?
4: Espérate, que te paso con la gente de playa.
2: Vale. Quin espessó que porta, eh? Quin espessó.
0: Espera, espera.
4: Uy,
2: ¡huelga! Uy, uy, uy.
4: Ah. Hola.
0: Hola, buenos días.
2: Ahora, por fin.
0: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona.
4: Sí.
0: Mira, una pregunta.
4: Sí.
0: Hoy en el 20 Minutos sale un ranking de las mejores y las peores playas de España.
4: Sí.
0: Y sale las de la Comunidad Valenciana,
4: sí.
0: Sobre todo Benidorm, como las peores de España.
4: Mm.
0: ¿Vosotros habéis hecho algún comunicado sobre esto?
4: No.
0: No.
4: Que las playas de Benidorm no son las peores de España. Las playas
0: bueno,
4: de Benidorm
0: a ver, te explico. Según el ranking que han hecho a 3.500 turistas.
4: Sí, ¿y quién ha hecho ese ranking? ¿Quién ha editado eso? ¿Quién ha publicado eso?
0: Pues mira, el estudio Coronita Save the Beach.
4: ¿Y eso qué es?
0: Yo creo que debe ser, supongo, de la cerveza Coronita.
2: Sí. Save the Beach, salva
0: sí,
2: la
0: sí.
2: playa.
0: Salva la playa. Coronita Save the Beach.
4: Bueno, pero eso
0: la
4: es...
0: gente
4: sí.
0: enviaba sí. fotos de las playas que supongo que son las mejores y las peores playas.
4: Ya.
0: ¿Sí? Y Coronita
4: sí.
0: se comprometía a mejorar la peor situada.
4: Ah, ¿y se ha comprometido a mejorar
0: no,
4: la
0: peor? No, porque una de las peores del ranking son las de la Comunidad Valenciana.
2: Y estamos llamando a todas las
0: y estamos llamando para saber la opinión un poco.
4: Vale.
2: Pero si estás enfadada, colgamos, ¿eh?
4: No estoy enfadada.
0: Vale.
4: En absoluto, dile que no estoy enfadada.
0: Vale, vale. No estás enfadada, ¿eh?
4: No.
0: Bueno, pero tú cómo me puedes vender la...
4: No, yo no te puedo vender la playa. Tienes que hablar con el departamento de prensa.
0: Vale, vale.
4: Lo que pasa es que sí es cierto que personalmente me parece... O sea, alguien ha dicho que... Bueno, es que el decir es tan fácil, ¿sabes? pero que tienes que hablar con el departamento de prensa.
0: Vale, pero yo solo te transmito lo que sale en la prensa, ¿eh? O sea, vale. Yo no me invento nada ni...
4: No, si yo no lo estoy diciendo.
0: Entre tú y yo, que me es igual que sea la Comunidad Valenciana como que
4: ya,
0: sea
4: ya, si lo entiendo,
0: Murcia.
4: Lo entiendo perfectamente. Pero tienes que dirigirte, todo se canaliza a través de prensa.
0: Vale, vale, perfecto. Venga,
4: entonces
0: gracias.
4: Tienes que comentárselo a ellos, pues ya y llamo... ellos ya desviarán, ¿vale?
0: Vale, perfecto, gracias.
4: Muy bien, hasta luego.
2: Adiós, hasta luego. No le agrada gaire.
0: S'ha enfadat.
2: No li agrada gens la notícia aquesta, eh?
0: Però jo considero que és horrorós, les platges de Benidorm. Horrorós.
2: Bé, bé, a veure.
0: Diario Què. El Què. Sí. El gratuït, eh? El calamar gigante...
2: Oh, oh.
0: Existe aunque nunca lo hayas visto. Diu, segons el Què, que pot arribar als 22 metres a longitud.
2: Oi, oi, oi, oi.
0: A veure, jo trobo, aviam.
2: 22 metres a longitud.
0: Jo vaig a la platja de Badalona. I de cop i volta...
2: Apareix un calamar gegant. I penses, quina medusa.
0: Surt un calamar de 22 metres. I bé, jo ja mai més m'hi banyo.
2: No, no, està clar.
0: Això sí, bones notícies. Diu que es pot amagar a 4.000 metres de profunditat.
2: Ah.
0: És intel·ligent i adaptable. Diu, sí. Y este monstruo marino es objeto de misterios desde hace siglos.
2: Mm.
0: Què et sembla?
2: Doncs em sembla que al Kiel els hi faltava un espai, no?
0: Home, tu te'n recordes quan Julio Verne va imaginar aquell calamar gegant a 20.000 leguas, sí, de viaje submarino?
2: Sí, sí, però veig que és real.
0: Sí, sí, què et sembla això?
2: Això dic, em sembla que el quedi, falta un espai aquí, i hem decidit inventar-se això, que ho podria haver inventat l'home llop.
0: Espera't, que avui descobrirem una cosa encara més gran. Resulta que he trobat que Astúries, per això deia que anirem fins a Astúries, un poble que es diu Luarca,
2: sí,
0: hi ha el Museu de Calamares Gigantes del Museu.
2: És real que existeix un museu d'això? Museu de Calamares Gigantes?
0: A mi m'agrada la salsa.
2: I al costat que hi ha el restaurant, no?
0: Sí. Anem a trucar?
2: Sí, sisplau. Truquem a...
0: Home, els congelats i les sirenes estan boníssims, eh?
2: Sí, però aquí parlem de calamars...
0: Hi ha uns calamars a la romana a 4 euros boníssims.
2: Sí, sí. La sirena, que recordem, no paga ni un euro.
0: No.
2: Tot i la publicitat que els hi fem.
0: Anem a trucar a l'Ajuntament, perquè, clar, viva sobtat...
5: Buenos días. Ha llamado al Ayuntamiento de Valdés. Si conoce la extensión...
0: Sí, Valdés és Luarca, es veu, eh?
5: Sí. El número de la extensión. Mm. Si no, espero un moment.
0: Espero, espero.
5: Entenderemos. Gracias.
0: Truquem a Astúries, pàtria querida.
2: Sí.
0: Preciós.
2: I què demanaràs, el telèfon del museu?
0: Clar, de la Casa del Mar. Mira, avui tenim una sort amb el telèfon.
2: Què ha passat, ara? Casa del Mar, es diu.
0: Jo crec que estem a punt de cansar en la línia.
2: Potser a Telefònica ens el donen directament, no?
0: Jo crec que demà està en la línia telefònica.
2: Home,
0: és
2: que n'esperin a demà, almenys.
0: Sí.
2: Després ja que ens tallin el que vulguin.
0: Bé, escolta, encara m'he quedat més estonat amb l'altra cosa que et diré ara mateix.
2: Ah, aquí hi ha més informació encara.
0: Segons aquesta notícia del Què, aquests calamars gegants tenen un pene de 90 centímetres. Bon Hola, buenos días. Hola.
5: Dígame.
0: Hola, mira, una pregunta. Quiero el teléfono de la Casa del Mar. No sé si me puedes ayudar. El Museo de Calamares.
5: No, eso no tiene nada que ver con la Casa del Mar, es una cosa distinta.
0: Ah, no tiene que ver con la Casa del Mar. Es que el periódico no pone Casa del Mar, Museo de Calamares Gigantes del Mundo. No. Pues quiero el de los calamares.
2: Gigantes. El de los penes gigantes.
5: Le voy a dar dos números, vale, que es lo que tengo yo aquí, a ver si hay
0: perfecto
5: funciona alguno.
0: Dígame.
5: 985.
0: Sí, perfecto. Muy bien, gracias.
5: No hay de qué.
0: Adéu, adéu.
2: Hasta luego, hasta luego.
0: Anem a trucar ràpidament.
2: Sí.
0: Jo m'he quedat amb aquest, amb aquesta dada, eh?
2: Un penis de 90 centímetres,
0: sí,
2: clar.
0: Sí, sí. Diu, se reproduce mediante un sistema de pulverización del esperma, que quema la piel.
2: Bueno, quema la piel y... Si
0: es de... Bé, és igual.
2: Si és d'aquestes dimensions.
0: Va, hola, buenos días.
5: Sí.
0: Hola, ¿es el museo?
5: Sí, dígame.
0: Del calamar. Hola, mira, perdona que te moleste.
5: Hola.
0: Te llamo de Radio Badalona, la más mona en Cataluña.
5: Sí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañanita?
5: Bien.
0: Bien. ¿Quién es usted?
5: Yo soy Loli.
0: Loli.
2: Loli, Times Goes By con Loli.
0: ¿Que es la directora del museo?
5: No, no.
0: No.
5: ¿Con quién te interesaba hablar?
0: Mira, quería hablar si es verdad que existe un calamar de 22 metros de longitud.
2: Mm.
5: Sí. Te voy a dar el número del presidente...
0: ¿De los calamares?
5: Sí. Es un móvil, mira. Es el 689...
0: ¿Mm?
5: 57.
0: Ya lo tengo este. ¿Cómo se llama la persona?
5: Luis.
0: Luis, ¿eh?
5: Si no te lo coge, insístelo, porque a lo mejor...
0: Loli, ¿no te da miedo estar al lado de los calamares?
5: No, tienes que venir a conocerlos.
0: Ya, pero...
5: Es impresionante, sí.
0: Y te voy a hacer una pregunta un poco indiscreta.
5: Dime.
0: ¿Es verdad que tienen penes en 90 centímetros?
5: Pregúntaselo a él.
0: A él,
2: Muy bien.
5: Mejor, pero sí, sí lo tiene.
2: Él es
0: vale,
2: el que
0: sí,
2: examen,
0: lo tiene.
2: Vale,
0: gracias.
5: Adiós.
2: El Luis es el que examina los penes, ¿eh? Luis es el especialista en los penes de calamares.
0: Sí. Va...
2: Porta el metro a sobre i va calculant.
0: Va, prou, prou.
2: Va calculant.
0: Prou que tenim un minut. Ui, el tens connectat.
6: Inténtelo de nuevo.
2: Això demà,
0: Jo et prometo que demà, darrer dia, tindrem el director del museu...
2: Parlant dels penis dels calamars.
0: De Què et sembla per acabar? Jo crec que és un tema...
2: És un tema que està molt bé.
0: Està molt bé, no?
2: Està molt bé, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, un tema que està força bé. Bé, escolta, marxo.
2: Sí, acabem.
0: Marxo amb un titular només, eh? Atenció si us agrada la salsa de curri, perquè a Anglaterra una dona ha trobat una rata morta en un pot de salsa de curri. Hi havia tota la rata dins. Sort que aquí la salsa de curri no és gaire... No? Bé, no és una salsa gaire habitual.
2: Bé, sí, els restaurants xinesos, sí.
0: Sí.
2: I cada vegada més habitual, eh?
0: Sí, sí. Bé, escolta, marxo.
2: Molt bé, Carles.
0: Demà, darrer espai, eh? No s'ho perdeu, que serà això, bé... L'apoteosi.
2: L'apoteosi.
0: Últim dia, eh? Apa, últim dia, demà, dia, sí, en directe.
2: Sí, queda clar.
0: Aquí, eh?
2: No serà gravat, sempre és en directe.
0: Però aquí, dic.
2: Aquí.
0: No un altre lloc, sinó aquí.
2: Aquí.
0: Entre la Tropical i una nova que hi ha.
2: 94.4.
0: Vinga.
2: Apa.
0: Sí.
2: Què és això?
0: L'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Apa, fins demà.
2: Adéu, adéu.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: I diga...
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
8: Ràdio Zeta.
9: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
9: No, no, de Badalona.
10: És la ràdio de Badalona.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
12: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
0: No, no.
12: ¿Ha realizado...
0: Disculpe. No. Que no.
12: Disculpe, no le he entendido.
0: A ver, ayuda, ayuda.
12: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
0: Ay, por favor.
2: ¿Quién nivel de radio?
0: ¡Operador!
2: ¿Quién nivel de radio?
12: Disculpe por la confusión.
0: Sí.
12: Gracias.
13: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Bé,
1: doncs
2: la,
1: això ja...
2: Home, la Conxi de Cazalilla.
1: M'enduc el casset a casa.
2: Porta't el casset i tota la resta de cassets.
1: Sí, sí, aquí... Pff.
2: Perquè tens cassets per donar per vendre a tots els moments.
1: Sort que he trucat a Mudances Badalona, que venen ara a les 12 a buscar-ho.
2: Amb la furgoneta, amb la furgoneta.
1: Sí, una grua fins aquí i s'emporta tot això. La meitat va a l'abocador, ja ho dic ara, eh? L'abocador de pubar.
2: Sí, no? Perquè casset teva no tens ni per reproduir cassets.
1: Què va?
2: Què va? Ho hem de...
1: Però si és cassets... Qui té cassets a casa?
2: Ho hem de llençar, ho hem de llençar.
1: Qui té cassets?
2: No ho sé.
1: No ho sé. Per cert, avui comencem com cada dia amb una notícia. Avui, per ser el darrer dia, no serà menys. M'ha sobtat una que apareix avui al diari 20 Minutos. Diu, condemnada por rayar el parqué con los tacones.
2: I l'han condemnat per això?
1: Resulta que una dona es veu que es va comprar unes sabates, unes sabates noves, i va començar a caminar per la casa sentimental de la seva parella.
2: Mm.
1: Doncs l'home la va denunciar perquè li va ratllar tot el parquet.
2: Perquè ella ho va fer a propòsit.
1: Resulta que els tacons no portaven la corresponent tapa protectora.
2: Va posar-se a ballar a sevillanes.
1: Doncs ara haurà de pagar 900 euros.
2: 900 euros?
1: 900 euros per ratllar el parquet. El parquet. El parquet.
2: És més car el parquet, eh?
1: Bé, jo crec que 900 euros és el que ha estimat el jutge. És que tot això ha anat a l'audiència i tot, eh? Bé, tot plegat ha passat a Múrcia.
2: Com ha d'anar bé la justícia?
1: Sí, sí, a Múrcia.
2: Si perd el temps amb això.
1: L'Audiència Provincial de Múrcia. Així comencem avui, què et sembla?
2: Bé.
1: Avui no sé què passarà en aquest darrer espai, però d'entrada ja avanço que sortejarem el telèfon.
2: Sortegem el telèfon, eh? Un telèfon que ja avancem que no serveix per res.
1: No, però si alguna persona el vol...
2: Que només funciona des d'aquest estudi. A casa vostra no funcionarà.
1: Home, té dues línies.
2: El tens atrotinat.
1: Però té dues línies, aquest telèfon.
2: Trencat per tot arreu.
1: Qui té a casa seva dues línies telefòniques?
2: Ningú.
1: Poca gent.
2: I a més, el sortejarem a una signatura especial de Carles Carvajal.
1: Ah, no? L'he de signar?
2: Sí,
1: bé.
2: Com una estrella.
1: Bé, si vols comencem en aquest especial, que avui no sé què passarà, darrer víctimes al telèfon de la història.
2: De la història. Darrer víctimes al telèfon, sí. Una secció que va començar com una ximpleria.
1: Sí.
2: Com una ximpleria absoluta.
1: Fa
2: I escolta,
1: anys.
2: A poc a poc has anat fent carrera, durava 10 minuts, sí. Dura mitja hora, tant, es repeteix al vespre...
1: Sí, però ara s'ha acabat tot.
2: Ara que, començaves a créixer, ara s'ha acabat tot.
1: Avui vull proposar als oients, ja que és el darrer dia de la història, que truquin, o bé, que ens critiquin a nosaltres mateixos, o bé que recordin algun moment d'aquests 3 anys d'història del Víctimes al telèfon.
2: Escolta, i com sortejaràs el telèfon?
1: Doncs entre totes les trucades.
2: Entre la gent que truqui. Recordem el telèfon 933954004, 933954004. Volem que ens truqueu, sabeu que en aquesta mitja hora teniu línia directa amb l'estudi 1, per tant, entreu directament al directe.
1: I avui, que és el darrer de la història, personalment ens faria molta il·lusió que la gent que ens ha suportat, perquè, clar, una altra cosa no, però suportar-nos durant cada dia ja té mèrit, eh? Durant 3 anys, cada dia, ja té mèrit. Doncs avui, home, volem que la gent ens truqui i que s'acomiadi de nosaltres.
2: És més, ens agradaria que ens truqués algú de l'Ajuntament, que sabem que ens escolten. Doncs que algú de l'Ajuntament truqui, no?
1: Sí,
2: 3395 40 04, que el telèfon del directe.
1: O de la comissaria dels Mossos, que també ens escolten.
2: També ens escolten des del mercat.
1: De l'Hospital Municipal, del Cementiri Municipal de Can Ruti, del Centre Cívic de Sant Roc, que sé que la conserja ens escolta cada dia.
2: Sí.
1: Tu, reina, la que estàs allà a la taula del Centre Cívic de Sant Roc, truca al telèfon. Quin telèfon és?
2: 933-95-4004. Entre la gent que truqui sortegem aquest telèfon que no val ni un euro.
1: Bé. Escolta una cosa, tu recordaràs que ahir, dilluns, vam comentar un gran tema, que era el Museu del Calamar Gegant del Món.
2: Sí.
1: Un museu que es troba, en aquest cas, a Astúria, amb una població que es diu Luarca.
2: Mm-hmm.
1: Ahir vam trucar, no vam poder contactar amb el director, però avui sí que ho farem.
2: Sí, doncs truquem, no?
1: Anem a trucar.
2: Ara potser la gent que truqui veu que estem comunicant, és perquè estem trucant,
1: El diari que deia que el calamar gegant existeix encara que mai ningú l'ha vist.
2: Estem trucant a aquest museu. Recordem que era un calamar que tenia un penis de 90 centímetres.
1: Sí, anem a trucar a Astúries. Aviam si ens agafa el telèfon el director del museu, que de fet ens van donar ahir el telèfon, la Loli.
2: Sí, la Loli.
3: Hola.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
1: Ui, que parla català.
3: No, yo no, pero usted me habla catalán y yo tengo que hablar. Y como el gallego se parece mucho al catalán, a veces uno se confunde.
2: No es asturiano.
1: Ya, pero no es Asturias. No es Asturias. He llamado al Museo de Calamares Gigantes del Mundo.
3: Sí, señor.
1: Es
3: ahí
1: aquí.
3: Estamos. Ahí estoy yo plantado esperando, como no, que me vengan a hacer la compra diaria.
2: ¿Cómo la compra?
1: La compra.
3: Sí, porque aquí en el museo vienen a ver y a ver y a observar lo que hay para luego ir a comprar a los grandes mercados. Y esto es lo que he visto en el museo, esto es lo que yo quiero.
2: Bueno, ya, para hacer una zarzuela, ¿no?
3: Lo que hago es orientarlos.
1: Está luego la pinzona. Una cosa, ¿usted es el director?
3: Soy director interino. Por vacaciones no está el señor Ribeiro.
1: ¿Y cómo se llama?
3: Pedro Soriano.
2: ¿Cómo Pedro Soriano?
1: A veure,
2: la veu del mar i dels calamars.
1: Una cosa, vostè és Pere Soriano?
3: Sí, senyor.
1: I què fot, perdó, director del Museu del Calamar?
3: Le estoy diciendo que por problemas de vacaciones, sí. Yo como conozco mucho ese terreno de aquí arriba, porque he convivido muchos años, pues dicen, mira, aprovecha las vacaciones y ven a trabajar un poquito por aquí.
1: Clar. No puc creure això.
3: I sentado en una mesa i allí tranquil·lamente, pues, solamente orientar.
1: Tenim una notícia ara mateix, que és que un badaloní és el director interí del Museu de Calamares Gigantes del Mundo.
2: Sí.
3: Interino.
1: Sí. Una cosa, ¿cómo son estos calamares?
3: Bueno, estos calamares, la calamar es un animal que crece, reproduce, pero los animales, el calamar concretamente, este crutáceo, el más grande que se puede encontrar pescado con machaba, es de 2 kilos o 1,5 kilos.
2: Mira cómo ensayo.
3: Esto es lo más grande que hay.
1: 2 kilos y 1,5 kilos?
3: 2 kilos y 1,5 kilos.
1: Ya. Y una cosa, ¿y el tipo de calamares que podemos encontrar en el museo?
3: Bueno, el calamar es un animal que, digamos, que ya sabes que se tiene que pescar en profundidad de noche. Es un animal único.
1: Uy,
2: ¿qué le pasa?
3: Es un animal único que se cría muy en profundidad. Y entonces se tiene que ir con la encendida a buscarlo por la noche. Y naturalmente no ha hecho mucha variación.
1: Sí.
3: La variación está en el servicio.
1: Sí.
2: I senyor Veu del Mar, ¿és veritat que tenen un penis de 90 centímetres? ¿Ho puc comprovar vostè?
3: Bueno, yo no lo he podido comprobar. Nomás lo he podido leer.
2: Leer.
1: ¿Pero l'ha visto o no l'ha visto?
2: No ha tocat,
3: ¿eh? No l'he visto, pero tengo mis dudas, ¿no? Pero vaya, vamos a dejarlo que sea así. Yo lo que prefiero es el calamar a la plancha con buenos ingredientes de perejil y ajo.
1: Sí.
3: Y rechazo un poco el calamar a la romana.
1: El calamar a la romana no le gusta.
2: No le gusta.
1: No le gusta.
3: Porque con esto de la harina esto ya no va muy bien. Es una gente joven.
1: Y una pregunta importante. ¿Calamar a la romana congelado o sin congelar?
3: Yo tengo que recomendar siempre sin congelar.
2: Sin congelar.
3: Porque naturalmente calamar congelado se nota mucho y a la hora de masticar. Y el que no tiene la dentadura bien, lo pasa un poco mal.
1: Ya. Yo tengo una pregunta, señor Soriano.
3: Dígame usted.
1: ¿Dónde treu el temps? Porque está a Radio Badalona, está al Badalona, está con Loni Cañadas, está con las actuaciones Ecos del Rocío. ¿Dónde treu el temps usted? Hasta ahora al Museo del Calamar.
3: Bueno, ahora aquí hay una cosa muy concreta. En la radio Ciudad de Badalona, dentro de mi espacio, estoy de vacaciones.
2: Ah, está de vacaciones.
3: Sí, estoy de vacaciones ya. Ya he empezado vacaciones.
1: Y por eso puede ser director del museo.
3: Usted dice, el teatro que está diciendo está en estos momentos renovándolo totalmente.
1: Al Blas Infante.
3: Están haciéndolo nuevo. Y el fútbol está en su lugar de descanso también.
1: Ah, por eso. Ahora ya sé para qué está de director del museo.
3: Y además yo, como mi mujer, que en paz descanse, era de allí arriba, de Tocando a Galicia, a Orense, Tocando a Orense. Yo me pasaba muchos pisos presentando festivales yo allí, ya me decían el locutor gallego.
2: Claro, señor Soriano, ya grandes artistas, ¿oye, aquí dalt?
3: Allí arriba hay muy grandes artistas, sobre todo cuando vienen de
2: Cañita Brava, por ejemplo.
3: Entre otros muchos. No, y además tengo mucha gente de Asturias que viene por aquí.
2: Claro.
3: Y luego aprovechan la ocasión para ir a dar a 2 ríos grandes que hay aquí. Digo ríos, que son lagos. El lago Sanabria y el lago de Tuya.
2: Sí, muy bonito.
1: Sí, muy bonito.
3: Y allí, pues, uno se recrea viendo los peces, pero...
1: Y los calamares.
3: Más que nada truchas.
1: Muy bien, pues, Pere Soriano, director del Museo de Calamares Gigantes del Mundo de Asturias.
3: Interino. Porque volveré aquí abajo.
1: Muy bien, gracias.
3: A ti.
1: Que vagi bé, bon dia.
2: Buenas tardes, sí, buenas tardes a las 11 del matí, buenas tardes. Tot el món és un mocador,
1: Jo m'he quedat asturat, ja aquest espai ja era l'últim que podíem trobar.
2: El món és un mocador.
1: Bé, escolta, ara sí, podem obrir telèfons,
2: sí,
1: no?
2: Sí, ara sí, ara sí. Va, obrim telèfons, 933954004. Volem que ens critiqueu, sí, o que ens dieu que ho fem molt bé, que no, dieu què és el que us agrada més d'aquest espai, o que es recordeu algun moment en concret, i recordeu que la gent que participa sortegem el nostre fantàstic telèfon.
1: Va, que el despenjarem per darreres vegades, eh?
2: Sí.
1: Ràdio Ciutat al seu servei, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlem?
0: Amb la Trini.
1: Trini, què tal?
2: Home, la Trini.
0: Molt bé.
1: Trini, escolta una cosa.
0: Jo em diverteixo molt amb vosaltres.
1: Sí, doncs ja t'has acabat.
0: Sí, això sí que escoltar és una llàstima.
1: Sí, sí, però tot s'acaba en aquesta vida.
2: Clar.
0: I tant.
1: En aquesta vida tot comença i tot s'acaba.
0: Sí,
1: tot puja i tot baixa.
2: Clar.
0: Sí, saps que me'n recordo de quan vau trucar a Canàries per les festes del Carnaval?
1: Ah, sí.
2: A l'Alejandra.
1: A l'Alejandra, aquella amiga que vam,
0: sí,
1: fer.
0: Que vau preguntar-li com anaven les festes cada dia, que anàveu trucant diverses vegades a la setmana.
1: Molt bé. Doncs Trini,
2: gràcies,
1: tens
2: Trini
1: el número 1.
0: Val, molt
1: gràcies.
0: Bé. Que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Anem a despenjar l'altra línia. Bon dia, Radio Ciutat, al seu servei.
4: Hola, carinyos, bon dia. M'he divertit molt amb vosaltres.
1: Qui ets tu?
4: Jo sóc la Montse.
2: La
4: Montse.
2: No
4: hem parlat mai, tu i jo.
1: No hem parlat mai.
4: Tu i jo no, però ric molt amb tu, m'ho passo molt,
1: sí,
4: bé.
1: Sí, doncs mira, t'emportaràs el record.
2: I que et vagis a morir, per favor.
1: Bueno. Però
4: molts petons a tots dos, digue'm.
1: Radiofònicament sí que morim avui.
2: Bé, morim, sí.
1: Sí, sí, sí.
2: D'alguna manera.
4: Però no torneu al setembre.
1: No, no, de veritat. No. Va, anem a dir la veritat o no? O sigui, no tornem al setembre.
2: Al setembre no tornem.
1: No tornem, de veritat.
4: Ai, els hi deia als meus nens i no s'ho creien.
2: No volíem entendre-ho. Estaven en estat de xoc.
1: No, no, no tornem al setembre, això.
4: De veritat. Vam anar un dia a la tertúlia i s'ho van passar superbé. I ahir els hi deia, dic, no, em sembla que ja no tornen.
1: No tornem. Així com l'any passat vam enganyar i sí que vam tornar al setembre, aquest any no enganyem.
2: Gràcies, Montse,
4: doncs
2: bon dia.
4: Molts petons, que m'heu fet molta companyia i m'ho he passat molt,
1: molt
4: bé a vosaltres.
1: Tens el número 2.
4: Gràcies.
1: Gràcies. Mira, anem a despenjar.
2: Sí, sí.
1: No, la ciutat, bon dia, el seu servei.
5: Sí, hola, bon dia.
1: Hola,
5: bon
1: amb qui parlem?
5: Amb Tomàs.
1: Tomàs, què tal?
5: Ja, molt bé. Ja. Una mica trist, perquè veig que se'n neu.
1: Sí.
5: En especial al Carles Fornero, que veig que se'n va de l'emissora i tot.
2: Home, no, no me'n vaig de l'emissora.
1: De l'emissora no.
5: No?
1: No,
2: no me'n vaig de l'emissora, no.
1: No, però a partir de setembre picarà pedra, ja t'ho dic ara.
2: No és veritat, això
1: sí,
2: tampoc.
1: Sí.
2: Hem de dir que hi ha un programa d'estiu que comença dilluns.
1: Sí, sí, a la cantera de dalt l'han fotut.
5: Bueno,
2: quina cantera pues,
5: de dalt? El trobarem a faltar, aquí del programa.
1: Bueno, ja vindran d'altres, tu.
2: Clar. Sí, que
1: ja, bueno, suposo.
2: Que ja, hem de renovar.
1: Sí, vale, sí.
5: Que ja m'estigui, que t'ho passis bé.
2: Molt bé, Tomàs, gràcies.
5: Vale, i el meu moment és quan
1: truqueu
5: a Telefònica i li pregunteu de tot i us contesten. Jo això em deixa al·lucinant, perquè jo truco per preguntar coses i no són tan amables.
1: Tan amables, no?
5: Sí.
1: Molt bé, doncs...
2: Molt bé, Tomàs, gràcies.
1: Sí, el número 3, gràcies. Més trucades...
2: Tinc mal de
1: canxa. Espera, que despenjo.
2: Tinc mal de canxa.
1: Espera, que això, el telèfon aquest, ja veuràs. No sé si rebarà bon port. Bon dia, Radio Ciutat, al seu servei.
6: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlem?
6: Soc la Maria Teresa.
1: Hola, Maria Teresa, què tal?
6: Escolta'm, que jo m'ho he posat molt bé, aquest espai està molt ben buscat.
1: Sí.
6: Perquè a mi sempre em fa somriure o riure, a vegades, depèn, eh?
1: Sí.
6: Però a mi recordo diversos. Però un que recordo va ser de les monges aquelles. De...
1: Ah, sí, sí, les monges.
2: El Merinda.
6: Va ser boníssim.
1: Que ens van enviar unes pastes boníssimes.
6: Sí, allò va ser boníssim. I després les corbates aquelles també del... que li vau posar també estava molt bé. Allò de les barres catalanes i estava molt bé. Sí, diversos en recordo, eh?
1: Molt bé, doncs tens...
6: Això que no torneu al setembre, que torneu a l'agost.
2: Bé, hi ha un programa d'estiu. Maria Teresa, hi ha un programa d'estiu que comença dilluns i acaba el 17 de juliol. I al setembre tornarà la programació habitual de Radio Ciutat de Badalona.
6: Sí.
2: Només que suposo que altres continguts,
1: sí,
2: evidentment.
1: I altres companys.
2: S'han de renovar les graelles.
6: Bueno, però vosaltres teniu feina, no? O sigui, que...
2: Home, sí, clar.
1: Sí, sí, sí.
2: Tant.
6: Si teniu feina, jo me n'alegro molt.
2: Sí, bueno, de moment nosaltres sí. També, nosaltres també. Sí. Gràcies, Maria Teresa.
1: Adéu. Gràcies, adéu, bon dia.
2: Tens el número 4.
1: El número 4, eh? Bé, escolta una cosa. Un dels habituals d'aquest espai durant aquestes tres temporades ha estat un personatge que hem trucat moltes vegades i que sempre ens ha contestat. Jo crec que el darrer espai l'hem de trucar. És el senyor Urbano.
2: Home, el senyor Urbano.
1: Un clàssic.
2: Un clàssic d'aquest espai.
1: Que ens ha parlat de mil temes de trànsit. Qualsevol notícia que hi havia al diari sobre trànsit, ell ens contestava.
2: Que ens informava dels temes de mobilitat.
1: Sí, sí.
2: Tant. Senyor Urbano.
1: Senyor Urbano. Anem a trucar-lo, aviam si tenim sort. I ens agafa el telèfon en aquest
7: darrer.
1: Hola, senyor Urbano.
7: Jo mateix.
1: Truquem de Ràdio Badalona.
2: Al seu servei.
7: Hola, què tal?
1: Què tal, com anem?
7: Molt bé, i vosaltres?
1: Bueno, trucant perquè avui és el respai. de la història. I com vostè hem trucat 40.000 vegades en aquest espai, ens volíem acomiadar de vostè.
7: Ah, vale.
1: Què tal? Vale. Què estava fent ara?
7: Ara, doncs mira, aquest moment res de res.
1: Res de res.
7: Res, no, ja estava aquí dret, a l'autoescola.
1: Sí.
7: I ja està sense fer res.
1: Avorrit, que hi ha crisi a l'autoescola.
7: Avorrit. Bueno, hi ha crisi a tot arreu.
1: Sí, però a l'autoescola també?
7: Bueno, sí, sí.
2: Que no hi ha ningú.
7: Sí.
1: Bueno, però que no té alumnes.
7: Sí, home, això sí.
2: I per què no escolta la ràdio, senyor Urbano?
1: Ja, perquè no ens estava escoltant?
7: Jo sempre l'escolto quan vaig en cotxe, però ara justament estava aquí i no tenim... Poder.
2: Que no té ràdio a la casa? O a l'oficina? No té ràdio?
7: Sí. Jo sí, sempre el poso.
1: Senyor Urbano, escolti una cosa. Només des d'aquí, de veritat, donar-li les gràcies per la paciència que ha tingut amb nosaltres.
7: No, ha sigut un plaer, eh? Ha sigut un plaer.
1: Perquè sempre l'hem trucat sense que vostè ho sapigués.
2: Sí?
1: Sempre.
2: I sempre ens agafa el telèfon.
1: Sempre, sempre.
7: Sí, sí.
2: Gràcies.
7: Quan necessiteu, quan vosaltres aneu prosperant...
1: Sí, si prosperant.
7: Si us recordeu i em truqueu d'un altre puesto, de bon sigui, sempre us atendré igualment.
1: Molt bé.
7: Perquè sou persones molt competents.
1: Perfecte, doncs, senyor Urbano, moltíssimes gràcies, de veritat.
7: Vale.
1: Gràcies. Doncs, que vagi bé.
7: A vosaltres.
1: Això és un no parar avui, eh?
2: No parar.
1: No parar. Anem a... Avui un espai una mica diferent.
2: Que sortegem el telèfon.
1: Digues el telèfon, digues el telèfon.
2: 933954004. Tenim algú al telèfon, eh?
1: Sí, sí, has penjat. Bon dia, Ressuscitat al seu servei.
8: Hola, bon dia.
1: Hola, amb qui parlem?
8: Soc l'Anna.
1: Hola, Anna, què tal?
8: Molt bé.
1: Com va aquest matí?
8: Pues mira, anar fent.
1: Ja tens els petardos preparats?
8: Oh, jo els petardos no. El meu jove és que tira els petardos, però aquells grossos.
2: No t'agraden gaire, tu, els petards, eh?
8: A mi, gent.
1: Bueno, tu més la coca i el cava, no?
2: Clar.
8: Sí, jo he de posar la coca i el cava, i el sopar també.
1: Bueno, el sopar, sí, sí, el que toca.
8: Sí, sí, què farem?
1: Anna, en quin moment et quedes a aquests 3 anys de temporada d'aquest espai?
8: Mira, a mi em va fer molta gràcia aquell deslavabo, em sembla que era un poble de Màlaga o d'Almeria.
1: Sí, que l'alcalde va prohibir anar a l'Au.
8: Sí,
1: sí, sí.
8: Amb aquell vaig riure molt. És que semblava surrealista, allò.
1: Sí, a més l'alcalde s'hi va posar el telèfon, que encara és més surrealista.
8: Sí, doncs aquell dia jo em va semblar molt graciós, allò. Em semblava de mentida.
1: De fet, ho hem aconseguit moltes vegades, que alcaldes de poblacions es posin al telèfon.
8: Sí, sí, ha estat molt bé el programa aquest vostre, ha sigut molt distregut. Jo m'ho he passat molt bé, eh?
2: Oi que sí?
8: Trobaré a faltar.
1: Bé, escolta una cosa, si t'emportes el telèfon, què faràs amb aquest telèfon?
8: Oh, mira, ho posaré en una vitrina.
1: En una vitrina, en un tocador.
8: Sí, sí, mira, perquè faci maco. De quin color és?
1: De quin color és això? És que...
2: Doncs...
1: Un gris funcionari. Saps aquests que tenien a l'època de Franco, els merda funcionaris?
8: Aquells grisos,
1: sí, del ministeri, eh? Doncs
2: sí,
1: aquests.
2: Sí.
1: Aquest.
2: No és molt maco.
1: Sí, sí, té dues línies, està bé. Sí, sí, sí.
8: Posarem
1: el trastero,
8: què farem?
2: Sí, bueno, sí.
8: Algun puesto posarem?
1: Molt bé, perfecte. Doncs, Anna, quin número té l'Anna?
2: El número 5.
1: El número 5.
8: Vale, guapo.
1: Gràcies, que vagi molt bé, molta sort.
2: Recordem el telèfon 933954004. Avui ens podeu trucar i dir-nos què és el que us agrada més d'aquest espai, o si no us agrada ens podeu insultar públicament, eh? 933954004, segur que teniu línia directa amb l'estudi d'aquesta casa i d'aquí uns minuts sortejarem aquest telèfon preciós.
1: Per cert, que avui no ens volem deixar tampoc l'actualitat.
2: Ah, no, i tant.
1: L'actualitat d'aquest dimarts 23 de juny. Per cert, dels diaris del 20 Minutos, que també ha estat el que hi ha al 20 Minutos, ha estat els nostres diaris de referència cada matí per fer aquest espai. Avui m'ha sortit la notícia d'una senyora que es diu Anna Ryan, és anglesa, resulta que és sonàmbula.
2: És sonàmbula?
1: Sí, fins aquí dius, mira, hi ha molta gent que pateix aquesta, no sé si dir malaltia. Bé, doncs, resulta que aquesta senyora ha engordat 57 quilos a causa d'uns atracons nocturns. Es veu que s'aixeca cada nit, sense voler, pobra dona.
2: I menja.
1: Sí, i menja. Menja de tot. Tot el que troba a la nevera.
2: Mm.
1: Total, 57 quilos.
2: S'ha engreixat.
1: S'ha engreixat. Es veu que ja ha passat per 4 talles diferents de roba i que al mes fins i tot s'ha engreixat 10 quilos.
2: Doncs aquí la solució és que es posi una clau a la nevera.
1: Sí, sí, sí. I que no pugui.
2: Clar, perquè si és un ambulant no pot evitar-ho, pobre.
1: Sí, sí. Doncs això és una altra notícia que avui ha aparegut al 20 Minutos. Anem a altres trucades?
2: Tenim més trucades.
1: Oi, oi. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlem?
9: Amb la Maria Neus.
1: Maria Neus, què tal?
9: Bé.
1: Bé?
9: Sí, més que res per desitjar-vos a... Bueno, bon estiu, bones vacances, i sentir que diu que no torneu al setembre.
1: Una altra vegada?
2: Una altra vegada, quatre vegades, no. Ho hem de dir.
1: No, no tornem.
9: Acabo d'arribar i no sé.
1: No, no tornem.
9: No?
1: No, no.
9: Que tingueu molt bona sort.
1: No, s'hem mirat d'anar a Ràdio Pumà.
2: I d'Àliem, de Ràdio Pumà, que no és veritat.
1: Que estem tancant la negociació.
2: No és veritat, Berenius, no s'ho cregui, no és veritat.
1: Bueno, escolta, tu et quedes aquí, però jo me'n vaig allà.
2: Ah, això sí.
1: A mi, si em paguen més, jo me'n vaig.
2: Això sí.
9: Bueno, la Ràdio Pumà també
1: es
9: pot escoltar.
1: Sí, a tot arreu. Exacte. Sí, sí. Vas a Menorca i l'escoltes.
2: No li faci cas, que ens quedarem en aquesta casa. No li faci cas, Maria Neus.
1: Ah, Maria Neus, quin número té la Maria Neus?
2: El número 7.
1: El número 7.
9: Dale.
1: Vinga, gràcies.
9: Molt bé, molt bé.
1: Adéu, bon dia.
2: Recordem el telèfon 933954004. D'aquí, res, pocs minuts sortegem aquest telèfon fantàstic que no serveix per res.
1: Ja, ja. Jo crec que hauríem de fer una darrera cosa.
2: És que ni per decoració, eh?
1: Jo crec que hauríem de fer una darrera cosa. Hauríem de trucar a Telefònica.
2: Home, clar.
1: Jo crec que hauríem de trucar a Telefònica i demanar quin telèfon.
2: Quin telèfon?
1: Digues un telèfon a l'atzar. És que, clar, no tinc notícies per demanar telèfons avui.
2: No ho sé. Doncs demanem el telèfon de Ràdio Ciutat de Badalona, no?
1: Mm.
2: O què? O qui?
1: Bueno, anem a trucar a Telefònica.
2: Sí.
1: Espera't, però és que no em deixen, no em deixen trucar.
2: Se
1: m'acumula la feina. Ràdio Ciutat del seu servei, bon dia.
10: Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
10: Soc la Roser Castillo.
1: Oi,
10: una regidora, no?
2: Això és el que volíem, algú de l'Ajuntament que ens truqués.
1: Que ens truqués Roser Castillo.
2: Regidora de Salut.
1: Sí.
10: Regidora de Salut. Encantada per el duet que formeu, que és prou divertit i em sembla que ha donat oportunitat a molta gent a passar-s'ho bé. Alguns al matí i alguns a la nit.
2: Oi.
1: Perquè t'he de dir que jo sé gent, bé, del mateix Ajuntament, que ens escoltava de matinada.
10: Sí, segurament.
1: Sí.
10: Segur que continuareu fent molt bona feina dins de la casa.
1: I tant.
10: I us ho heu muntat molt bé. Mm.
1: Molt bé. Roser, escolta, de veritat, moltes gràcies per la teva trucada.
2: Oi.
10: A vosaltres sempre.
1: Petonets.
2: Gràcies, Roser.
10: Adéu.
1: Bé, escolta, ho han dit.
2: Tenim polítics, tenim de tot, eh?
1: Tenim regidors, tenim de tot aquí.
2: De tot aquí.
1: Escolta, anem a trucar Telefònica.
2: Sí.
1: Per darrera vegada.
2: Sí.
1: Aviam si la darrera vegada ens toca algo. De fet, jo crec que no demanaré cap telèfon. Només diré si m'ha tocat el premi.
2: Seria fantàstic acabar el programa amb una televisió de plaça.
1: Sí.
11: Telefònica, buenos días. ¿La tiene Julia Algarraín? ¿Qué puedo darle?
1: Hola, buenos días. Mira, te llamo solo si me ha tocado el plasma.
11: A ver, ¿quieres saber solamente si me ha tocado el plasma?
1: Sí, sí, no quiero ningún teléfono.
11: Si no solicita ninguna información, no puede entrar en el sorteo.
1: Pues bueno, el teléfono del cementerio de Badalona.
11: En Badalona, el cementerio. Un momento y se lo estamos consultando.
1: Hay dos.
2: ¿Sí,
1: el de Santo Cristo y cómo se llama la otra?
11: Y San Pere.
1: Y San Pere, sí.
11: ¿Cuál? ¿Le digo los dos o cuál quiere?
1: ¿Qué es de Badalona?
11: No.
1: Ah, no. El de San Pere quiero.
11: De acuerdo.
1: El de Pomar.
11: Aquí viene, sí, en cambio es Schiffer. Tome nota, el teléfono es el 93.
2: Si nos da igual.
11: 395-3004.
1: Vale.
11: Un momento y le comprobamos
2: eso,
11: la llamada.
2: Eso
11: la
2: es lo que nos interesa.
11: Puede consultar en nuestra página web, si lo desea, que son www.11822.es. Un momento y se lo indicamos.
2: Venga, danos una alegría.
1: Sí.
11: No, lo sentimos.
2: Oh.
11: Hasta el día que habíamos entregado 15 televisores y hasta el 30 de junio...
2: Eso no se lo cree nadie, señorita.
1: Ya,
2: no nos ha tocado
1: una
2: nunca.
1: Cosa, nunca toca.
11: ¿Deseaba alguna otra información?
1: No, no.
2: Ya te quiere porque
11: ¿le pasemos con el cementerio?
1: No, no habrá nadie.
11: Sí, disculpe.
1: Que no habrá nadie, digo.
11: Oiga.
1: Que no hay ambiente.
2: Se está feliz.
1: Bueno,
11: sí me ha oído. Ah, que no le ha tocado.
1: No es igual.
11: Ah,
1: que no hay nadie. Que no hay nadie en el cementerio.
11: Ah, mal. No, es que no sabía si me había oído que no le ha tocado.
2: No,
11: esta
2: no.
11: Ha
2: subido.
1: Sí.
11: Bueno,
1: gracias.
11: Muy bien, gracias.
2: Hasta luego.
11: Llamada y buenos días.
2: Buenos días.
1: Ve, escolta.
2: Ay, ve, escolta, acabem.
1: Marxarem, marxo amb les caixes. Però marxo o no marxo sense...
2: Ai, hem de sortir
1: sí,
2: telèfon.
1: ja ho sé. Ah. Però dic, no marxem sense cap regal de Telefònica. I mira que hem fet una factura telefònica...
2: Sí, han viscut gràcies a nosaltres.
1: Gràcies a nosaltres.
2: A partir d'ara, Telefònica notarà l'efecte de la crisi.
1: A partir d'ara, Telefònica, ja veureu, a partir del mes que ve, sortirà a la tele que Telefònica té crisi.
2: Sí, clar.
1: Ja veureu.
2: Perquè vivien gràcies a nosaltres. Escolta, tenim 8 números.
1: Sí.
2: I hauríem de...
1: Què vols, que faci paperets com...
2: Sí,
1: com la de tòmbola.
2: Sí. Home, suposo que la Roser Castillo no entra dins del sorteig, no?
1: Per què no?
2: Ah, sí, la posem dins del sorteig. Nos tenim 8 persones, la Trini, la Montse, el Tomàs, la Maria Teresa...
1: Espera't,
2: l'Anna Maria, la Puri, la Maria Neus i la Roser Castillo.
1: Farem amb paperets una cosa bé. Moderna, eh? Moderna.
2: No sé, a veure, quin número et surt?
1: Espera't, 8, eh?
2: Sí, 8 paperets.
1: Doncs va, N'agafes un tu mateix, té.
2: Sí, n'agafo un...
1: Té, aquest mateix.
2: El número 4.
1: Número 4.
2: Número 4. Maria Teresa Llorenç...
1: Maria Teresa Llorenç s'endú, atenció, aquest fantàstic telèfon.
2: Ullina habitual i fidel d'aquest programa, que a mi em fa molta il·lusió.
1: Maria Teresa, vine amb una furgoneta perquè pesa.
2: Sí, i ja repeteixo, no serveix per res.
1: No serveix per res, aquest telèfon. Però bé, l'hem regalat, tu.
2: I ja està.
1: Ja està.
2: El pots venir a buscar, el tindràs a recepció. Veuràs quina andròmina que t'emportes.
1: Sí. Escolta, ara sí que marxo.
2: Un plaer,
1: un plaer, sí, que hem estat 3 anys aguantant-nos.
2: Aguantant-nos, que no era fàcil, eh?
1: No, sobretot per mi.
2: Que no era fàcil, gràcies.
1: Sobretot per mi.
2: L'última punyalada, sempre.
1: I aquesta olor que feia aquest estudi, ell això sempre, puc dir l'últim dia o no?
2: Sí, sí.
1: Una olor suat que
2: ell
1: feia.
2: Ell sempre l'última paraula.
1: Apa!
2: Gràcies.
12: Hello. Víctimes al telèfon.
13: Qui diga?
12: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
13: Ràdio Zeta.
14: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
14: No, no, de Badalona.
15: És la ràdio de Badalona.
12: Vint anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: És el Forn de Pa, això, oi?
13: Sí.
1: Una pregunta.
13: Sí.
1: Què teniu ja, dònuts?
13: No.
1: La gent que hi diu?
13: No, no diu res.
1: Però la gent que
13: no,
1: és consumidora...
13: Diuen, no, sí. No, no n'hi ha, estan de vagues. Ah, vale. Ja està.
12: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: Per què ho pregunteu, tot això?
1: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al Forn?
13: 30 i pico.
1: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
13: No.
1: Doncs ja està, és un tema històric.
13: Sí.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Comencem un nou viatge per la màquina del temps. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: la música és el so dels sentiments. I aquí en tenim molta per compartir. Moltes cançons que diran més coses al cor que al cap. I la seleccionem junts.
2: Bona tarda, Cocodril. Aviam si podria fer el favor de posar-me la cançó Mi Calle del grup Lone Star, sisplau.

0: Mi Calle va marcar un abans i un després a la carrera de l'estrella solitària, Lone Star, perquè per fi la companyia discogràfica li va permetre publicar cançons pròpies, cançons escrites per al gran Pere Gené.
1: Eso que has visto moverse por ahí es un nuevo ritmo.
0: Fins aleshores només podien fer adaptacions d'èxits internacionals. Com, per exemple, Bully Bully. La discogràfica pensava que això resultava el més comercial.

això sí, el mateix Pere Jané, líder de Lone Star, ens va dir que almenys ell escrivia en les adaptacions al castellà dels èxits internacionals la lletra que li donava la gana. Que no necessàriament coincidia amb la lletra original de les cançons. Però el desembre de 1968 es va presentar a Televisió Espanyola, l'única cadena que es podia veure aleshores i, per tant, sempre amb grans audiències, Mikalle. Mikalle va constituir un retrat sociològic de primera magnitud, i més en aquell temps. Sí, era desembre del 68. No era una cançó nadalenca, però va ser dels discos més venuts de la temporada. Un altre exemple. Aquesta originalment era d'Elvis Presley.

anècdota vinculada a aquesta cançó. Ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, els oients fidels, els veterans, però la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. I és que va coincidir més o menys la lletra d'aquesta cançó amb el que feia el cocodril els diumenges a la tarda. Des del gener del 2012 convocàvem a la nostra distingida clientela a la discoteca Barrocos de Barcelona per no tan sols escoltar com fem a la ràdio, sinó també per ballar tota la nostra música. I com que començàvem a les 6 i bueno, més o menys lligava, la posàvem a cada sessió i la penya la ballava, la cantava, se la va prendre de memòria i feia aquestes palmes. I un diumenge a la tarda l'amic Pere Gené va venir a saludar-me a la discoteca, a fer una copeta, i li vaig dir, mira què passa. I ell no se'n recordava en absolut d'haver gravat aquesta cançó, no l'havia fet mai en directe. I va al·lucinar quan veia que la gent se la sabia de memòria, la cantava, l'aplaudia... Bueno, ja sabeu que una de les seccions oberta perquè participeu quan vulgueu és la dels conjunts. Quin era el teu conjunt? Llavors es deien conjunts. El teu conjunt preferit dels anys 60 i 70? Després ja van tenir més preferència als vocalistes, però als anys 60 i 70 aquells conjunts espanyols, la majoria de Barcelona i de Madrid, però també n'hi havia i de molt bons a la resta de l'estat espanyol. Quin era el teu preferit? Digue-m'ho enviant-me un correu electrònic. Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. També pots fer-ho per dir-me, si et ve de gust, quina és la teva banda sonora predilecta. La música instrumental d'una pel·lícula o la cançó cantada. Així ho ha fet des de Tortosa l'Àngela. L'Àngela Pérez, que em diu: hola Albert, estic escoltant i per mi la que més m'agrada és la de la pel·lícula Bailando con Lobos. I també Memòries d'Àfrica, si poguessis posar la primera i si no la segona. Gràcies per fer-nos reviure en el teu programa la nostra joventut en tants i tants temes memorables. Salutacions des del Baix Ebre, Tortosa. Àngela, doncs ho farem al revés. En lloc de posar la segona, perquè va sonar fa poc, Memòries d'Àfrica, escoltem la primera, el Bailando con Lobos de John Barry.

Que bé que ens sentim davant la gran pantalla. Al cine, aquesta meravellosa fàbrica de somnis. I des de la ràdio, el mitjà que més estimula la teva imaginació. Bailando con Lobos, estrenada el 1990, va guanyar 7 Oscars. L'autor de la seva música, John Barry, que és un dels més grans, amb ella va rebre el 4th Oscar de la seva carrera. Bailando con Lobos, dirigida i protagonitzada per Kevin Costner, que aleshores tenia 35 anys. La banda sonora preferida de l'amiga Àngela de Tortosa. Nou correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Jordi Busqué, que ens diu: Albert, moltes gràcies per haver posat la banda de Riques i Famoses al programa. També m'agradaria que un dia posessis la de La vida és bella, però no la banda de la pel·lícula, que va sonar fa poc, per cert, diu que és molt maca i coneguda, sinó una versió que canta una tal Marta Bolaños, que crec que és colombiana. Doncs té una lletra molt bonica. Moltes gràcies per la teva atenció. Doncs gràcies a tu, Jordi, per descobrir-nos aquesta versió.

0: Doncs tens raó, amic Jordi, Jordi Bosqué.
1: Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
0: És una adaptació al castellà molt maca de la música incidental de la pel·lícula La vida és bella, escrita per Nicola Piovani, que no s'ha publicat en disc, si no m'equivoco, eh? Això està agafat d'una actuació de televisió de Marta Bolaños, acompanyada de La Trova. Ella és actriu i empresària colombiana. Els aplaudiments per ella i el record per Noah, que també va fer una adaptació cantada que no surt a la banda sonora de la pel·lícula i, en aquest cas, en anglès, amb el títol de The Beauty of That.

Ens agrada jugar amb les versions. Però en qualsevol cas, la vida és bella, malgrat tot. Alegra't, sisplau, alegra't. Que si m'estàs escoltant és perquè estàs viu i aquest és el principal motiu d'alegria que pots tenir. I acabem aquesta secció de bandes sonores amb una molt coneguda que ens fan Quim Mestre des de Barcelona, la cançó d'Único Testigo. Bueno, és una cançó original de 1960 de Sam Cooke que es va utilitzar per la pel·lícula del 1985 protagonitzada per Harrison Ford i Kelly McGillis, que va tenir diversos premis, entre d'altres l'Oscar al millor guió.

0: wonderful world.
1: Món meravellós, també, malgrat tot.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Un programa que, entre molts d'altres atractius, de tant en tant, té aquest piano. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I, a més, aquesta és la de la teva generació. Però participa. Digue'm quina és la teva. I moltes gràcies per sintonitzar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, arreu de Catalunya, Andorra i també a les Illes Balears. Ara el correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, em dic Ramona, us escolto des del barri de Sant Martí de Provençals a Barcelona i m'agradaria, a mi manera, però per Josep Guardiola. Moltes gràcies pel programa, Ramona Larena. Doncs en aquest cas, tampoc va gravar en disc, eh? L'hem extret d'una actuació de televisió. I en català?
3: Ja ho sé, que és molt a prop.

0: amiga Ramona de Barcelona, concretament del barri de Sant Martí de Provençals. Moltes gràcies perquè per la teva proposta l'hem escoltada per primera vegada al programa, malgrat els anys transcorreguts, en català i amb la veu de Josep Guardiola.
1: Com és fer sempre.
0: Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia aleshores, havia nascut el 1930 a Barcelona d'una família molt humil. Va morir el 2012.
1: Ja ho sé.
0: Aquesta actuació és de poc abans de morir.
1: És molt a prop.
0: I 13 anys abans, el 1999, vam tenir l'honor de ser escollits per ell mateix, per Josep Guardiola, per presentar en directe i en concert el seu àlbum del 40 aniversari a la nostra discoteca pròpia, a la discoteca Cocodrilo Club, la que em veu demanar molts oients d'aquest programa i que finalment va ser una realitat el 1997. Però recuperem l'entrevista que li vam fer on ens explicava els seus inicis curiosos, perquè va ser cantant una mica com per casualitat, i on també ens confessava quina podria ser la cançó de la seva vida. I amics del Cocodril Club, avui tenim un convidat molt especial. El primer que va tenir clubs de fans a finals dels anys 50 i principis dels anys 60. Li deien el Sinatra espanyol. El nostre crooner particular. Des de Catalunya va triomfar tot l'estat i va arribar a representar a Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió i tantes altres coses que va fer i que continua fent Josep Guardiola. Recordes com vas començar? I una cançó d'aquells moments?
2: Vaig començar amb orquestes, anar practicant, i a les domingueres, que deien orquestes domingueres. La primera recordo que es deia Los Magos del Ritmo, i aquesta orquestra em van dir, bueno, jo anava de músic, tocava el saxo i el violí, però un bon dia el cantant, actuàvem a Sant Baudili, que anàvem amb el tren, el carrilet aquell que arribava dins la porta, hi havia a l'Ateneu, i vam arribar allà i el cantant no s'havia presentat. I esclar, llavors era molt, una orquestra que no portés vocalista, que deien, no? Pues no podia ser. Tant és així que em van dir, home, tu no saps alguna? I jo vaig dir, home, jo quatre o cinc cançons de les que fem sí que m'atrevia a cantar-la. Bueno, doncs ja sortirem del pas. El Machín ja em va servir una mica de mostra, perquè aquí quan jo conec el Machín ja estic amb aquesta orquestra, la primera orquestra amateur, el que em van canviar el nom, perquè em van dir que Josep Guardiola no sonava, no? I em van posar Sergio Roland. I en aquell temps la gent ballava, no? I si la cançó li agradava, paraven i començaven a aplaudir i tenies que tornar a repetir. I la primera cançó que vaig cantar la vaig tenir que repetir tres vegades, perquè els hi va agradar molt. I a partir d'aquell dia ja em van dir, pues et quedes a l'orquestra de cantant i de música.

estava pensant que per molts cocos que ara mateix estiguin escoltant el programa, aquest el podríem definir com el so del record. Eh que sí? Almenys per mi, quan era molt menut i el sentia de fons a casa, quan els pares posaven el disc. Un disc que es va gravar per primera vegada el 1949 i que era molt sovint demanat en aquells famosos programes de discos solicitados.

0: que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
1: El bolero cubà del cubà Antonio, Don Antonio Machín, va ser la cançó que recordava com més especial en els seus inicis Josep Guardiola. Algú va dir: estima el que fas i fes el que estimes. No escoltis a ningú més que et digui que no ho facis. Fes el que vulguis, el que estimes. La imaginació ha de ser el centre de la teva vida.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
1: Sí, t'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos?
4: Oh, quédate con la radio.
1: Doncs queda-t'hi. I moltes gràcies per tornar a la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Rebem un correu des de Barcelona de l'Alfons Ibáñez, aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola Albert, seguint la teva recomanació del Facebook i del programa, faig un parèntesi, ja formes part del grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa a Facebook, està molt distret. Som, jo què sé, més de 40.000 que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena, les 24 hores del dia i de la nit. Així sempre tindràs companyia. Digues la teva. Agrega-t'hi al Facebook, al grup Cocodril Club. Bé, diu l'Alfons. I també el que vas comentar en el teu programa: fent-te cas, vaig veure en cine la pel·li biogràfica de Charles Aznavour, que explica des dels seus inicis fins que va ser famós. Em va agradar molt. T'ho agraeixo perquè vaig passar una bona estona i per recordar-la et demano concretament així. Ah, és una de les preciositats d'Aznavour. Gràcies, Alfons.

senzillament Xi. Xi. Ella. Esnador, esclar. Ja sabeu que aquí ens agrada jugar amb les versions. Molts anys més tard, el 1999, el cantant londinenc Elvis Costello va fer una versió per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, per altra banda, una pel·lícula bastant divertida que t'aconsello, si no l'has vist, però la versió és pràcticament igual, no va fer res de diferent. Jo crec que més que una versió, Elvis Costello va voler fer un homenatge a Aznavour.

Elvis Costello, 1999. Però jo sé de més d'un que va descobrir aquesta meravellosa cançó gràcies a ser inclosa a la banda sonora de Notting Hill, i d'altres que van dir, això és d'ell, van investigar i van veure que era original de Charles Aznavour. Nascut a París el 1924, ens deixava el 2018, poc després d'haver actuat al Liceu de Barcelona. Per cert, que la pel·li d'Aznavour, que no va ser gens fàcil veure-la perquè la projectaven pocs cines i en pocs passis, per sort ja està en DVD. Per si t'interessa, que jo crec que sí, que t'agradarà. Està molt bé. No one's allowed to see them when they cry. Un altre correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas de la Neus Vera de Sabadell, que em diu: hola Albert, m'agradaria compartir amb els cocos una cançó de Tracy Chapman que era la nostra cançó quan estava amb ell. El temps m'ha confirmat que ell va ser l'amor de la meva vida. Moltes gràcies, Neus. Doncs va ser un èxit important també al meu programa. A mi també em faciliteu molts de records de vida i de ràdio. A l'octubre de 1988 va ser número 1 a la meva llista, a part de ser supervendes a molts llocs, a la llista del programa Malla Musicals que es confeccionava amb els vots que ens donaven els oients per telèfon i per correu. I Tracy Chapman va ser la primera dona negra i compositora negra que va guanyar el premi Country Music Awards. La cançó és realment molt maca.

0: Ai, ara feia molt de temps que no l'escoltava i m'ha agradat molt. Em permeteu que la torni a posar una mica, sí, una mica. Sí, ja sé que no estic sol. Si ho estigués, la posaria 7 vegades seguides. Costum. Baby, can I hold you? Baby, puc abraçar-te?
1: Sorry.
0: La cançó parla del penediment, del perdó, de l'amor. Diu que són frases difícils d'escoltar en l'amor, com ho sento o t'estimo.
1: Forgive me.
0: Tracy Chapman, nascuda a Ohio, Estats Units, el 1964, es nega a escoltar música en streaming, o sigui, música per internet. Ella continua comprant discos de veritat, podríem dir discos físics, que diuen no, perquè tot i que ella ja s'ha retirat, està pràcticament jubilada. Diu que així, comprant discos, pot ajudar els seus companys músics. Molt bé, Tracy.

La cançó va ser número 1 l'octubre de 1988. No diem a la llista Billboard ni a les llistes de supervendes internacionals, no. A la llista de votació popular que fèiem al programa Els Malles Musicals a la cadena 13. Un programa que recordarà tota una generació de joves que ara ho són una mica menys, però encara ens queda tota la música com aquesta. Tracy Chapman, que ens ha demanat des de Sabadell la Neus Vera. I des de Girona, l'Andreu Bello ens diu: ei, Albert, fa 2 anys que t'escolto i avui em decideixo escriure per demanar-te una cançó dels Ronaldos que es diu No puedo vivir sin ti. Em recorda una nit molt maca a Cadaqués amb la Desirée, que per cert també t'escolta. I una altra cosa que et volia dir: 2 hores de programa a la setmana en saben a poc. Se'n fan curtes. Com podria escoltar més programes, més hores del cocodril? Bé, doncs, mira, Andreu, la majoria d'emissores emeten 2 hores setmanals, algunes 4. Aquestes 2 hores són les que estan disponibles a iVox.com, a YouTube, a Apple, per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-les i portar-les amb tu allà on vagis. Clar, ja saps que el mar o la muntanya, el coco t'acompanya. I quan passeges, i quan camines per la ciutat o pel poble, i quan vas en metro i en bus, i a una sala d'espera, el coco a prop teu. Mira, a Ràdio Estel fem un programa del cocodril diari d'una hora, de dilluns a diumenge. I tots es poden escoltar i descarregar en diferit, a més d'escoltar-los en directe per FM. Els trobaràs a radioestel.cat. I moltes gràcies per el teu interès i per la teva cançó, que em sembla que sonarà per primera vegada al programa, també. Una cançó del 2008. I després us explico una anècdota vinculada amb el seu cantant. Amb Coque Malla, sí. Que no, no som parents.

Bueno, l'anècdota que us havia promès és que seria el 1988 quan el meu germà, que es diu Jordi Malla, passava uns dies de vacances a Alacant i va coincidir, que ell no ho sabia, amb un concert de Los Ronaldos, que llavors tenien unes fans molt jovenetes i molt apassionades, i anaven buscant-lo a veure a quin hotel es podia trobar, no? I com que Coque, es veu que vol dir Jorge, doncs van confondre el meu germà amb el cantant de Los Ronaldos i no van parar de trucar-lo a l'habitació tot el dia abans del concert. La seva dona molt contenta, sí. Gràcies per el correu, Andreu Bello, de Girona. I de Girona anem a Badalona, des d'on ens escolta i escriu Carolina Ferrer, aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens demana Como un susurro de Ramoncín. Diu, em recorda el meu primer viatge en cotxe amb amics. Vam anar al San Fermín de Pamplona i aquesta cançó sonava contínuament al radiocasset del cotxe.

Como un susurro formava part de l'àlbum La vida en el filo, que Ramoncín va publicar el 1986. Anteriorment li havien dit el rei del pollo frito. Era com una mena de cantant punk, però aquí ja es va posar més sèrio. I va tenir un autèntic luxe per la gravació d'aquesta cançó, perquè el gran Brian May de Queen va tocar el solo de guitarra. Gràcies per la teva proposta, Carolina de Badalona. És una gran cançó, sens dubte. Por nada.

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Iniciem una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Gràcies per estar en connexió, gràcies per preferir-nos, gràcies especials a tots els que participeu. Algú va dir... Quan t'aixequis per al matí, pensa en el privilegi de viure, de respirar, de pensar, de gaudir, d'estimar. No t'oblidis, eh? I recorda que això ho fem junts. Quina és la teva?
2: Hola, em dic Fina i m'agradaria molt que em posessis, si pot ser, Tragedy dels Bee Gees.

Escolteu aquest so? D'una bomba, no? Sembla una bomba. Doncs vaig veure les imatges en un documental que vaig tenir la sort de narrar i està fet amb la boca de Barry Gibb. Quan van gravar Tragedy ja existien efectes sonors gravats, però ell va voler enganxar-se al micro, fer aquest soroll i que el tècnic, doncs, posés reverberància.

0: Ma Vie és una d'aquelles meravelles de 4 minuts en les que un text elemental, una senzilla declaració d'amor, està envoltada en una música tan emocionada com emocionant com aquelles mateixes paraules. Va ser el més gran èxit en tota la carrera d'Alain Barrière, el tema que el va marcar per sempre. Tot i que Alain Barrière va fer moltes d'altres cançons maques, però per sempre se'l recordarà per Ma Vie.
1: Ma Vie.
0: I jo, quan l'escolto, sempre recordo que conec el cas d'una noia que es diu Ma Vie perquè als seus pares els hi agradava molt aquesta cançó. Hi ha d'altres exemples, una companya de doblatge que es diu Lara per el tema de Lara, de la banda sonora del Doctor Zhivago. I Penélope Cruz, la famosa actriu, que segons sembla es diu així per la cançó Penélope, d'Augusto Alguero, que va popularitzar Joan Manuel Serrat. Però Alain Barrière va publicar aquest Ma Vie el 1964. L'any anterior havia participat al Festival d'Eurovisió, és a dir, el 63. Havia nascut a França el 1935, d'on va marxar el 2019. Cançons que encara et diuen més cosetes al cor que al cap. Gràcies per el teu correu, Pepi Roger. I també a Teresa Pedrero, que ens diu: Albert, em pots posar la de la Gloria Estefan per los años que me quedan? La tinc amb casset, però no em va bé. No et preocupis, aquí la tens. Amb la teva proposta anem... Re, aquí mateix, al 1993.

0: con los años que me quedan, obria l'àlbum anomenat genèricament Mi Tierra, que Gloria Estefan va publicar aquell 1993 i que ens ha demanat la Teresa Pedrero. Amb Mi Tierra va arrasar. Va ser el disc més venut a Espanya durant tot l'any 1993. Gloria havia nascut a l'Havana, Cuba, el 1957.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I amb la música d'Alan Silvestri per la banda sonora de Regreso al Futuro, obrim les cortines vermelles de la nostra gran pantalla per projectar aquell tema instrumental o aquella cançó de banda sonora original que més et va agradar. Sisplau, només una, encara que la pel·lícula no t'hagi agradat. Aquí parlem de música. Que si et va agradar també la pel·lícula, doncs millor, no? Però no sempre coincideix. Hi ha pel·lícules mediocres amb cançons o amb músiques extraordinàries. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Bueno, primer volia comentar-vos que l'altre dia em van enganyar i em van portar al cine a veure A Ida y Vuelta, que més que una pel·lícula és un, com un documental, que a mi no em va interessar en absolut, potser perquè mai vaig veure un sol episodi d'aquesta sèrie. Però, en fi, això potser són coses meves, perquè després els números no coincideixen. És una de les més taquilleres últimament. Però, bueno, ho comento perquè em vaig endur una agradable sorpresa quan va començar el que jo pensava que era una pel·li, que després vaig veure que no, que era com un documental. Amb els títols de crèdit del principi posen sencera una cançó boníssima de l'amic Tony Ronald, molt oblidat, però que en el seu moment, bueno, ell ho va publicar als anys 60 i es va dir Verano, de la òpera Porgy and Bess, Summertime, de George Gershwin, nascut el 1935. Bueno, és espectacular perquè és que sona sencera al començar la pel·lícula i ens serveix d'excusa per recuperar-la tot seguit.

espectacular, Tony Ronald, en aquest moment ha sonat com a cançó de la banda sonora original de la pel·lícula Aida i Vuelta, protagonitzada per una de les nostres convidades de luxe, la Carmen Machi, i de recent estrena. En canvi, la Marisol, que ens escolta des de Fraga, a la província d'Osca, diu que la cançó que més li va agradar és el tema d'Arthur de Christopher Cross. Doncs l'any 82 es va endur l'Oscar a la millor cançó per la pel·lícula El soltero de oro, protagonitzada per Dudley Moore i Liza Minnelli. Christopher Cross, nascut a Texas, ara té 74 anys.

Christopher Cross, a qui vaig tenir l'ocasió de saludar personalment fa alguns anys en el seu únic concert a Espanya, a Catalunya, bé, concretament a Barcelona, a la sala Luz de Gas. Aquell dia estava de mal humor perquè no estava bé de veu i no em va deixar gravar ni una cançó, tot i que prèviament teníem permisos per fer-ho, però... en fi, és una anècdota i és una bona cançó que va rebre l'Oscar 82, s'havia publicat l'any anterior, el 81, per la pel·lícula El soltero de oro, que es va dir aquí, amb Dudley Moore i Liza Minnelli en pantalla. I de moment acabem la secció de les bandes sonores amb L'ull del tigre, Eye on the Tiger, una cançó que també em demaneu molt sovint a les meves sessions de DJ, que per sort continuem celebrant totes les tardes de diumenges de 6 a 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Ribau 242, amb un ambientasso fantàstic. Bé, doncs és en aquest cas l'Eduard Cruz de Martorell que diu: mira, com tu dius, la peli no em va agradar gens, però la cançó molt, del grup Survivor, que va ser el seu One Hit Wonder, no? Un grup de Chicago. Doncs sí, la veritat és que això que penses tu, Eduard, ho pensa molta gent. Rocky, la primera entrega de l'any 76, si no recordo malament, era una bona pel·lícula. Crec que s'hagués tingut de quedar aquí, però van fer una segona i després una tercera que en fi, que no van agradar. Però de la tercera ens quedem amb la cançó.

0: Eye on the Tiger. L'ull del tigre, de la banda Survivor de Chicago, per l'Eduard Cru de Martorell, cançó de la banda sonora de la pel·li Rocky 3. Algú va dir, només és immensament ric aquell que sap limitar els seus desitjos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

If I could turn back time. Si pogués tornar enrere en el temps, eh? I fer les coses una mica millor. Això ho hem pensat tots en algun moment de la vida. Bueno, doncs aquesta és una petita mostra només de tot el que ha fet aquesta compositora, Diane Warren, que és de les més prolífiques. És la dona més nominada als Oscars, que mai n'ha guanyat cap. I també va fer un èxit per les pistes de ball. Un que a mi m'agrada especialment en cau simpàtic i el poso sovint encara. Del 86.

The Rhythm of the Night. Esclar, el ritme de la nit. Aquí, que sovint ens agrada jugar amb les versions, també hi hauria la possibilitat, en aquest cas, d'escoltar tres cançons diferents que no tenen res a veure entre elles, però que les tres es diuen igual, el ritme de la nit. Aquesta la va popularitzar la banda The Barge, va ser pràcticament el seu One Hit Wonder, per una pel·li que es va dir The Last Dragon, és a dir, L'Últim Dragó. Una altra mostra del talent de Diane Warren. Res ens aturarà ara. Nothing's gonna stop us now. D'aquella gent que primer es van dir Jefferson Starship, després Jefferson Airplane, i finalment als anys 80 es van quedar només com Starship, però és una molt bona cançó també.

I una curiositat, ja sabeu que m'agraden les curiositats. Aquesta cançó, Nothing's Gonna Stop Us Now, sí, sí, és de Diane Warren, però també és d'Albert Hammond. En els crèdits estan els dos. I quan vam tenir aquí en dues ocasions de convidat Albert Hammond, ell va dir, escullo aquesta cançó, que em va agradar molt, però no va dir que l'havia fet amb Diane Warren. Aquest Nothing's Gonna Stop Us Now és de 1987 i es va incloure a la banda sonora d'una pel·li anomenada Mannequin. Bueno, ja veus, Juan Ramon Pino, que estem dedicant una bona estona al programa, la teva idea, que ens ha semblat molt bona. Diane Warren ha escrit 9 cançons que han sigut número 1 i 32 èxits pop en el Billboard Hot 100, la prestigiosa llista. Ha tingut 15 nominacions al Grammy, ha guanyat l'Emmy i 2 vegades el Globus d'Or. Les seves cançons han aparegut a més de 100 pel·lícules. Sempre ha dit que li deu el suport al seu pare, que li va comprar una guitarra de 12 cordes i la va portar a audicions quan ella era molt, molt joveneta. La seva mare no entenia gaire la passió de la seva filla per la música, no? El 1996 li va dedicar al seu pare la cançó Because You Loved Me, perquè m'estimaves, que li va donar a Celine Dion. És un homenatge al seu pare. Diu, només creu en mi, et faré veure totes les coses que el teu cor necessita saber.

0: Because You Loved Me, perquè m'estimaves. La cançó que Diane Warren va dedicar al seu pare, gràcies al qual, al seu suport, a la seva fe en ella, es va dedicar la música des de molt joveneta, que li va regalar el 1996 a Celine Dion. Bona idea, Pinoski. I molta sort per Diane Warren, que ja se la mereix. Sens dubte. I marxem ballant. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. M'imagino que moltes, però digue'm almenys una per aquest espai, els més ballats de la història. I si vols, aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Avui escoltem la cançó que ens demanen dos amics a través del contestador automàtic.
1: Hola, a veure si em podríeu posar la Dolce Vita de Ryan Paris. Gràcies. Hola, sóc el Joan Carles de Ripoll. A veure si em poguéssiu trobar la Dolce Vita de Ryan Paris, que fa molt, molt temps que no la sento i em porta molts bons records.
0: Això va arrasar. Era l'estiu del 83. Ryan Paris, nascut a Roma el 1953, ara té 72 anys i no ha deixat mai de cantar-la. Però sabeu que també, no fa pas gaire, la va publicar en català? Procura ser feliç, cocodril.
2: Cocodril Club.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,